0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
1: Va, a la tres. Hòstia. Fem un fa major, va.
4: Sí, clar.
1: Una, dos.
4: No.
1: Sí, sí, una, dos, tres i...
5: Fa!
1: Veieu com sí que l'hem clavada?
6: Una puta mella!
7: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Gala, t'hi he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Wiki, wiki.
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck? I rock my-

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
6: Som pura cafeïna.

0: entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella m'ha cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Més, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contes?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou?
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com sí. Una de Girl Band?
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Dieu no, no, ni no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
9: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venido a escuchar el discurrito.
11: A Catalunya
10: feminito.
11: Tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que són les al·lèrgiques al pol.

0: Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: El cinema fantàstic torna a Sitges.
1: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
0: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
1: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
0: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
2: Linkat.
3: Linkat.
2: El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
4: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
3: Linkat.
2: Linkat.
3: Linkat.
2: ICAT.
5: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.

0: Oh, no. Tots a la pista. Miqui Puig als plats. Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
1: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
2: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
1: Escoltes i cas.

0: least it is true that man has no control even over his own will.
1: Jo que estic acostumat a jugar amb foc i el gat negre sempre és el que em dóna bona sort, és algo indiscutible.

0: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
1: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
1: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
0: La tradició es mou si la mous tu.
1: Tota la informació a firamediterrania.cat.
2: Estimo... Que ella es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
3: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
4: Linkat.
5: Linkat.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a ICAT.
4: A ICAT.
6: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per ICAT. La Sala Beckett presenta Torcidas, divas desubicades, artistes martiritzades i virtuositat dubtosa en un espectacle de Les Nenes Theater, una de les companyies revelació del panorama estatal. Del 24 d'octubre al 8 de novembre. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT.
5: Linkat.
4: Linkat.
5: Linkat.
4: Aicat.
5: Aicat.

0: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
4: Escoltes i cas.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Gota arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Clown, màgia i teatre físic per descobrir l'origen de tot. L'aigua. Un espectacle familiar, poètic i sorprenent de Txema Muñoz. Premi Max 2026 al millor espectacle de carrer. Gota, del 15 d'octubre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
3: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA?
4: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
3: Recapta!
4: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre, fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
5: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
0: Escoltes ICAT.
6: Un sol que brilla radiant. Dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant amb pilotes com una sirena que m'està cridant.

0: Escoltes ICAT.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici,

0: són al·lèrgiques al pol·len? Quin contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'ho passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
6: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
7: Quedeu com sí. Una de Girl Band.
8: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
9: Dieu no, no i no.
8: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
8: Hi ha moltes boybands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venido a escuchar el discurrito.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boyband i també tenim una girlband, que en cas són les al·lèrgiques al foc.
12: Escoltes i cas.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
3: Escolta, Zicat.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
3: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
4: Linkat.
5: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano. Un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per ICAT.
4: Linkat.
2: Linkat.
4: Linkat.
2: ICAT. ICAT. Escoltes, ICAT.

cançó més que ha caigut en aquest matí del dilluns, 12 d'octubre, amb l'Alfred García cantant en català. I amb tot el dia per endavant, anem a punxar-te també la Keisha amb 6.

0: dedicat?
1: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
2: Però si no heu ni marxat.
0: Calla, veu dicat.
1: Sí, que ens talles el rotllo.
0: Tenim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
1: I que sempre et renyin per dir alguna marranada.
0: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de...

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
2: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
3: Escoltes ICAT.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau vent salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
2: Linkat.
0: Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
0: Linkat. Aika.

0: moriré.
1: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

En Jan Aikat, una hora més del dilluns amb Tyler, celebrant l'amor i els sentiments amb Lizzie Love. I ben tendres i sentimentals, ens posem ara amb aquesta romàntica batxata de la Flashy.

Energia rockera des de l'Empordà, amb els Clima, i aquesta cançó amb la que ens recorden que compartir sempre suma, ho faig amb tu. I amb tu, al teu costat ara, Alba Morena, donant-li el seu toc personal al Mar de Manel.

0: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
1: Linkat.
2: Linkat.
1: El teu enllaç amb la cultura
2: a ICAT.
1: A ICAT. ICAT. Serialitzadors, Festival de Sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzadors.com. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
1: Linkat.
2: Linkat.
1: Aica.
3: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a Aica.
4: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
5: Sí. Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
4: Va, a la de tres. Fem un fa major, un fa major, va.
6: Sí, clar.
4: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
7: Una puta mela!
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

La meva sort, Edu Esteve, parlant d'aquelles persones que et canvien la vida i et fan sentir afortunat. I més afortunats en cert, seguim sumant aicat amb l'himne ara més caribeny i tropical de la senyorita Camila Cabello, el Don't Go Yet.

Sortim a buscar-te. Engegant ICAT una altra hora d'aquest dilluns amb la poesia musical dels Gavin MP3. I ben motivats, seguim amb una de les artistes ja confirmades pel Primavera Sound 2027. Adela, amb el KGB.

0: quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT. Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT. Escoltes ICAT.

Cançons perfectes per escalfar-nos aquesta tardor. Tòpic amb el Lucky Ones. I anem a compartir ara una altra de les delícies pop mallorquines de Mulet in Paradise.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: bandera de girl band.
1: Deies Maria, oi?
2: Que com una de girl band.
3: Que mores.
1: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Hi ha un no, no i no.
5: Sí.

0: A Catalunya
1: feminista.
0: Tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que ja són les al·lèrgiques al foc.
2: Escoltes, ICAT.

pop revolucionat, pop vitaminat amb Sidoní, i aquesta cançó perfecta per estimar i per odiar a parts iguals, i a les que el grup portarà en viu en directe el pròxim 20 de novembre al Cotton Club de Lleida. Cola para de casa i del voltatge amb la bona química dels Ginestà i Nil Moliner.

0: Hola, hola, com esteu? Avui a Pausa farem un recorregut per terres catalanes via la nostra gastronomia i els nostres vins i altres begudes. De fet, aquests vins també són gastronomia, que això volem deixar clar. Ho farem amb la mirada posada en un dels pobles amb més connexió amb el mar que jo personalment he visitat mai. És l'Ametlla de Mar, a.k.a. La Cala. Mariona Batalla, bon dia. Has
1: bon
0: estat
1: dia.
0: A l'Ametlla, tu o no?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Sou guapíssim, l'Ametlla, m'encanta. És un poble que m'agrada molt.
1: És que és tranquil·let.
0: Sí, crec que sí.
1: Sent de Barcelona.
0: A més, avui gaudirem d'un dels millors accents catalans, és el més sexy per aquí, per molts dels que fem aquest programa, i parlarem de plats amb carn i peix, em sap greu, ja matarem un bròquil, si vens a dinar, que diria el noble Quimi Portet. Tot això comença ara, són les 2:01, es diu Pausa al programa, sí.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dilluns, dia especialet, dediquem el programa a totes i tots vosaltres que sempre hi sou. Un programa especial, una de les entrevistes més exitoses de la temporada passada, amb bona cuina. Benvingut tothom a Pausa.

0: Tenim asseguda al sofà de convidades la noble Gessamí Caramés. Bon dia, Gessamí, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: He dit pixabaques tot imitant l'accent i això no s'ha de fer. No s'ha de fer.
1: Bueno, no passa res, pixabaques. Jo també ho sé imitar els barcelonins, eh?
0: A veure?
1: Què et penses, que no em surt bé?
0: Hòstia, sí, clar, perquè treballes a la tele.
1: Clar, treballo a la tele.
0: Us obliguen, no?
1: No, no m'obliguen.
0: Això, per sort, ha passat a millor
1: a mi no,
0: vida.
1: A mi no.
0: Abans passava, s'ha dit moltes vegades, i per sort aquest centralisme ha passat a millor vida, que això està guapo. Està guapo poder sentir accents diversos, no?, a la tele.
1: A mi m'agrada molt, la veritat és que li dona molta riquesa. De fet, jo, a mi em passa, quan veig en algú, jo sé, algú del TN o algú, no?, que té un accent diferent al típic accent que escoltes quan jo què sé, potser el 80%, no?, de TV3 és un accent molt neutre. Llavors, bueno, a mi m'agrada molt. Sentir esta diversitat dialectal me mola.
0: La Gessamí Caramés és cuinera. Suposo que la teniu controlada com a mínim del Cuines. És una de les tres potes del Cuines, al costat de l'Arnau París, en Marc...
1: Ribas.
0: Ribas, que... Perdó, Marc. És que em fa por amb aquells bíceps. I la Gessamí. He dit dos punts que m'agraden del poble, que li dieu la Cala, oi? No m'he equivocat amb això.
1: Sí, la Cala. Sí, perquè abans hi havia... Bueno, realment va començar dient-se la Cala de l'Ametlla. I a partir d'aquí, la Cala. Crec que la Cala de l'Ametlla perquè hi havia bastants ametllers i també a la zona que hi ha ara la plaça del Canó, que és on està, diguéssim, bueno, tots els restaurants i on comença el port... Bueno, no on comença, però on estan moltes de les barquetes del port. Crec que allà hi havia una ametller o alguna cosa així, o això em van contar. I, bueno, la Cala de l'Ametlla, i al final l'Ametlla de Mar.
0: Doncs
1: i
0: això.
1: Seguim sent caleros, i de fet la gentilici és este, caleros i caleres.
0: Calero i calera. Sí. Hi ha dos punts que m'agraden del poble, ja ho he dit, és a aquests dos, és a dir, la platja de Pixabaques, per què? Perquè hi he estat, i llavors la llotja, perquè també hi he estat. Però n'hi afegeixo un tercer i a veure què dius. Carrer Trafalgar, número 21.
1: Meleta de Romer,
0: està
1: restaurant.
0: Bé, no? Està bé, eh? És el restaurant de la nostra convidada.
1: Està molt a prop de Pixabaques, eh?
0: Ho sé. Vaig passar-hi per davant una vegada. No hi vaig entrar, però... perquè anava a comprar peix per cuinar-lo en un càmping. O sigui, imagina't el downgrade,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: de poder
1: sí.
0: anar a un restaurant o a comprar peix per... Bueno, està molt bé cuinar en un càmping una mica de peix, eh? També
1: home,
0: de
1: és
0: dir.
1: Xulíssim, no?
0: Sí, aquella oloreta i tal, sí, sí.
2: Home, però jo estic veient aquell web les puntuacions de Maleta de Romer.
0: Sí, però tu has tastat el meu... el que em cuinés aquell dia?
2: Pues que, Albert...
0: Bueno, és igual, tu no menges peix, tampoc. Si mirem...
1: també en fem, de plats vegans i vegetarians al restaurant Meleta.
2: Home, jo estic veient aquí alguns postres que dic, oi, per favor...
0: Bueno, és que clar, la Gessamí...
2: Clar.
0: Ara posarem ordre a tot plegat, però si mirem la carta del Meleta veiem que versiones plats, i això és una cosa que és bastant... trobo que és bastant definitòria de la teva cuina, pel que he anat veient. Versionar plats, per exemple, la clotxa, en aquest cas barrejant amb cuina mexicana, no? Sí. Oi que fas una clotxa pibil, més o menys?
1: Sí, de fet, jo crec que la clotxa és el que defineix millor la nostra cuina, perquè el que fem és agafar Terres de l'Ebre, sí. Vale? Terra Alta, en este cas, Ribera d'Ebre, no? La clotxa, que és este panet que s'abuida, que menjaven els pagesos.
0: Clotxa,
1: després...
0: perdona, és més Ribera d'Ebre? És més fluix?
1: Terra Alta, Ribera d'Ebre, sí, jo crec que barreja les dues comarques, eh?
0: Baralla, no? I entre ells...
1: No, jo no m'hi fico, bueno, no sé si hi ha baralla o no.
0: digues.
1: Però, bueno, fa molt de territori, no? És part... quan parlem de les Terres de l'Ebre, a vegades sempre pensem en la part del delta, part de mar, part de costa. És veritat que té una serra molt important i una part interior molt important amb tots els vins de la Terra Alta, tota la serra de les Terres de l'Ebre amb cabres, formatges, etc. I, bueno, doncs la clotxa és un clàssic, no?, de la nostra gastronomia. Llavors, jo el que va ser portar-la cap a les nostres costes i li vaig posar dintre tonyina, no? Tonyina roja, que és veritat que l'Ametlla de Mar se coneix molt perquè és un dels ports que conté més tonyina roja de... jo et diria un dels que més a nivell mundial, eh? Llavors, a partir d'aquí faig un estofat amb parts de tonyina que potser no són tan nobles, no? Parts d'estes que tenen més nervi, que són les que s'apropen a la cua, les que s'apropen més al cap, i això quan ho estofes queda supermelós i superbo, i ho estofem en unes espècies d'aquí, però que mos poden recordar a una manera de cuinar com fan los mexicans la cochinita pibil mexicana, no? I a partir d'aquí doncs juguem una mica, una ceba encurtida, una mica de llima, no? Una mica de crema fresca, i quan tu menges és molt guai, no? És com que, sí, m'estic menjant territori, estic menjant producte d'aquí, però a la vegada sembla que estigui viatjant per Mèxic, no? I això a mi me mola molt.
2: Ostres, m'ha agradat
0: Estic ara mateix.
2: Clar, és que parlar de menjar aquestes hores...
0: Què hem dinat, no? Què hem dinat tu i jo? I un trist d'entrepanet, i tu... Bueno, la teva amanida estava molt bé.
2: Bueno, era un tàper amb verdura i caquis, que estic obsessionada. Però m'agradava, des de mi, que parlaves com de l'aprofitament, per exemple, de la cueta, de la part aquesta que potser no es menja. Vosaltres intenteu fer això, com aprofitar al màxim, o al revés, llençar el mínim de menjar possible? Perquè moltes vegades a l'alta cuina es descarten coses que fins i tot estèticament no quadren.
1: Jo 100%, jo crec que ho fem, la majoria de petites i mitjanes empreses ho fem primer per necessitat, i segon perquè, ostres, és que mola molt agafar un producte que estigui bé de preu i poder-lo portar en un punt, no, de noblesa. És a dir, a mi me mola molt agafar una part que diguis, això és més difícil de cuinar, o no és... A mi, al final, ja és que m'avorrix agafar una part noble, passar-la per la planxa i servir-la. Que està molt guai, que ho has de saber fer també, que després tu menges i és una delícia. Però a mi, com a cuinera, ja no em diu res. És com que és una cosa que, sí, se pot fer puntualment, però a mi el que m'agrada és, jo què sé, agafar un estómac d'un bitxo i treballar-lo, i que tu te'l menges i digues, en sèrio m'estàs donant un estómac i me l'estic menjant i m'agrada? Bueno, això és el repte que a mi...
2: Clar, potser té més mèrit, perquè agafar una pota de pollastre ja s'ha fet tota la vida.
1: Clar, a mi m'agrada molt, i trobar aquestes parts de... Per exemple, ara que parlem de la tonyina, quan venen les jornades de la tonyina, nosaltres fem un menú on utilitzem ulls de tonyina, lletons de tonyina, ous de tonyina, parts no tan nobles com poden ser les que s'apropen a les puntes, que més hem utilitzat aquest any, paladar de tonyina... Són parts que...
2: Paladar de tonyina,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, el paladar de la tonyina es diu secret, li diuen secret, i és, bueno, doncs és la part del paladar. Penseu que té el cap tan gran que es poden treure tantes parts d'aquest animal? Que és quasi com un porc, eh?
0: Ho tenim molt apres del porc, però no, jo de la tonyina ho desconec. També perquè a nivell usuari, a nivell del consumidor del dia a dia, tampoc t'hi pots estar tanta estona i tampoc tens els coneixements. Però és veritat que, mica en mica, hem anat com perdent coneixement, no? Hem anat perdent saviesa popular en això. Jo no sabria per on començar, jo què sé, amb una tonyina, amb un salmó, amb un tal. Estem acostumats a que ens serveixin, no, això, la part noble, el llom ben talladet,
2: clar,
0: per fer-la a la planxeta
2: dir,
0: i tal,
2: que...
0: no sé què. I l'altre, i hem pensat, on és l'altre, saps? Collensen.
1: Bueno, això també forma una mica... Això, jo entenc que tècnicament a vegades les coses són difícils i no tothom ha de saber fer-ho, no tenim per què saber fer-ho, però sí que és veritat, sí que és veritat que si tu vas al mercat o vas a una peixateria i demanes coses, doncs ells saben treballar, ells fan la feina per tu. Tu quan vas en una carnisseria no demanes una vaca sencera, demanes una part, no? Doncs això és el mateix, tu pots anar a una peixateria i dir, doncs mira, m'interessa, no sé, que em guardis això o això, llavors ells t'ho van fent, t'ho van treballant i t'ho donen.
2: I està més bé de preu?
1: Sí, moltes coses. Pensa que, jo què sé, el cor de tonyina, per exemple, jo l'estic comprant a 5,50. És molt barat. Pensa que la ventresca de tonyina està a quasi 60 euros. Clar, has de variar. Jo si et faig un menú de tonyina, doncs te posaré ventresca, però per una altra banda també et posaré cor, et posaré ull, et posaré... Saps? Que tu ara penses ull de tonyina i dius... Però sí, quan provis les croquetes d'ull de tonyina que t'he fet... Igual flipes, perquè són meloses, perquè tenen sabor, perquè tenen aquella part cremosa que ajuda la bechamel a fer-ho tot encara més cremós, que en una altra ocasió doncs, podria ser, no sé, uns peus de porc. Saps? Aquella melositat dels peus de porc, doncs, la tens en altres parts dels peixos, i això s'ha de saber jugar també, no?, si tenim este producte.
0: Estaria escoltant la Jessa tot el dia.
2: Tota l'estona.
0: Tot el dia, que ho sàpigues.
1: Que guai.
0: Entre l'accent que gastes, que ja ho hem dit, estàs d'acord o no, Mariona?
2: Sí.
0: I sempre diu l'accent balear, deixa'm estar amb l'accent balear, anem a les Terres de l'Ebre. Què t'anava a dir? Senti que està sonant, no?

0: Són los cuatro, banda cubana. Són o eren? Que fas un gest.
1: No, són.
0: Val, has fet un gest com et queda lluny?
1: No,
0: és igual.
2: Era un gest de Déu-n'hi-do?
1: Sí.
0: Ets molt de ballar salsa, m'han dit.
1: Sí, m'agrada ballar salsa, bachata, merengue, sí, m'agraden les balls llatins, m'agraden molt.
0: És latina, és que és latam.
2: És latam.
0: Sí, total. Escolta'm, els viatges són molt importants per tu, em consta. I, de fet, mirant aquest llibre, que encara no ho hem dit, però després en parlarem, que es diu Catalunya a la copa i al plat, que és un llibre que comparteixes amb en Javier Campo, després en parlem en profunditat, però només mirant aquestes receptes ja veiem que sí, tens un peu posat a la tradició, de fet és un llibre que reivindica molt plats tradicionals de diverses parts, de totes les parts de Catalunya, però que tens molta tendència a fer doncs això, el que dèiem, no? De tant en tant una provatura, d'enriquir-te d'un cochinita pibil, no? Es diu? De Mèxic per incorporar-ho aquí. Tu això ho aprens viatjant? O per YouTube també, suposo, per YouTube.
1: Jo ho aprenc més que per YouTube o coses així, menjant. Menjant s'aprèn molt.
0: Sí.
1: I viatjant també. Clar, o sigui, tu aquí a Barcelona, per exemple, que és pot ser la zona més diversa que tenim a Catalunya, no? A nivell diferents cultures barrejades, tens molts de restaurants on tu pots anar a menjar i provar menjar de tots els països, no? Aquí jo ja he fet molta, o sigui, he intentat aprendre molt anant a menjar aquí, però després quan surtes és totalment diferent, perquè ja accedeixes a productes, a cultures, a maneres de treballar que aquí no tenim. Uh-huh. I clar, tot això t'ajuda molt a entendre i a aprendre. Jo cada any me'n vaig de viatge en algun lloc i cada any fico una recepta nova al restaurant relacionada amb allò, perquè és que ja em fa el clic, saps? El cap diu, oi, això ho he de posar.
0: És que aquí anava. Tu no pots desconnectar. Tu ets una mica com nosaltres, que com que estem aquí a la ràdio i volem explicar coses, cosa que fas, cosa que penses, hòstia, això cap al Pausa, no? O cap a ICAT, o ho explicarem. En el teu cas, tu no pots viatjar i no pensar, això que m'acabo de fotre un tapit d'espatlla, ho incorporaré al Melete Romé.
2: A banda, menjar és una cosa que fas cada dia.
0: Clar.
1: Jo puc... O sigui, per a mi això és desconnectar del restaurant. Però jo en la gastronomia sempre estic connectada. No puc desconnectar ni vull, tampoc.
0: O sigui, al final podem dir que tenim una persona asseguda aquí que barreja passió i feina?
1: 100%.
0: Hòstia, això no està a tothom, t'he de dir. No a tothom li passa, És guai tenir això.
1: Sí, si saps controlar-ho i que no t'absorbixi, està bé. Sí. I jo crec que la fórmula la tinc. Per
2: però alhora també pot ser com un càstig molt gros, perquè no sé si vas de pujar a mida, està menjant i no està gaudint de l'experiència, perquè estàs fent una mica com de judici sobre el menjar. És a dir, tu et pots menjar una truita de patates mal feta un diumenge a la nit i estar tranquil·la?
1: Sí. Jo sí.
0: Mal feta no la farà la Jasmí.
1: Bueno, em pot passar,
2: O que li hagi fet alguna altra.
0: Que t'hagi fet alguna altra.
1: A mi... A veure, jo intento poder anar a tot arreu. Jo tinc amigues que són super friki fans de la gastronomia i anem a menjar a puestos super bons, de puta mare, però després també tinc altra gent al meu voltant i altres amigues i amics que no ho disfruten tant o no es volen gastar tant amb això i llavors han d'anar a llocs que potser no estan tan en nostra onda. Llavors, jo m'intento adaptar una mica a tot. Vull dir, jo puc anar a menjar a qualsevol banda. També sé què demanar a cada lloc.
2: Clar, per exemple, Jasmí, fa quant que no vas a un kebab?
1: Jo vaig anar l'altre dia.
2: Allí
1: l'Ametlla. De fet, nosaltres al costat del restaurant tenim un kebab i no és allò, no és un kebab allò artesanal, no, és un kebab que està allí al costat. I a vegades quan acabem amb els treballadors dient, què, avui fem nit de kebab? I anem allí, juguem, fem una ronda de l'impostor i ens mengem un kebab. Mengem, què t'he de dir? No passa res.
0: Però si és mític, Ferran Adrià, rebent periodistes al seu restaurant i obrint una bossa de cornes i un tros de pa. És mític, això. Vull dir que la gent que es dedica a l'alta gastronomia menja normal, també, no?
1: Nosaltres tenim
0: no
1: un munt de vídeos...
0: No esteu tot el dia menjant... Espera, que obria una recepta d'atzar. No tot el dia mengeu un biquini de bolets, pollastre, formatge i orenga fresca. Cada dia no ho fas.
2: O
0: una torronada de Vilassar amb cansalada decorada i espàrrecs confitats. Està increïble, però no, cada dia no t'ho fas, això.
1: No, de fet, nosaltres tenim uns quants vídeos a la nostra galeria, amb les meves amigues, les que treballem a restauració i tal, quan ens vam menjar alguna cosa així una mica...
0: Vergonyant.
1: Vergonyant, sí. Ens fem un vídeo i diem, tu ets chef, no? Tu dos menja molt bé. I ens va allí menjar pa sucat en oli, ràpid i de peu, saps?
0: És que és això, sí. És això. Escolta, tens un dels teus plats estrella, tu en tens uns quants de plats estrella que saps que triomfen, no? Suposo?
1: Sí,
0: més
1: sí.
0: Més o menys. Quin creus que és el que ha nascut més gràcies als viatges? El que diguis, per mi aquest és la fusió perfecta entre una cosa i l'altra.
1: Mira, al restaurant hi ha un que és, jo crec que va sortir d'això, d'algun dels meus viatges al Carib, que és un peix que fem, un peix que es diu, nosaltres li diem el nostre fish and chips, però nosaltres el que hem fet ha sigut agafar un peix que és un tiburonet petit, que es diu pinta roja en castellà i gat baire en català, i este peix lo vaig agafar principalment perquè entrava molt barat a llotja i volia fer alguna cosa amb ell. I el que vaig pensar és, clar, si això és un tauró, això ho he de poder treballar igual que el cazón, que treballen los andalusos, amb una mica d'àcid, una mica d'all, pimentón de la vera o el que sigui. Uh-huh. I jo el que vaig fer va ser fer una marinada, però una marinada més estil caribeny, amb cítrics, amb coriandre, amb all, ¿vale? Una cosa que, de fet, allà a les zones de costa marinen lo peix, lo deixen secar una mica i el fregeixen. Doncs llavors vaig intentar fer això i la veritat és que va sortir una recepta que mos va molar molt, que va agradar molt als nostres clients i que funciona des del primer any i crec que no la podrem treure mai perquè és que és reivindicativa a nivell utilitzar un peix diferent. Uh-huh. És fàcil de menjar tant per a nens com per a persones que no els agrada trobar-se espines, que són molts els que mos agrada menjar i no trobar espinetes. Uh-huh. I a mi no em porta quasi feina perquè és que el peix ja ve quasi net. I estàs boníssim.
0: Guapíssima, gat baire.
2: És que ara estava veient fotos i penso, com accediu a aquest producte? Perquè m'imagino que aquí, a Catalunya, no hi ha pinta roja d'aquest.
1: N'hi ha, sí, a l'Ametlla de Mar sí? Tenim molta. I cap a la meva zona sí que s'agafa més gat baire, que és pinta roja, i després hi ha un peix que s'assembla molt, que a la zona de Tarragona se n'agafa bastant, que es diu moixina. Són dos peixos que són molt, molt, molt pareguts. Si els compres ja pelats, quasi que no saps diferenciar-los, mm-hmm. si no els treballes molt. Uh-huh. Si els busqueu, sí que veureu que un, la pinta roja, o el gat baire, és salmonat amb taquetes negres, mm-hmm. en canvi la moixina és més gris, així tota gris, amb puntets, amb unes puntes a les aletes.
2: Però bueno, però pràcticament són el mateix.
1: Sí. I sí que se n'agafen, eh? I a la zona de la Costa Brava també se n'agafat sempre.
2: És que els veia com tropicals, no sé, com feia
1: no,
2: poc.
1: Són d'aquí.
0: És que hi ha una... Podem obrir el meló dels peixos?
1: Obrim-lo.
0: Dels nostres peixos?
1: Sí.
0: De com desconeixem el nostre ecosistema marí? O això m'ho sembla a mi, ja s'ha mi creu.
1: No, és cert.
0: És a dir, tu em vas parlar una vegada de la baqueta, no?
1: Sí.
0: Que la cuines força, que en teniu per allà baix i tal.
1: Sí.
0: Em vas parlar... Posem l'exemple de la galera, no? Que abans es llançava, que estava com denostada, la galera, mm-hmm. i ara va uns dineros.
1: Home, ara la pots pagar quasi a 14 euros el quilo. Fàcil, de llotja, eh? Preu sortint de llotja. Jo no vull ni imaginar quan ja la compres a una peixateria o en un supermercat. O...
0: Què passa amb els peixos? Per què comprem tot el dia que si salmó, que si no sé què, tal, tal... Per què tenim tanta informació? Potser amb els animals de bosc, de caça, no tenim tanta.
1: Bueno, la caça també està una mica...
2: O amb els de granja, que tots sabem quins són.
1: Jo crec que els peixos el que passa és que hi ha modes i hi ha ofertes i demandes en funció de les modes, no? I al final, bueno, doncs... Pues, hi ha peixos, a veure, hi ha coses i coses. Hi ha peixos que són molt agradables al paladar perquè tenen uns sabors plans, uns sabors fàcils i després no tenen molta espina. Els peixos que no tenen molta espina o tenen una espina localitzada i no has d'anar fent virgueries per a treure les espines, doncs són peixos que funcionen molt bé. Però igualment, dintre d'estos peixos, per exemple, anem a parlar de peixos blancs d'escata. ¿Vale? Un peix blanc d'escata podria ser una dorada, un llobarro, un corball, un mero, un pagre, un besuc... ¿Vale? Mm-hmm. Llavors, tots estos peixos, dintre d'esta classificació de peix blanc d'escata, trobem, bueno, peix blanc, per dir-te alguna cosa, perquè n'hi ha que, per exemple, la dorada, el llobarro o el mero es poden considerar semigreixosos perquè tenen una mica més de greix i ja s'apropen als blaus, però bueno, és igual, peix blanc d'escata, ¿vale? Dintre d'aquí n'hi ha que són més cars, com ara el mero, que està hiper-mega preuat, o el llobarro, la dorada també està bastant cara, però si anem, per exemple, a pensar en un corball, que la gent potser no el coneix tant, o potser no li té tant... Per a mi el corball és espectacular, a mi m'agrada moltíssim, i si un llobarro pots estar pagant, no sé, 32 lo quilo, en un corball te'n pots anar fàcil als 22-24. També en trobes, de corball a 32, depèn del moment de l'any, etc. Però aquell, quan el corball està a 32, el llobarro igual ja t'ha pujat a 40. Saps?
2: I a l'hora de mirar la carta, el consumidor segueix preferint un llobarro abans que un peix que no coneix o la gent està oberta a explorar una mica?
1: Hi ha de tot. Però nosaltres moltes vegades tenim corball a la carta i moltes vegades la gent vol corball. Sí. Si deixes triar entre llobarro i corball i estan al mateix preu, te triaran llobarro, perquè la gent ho coneix i rarament te diran un corball. Però... Bueno, és que normalment, com que el corball és una mica més barat, doncs moltes vegades la gent també accedeix.
2: I les modes aquestes de les que parlaves, no? Que doncs certs peixos són més populars, qui creus que les imposa? El món de la gastronomia o les empreses que venen el peix? perquè els interessa potser vendre salmó perquè és més car o per, pel que sigui.
1: Clar, és que aquí hi ha una diferència important i és que nosaltres, per exemple, salmó no en tenim a les nostres costes. Vale? El salmó és una cosa que ha vingut imposada des de fora i crec que és... No et sé dir, perquè ara t'enganyaria, no et sé dir si és per les empreses o si és per la gastronomia. Sí que és veritat que hi ha una, ha hagut un input de gastronomia japonesa, per exemple, i això ha sigut bueno, ha sigut bastant caòtic a nivell consum de salmó. No sí. sé si d'abans també ja es consumia, però jo crec que el preu del salmó ha pujat bastant a nivell... O sigui, arrel de la cuina japonesa, penso, eh?
0: I la tonyina, eh?
1: La tonyina també.
0: La tonyina sí que... No fa gaire vaig veure un documental que parlava de la inflació de la tonyina amb l'auge aquest de la cuina japonesa i era com del 0 al 1000. O sigui, amb 10 anys, 15 anys...
1: Sí, això també ha passat molt, perquè, clar, abans la tonyina no es... És que nosaltres no la consumíem crua. Yeah. Nosaltres tonyina crua no n'hem consumit mai. Hem consumit tonyina sempre, sobretot les zones de costa, i de manera molt momentània, perquè és que la tonyina és un peix... que té una estacionalitat bastant concreta. Ja, perquè és com, bueno, quan surten les barques, les tonyineres, són barques grosses, van, pesquen tonyina, venen, la tonyina s'ha de consumir. Ja. Ara no, ara hi ha maneres, no, de portar la tonyina viva fins aquí, guardar-la, anar-la repartint durant l'any, etc. Però això abans no passava. Llavors, hi havia una època que et fotis un fart de menjar tonyina, però de totes les parts de la tonyina, sobretot les parts de costa. Amb la cuina japonesa, pues sí, les parts de la tonyina més nobles s'han ficat pels núvols.
0: Sí, eh? Bueno, escolta, les temporalitats, que són importantíssimes, que aquí sempre ho hem defensat, si us passeu uns quants dies menjant tonyina, no passa res, perquè després vindrà, jo què sé, a l'estiu, oi que estareu menjant tomàquets, de manies de tomàquet i no us queixareu? Jo particularment no.
2: No, home.
0: Jo estic plorant fa dies, ho saps, no? Des que s'ha acabat el tomàquet d'estiu. Bueno, passa res. Vols que posi música, Jessa?
1: Vinga, va.
0: Música que li agrada a la Jessa Micaramés, per exemple, això que entra de fons i que es titula A fora plou, són els Tallets. És possible que se sàpiga totes les cançons dels Tallets, eh, la Jessa Micaramés?

0: Efectivament, aquesta cançó que ens van regalar els tiets, que fa molts dies que no en sabem res d'ells, algun dia jo trobo Mariona Batalla que els haurem de convidar. I la pregunta és, a qui convidem? Un dels dos, que vingui en Xavi.
1: Bueno, com aquí tirem de notes de veu, que vingui un i xerri l'altre.
0: Però no et sembla molt raro un dia entrevistar només en Xavi, només al Derra? És molt estrany, això,
1: sí.
0: Però bueno, ja, un dia vindran i també els hi direm que la Jessamy Caramés, la nostra convidada d'avui, n'és superfan. Ara sentirem la veu d'una senyora que és sommelier, que és una dona que en sap molt, que ha fet un missatge, t'he de dir, una mica lluny del mòbil, però bueno, jo crec que s'entén, i que ens explica el seu moment de pausa.
2: Ja fa molt temps que segueixo la Jessamy i estic enamorada de la seva professionalitat i de com explicar. Encara que ja sabeu que jo sóc més la part líquida de la gastronomia. I d'aquest llibre que marida el corpus de la gastronomia catalana amb els millors vins, sobretot això, caves, brisats, aquestes garnatxes blanques que són tan versàtils que, escolta, fins i tot m'animaré jo a cuinar, però amb una copeta de vi al costat. I sí, una mica també li tiraré el xup-xup.
0: A mi, Meritxell Falgueres, em sap molt greu, però tu no et posaràs a cuinar i ho sabem. Es veu que la Meritxell et segueix, Jessa? No sé si us coneixeu personalment, si
3: sí,
0: no...
3: Sí, la coneixo, la Meritxell. L'hem coincidit algunes vegades i la veritat és que és supermaja amb mi. De fet, quan vam obrir el restaurant m'ho va dir, diu, Jessa, si necessites ajuda amb els vins i tal, m'avises, no sé què. Passa que tenia un company que ja em feia la carta dels vins i tal, però la veritat és que la Meritxell ja porta amb mi superbé des del principi, des que ens vam conèixer. Molt maja.
0: És una flipada, una altra d'aquestes persones que es flipa per lo seu molt fort. I reivindiquem la gent que es flipa. Ja ho vam fer amb el Marc Serrat,
3: sí,
0: aquí,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: L'alta flipamenta que diu el Marc Serrat.
3: És que si no, no seríem ningú. Si no hi haguéssim friquis en aquesta vida, no seríem res.
0: Mm-hmm. Hòstia, m'agrada molt aquesta.
3: Tot seria molt pla, no?
1: Tot
3: seria
1: sense
3: sal, sense sal, ni sucre, ni res, tot neutre.
0: És veritat?
3: Sí.
0: Ni pebre.
1: Vull agafar-me, Albert, això que parlaves.
0: M'estava deprimint d'imaginar-me aquest món que dius... Ja
3: sí,
0: trobo...
3: món gris, sense sí. colors...
1: Doncs ara t'animaré perquè... Obrirem meló polèmic. Què és? Abans estàveu parlant i tu, Albert, has dit que el vi és gastronomia. Suposo que també lligat al títol del llibre que...
0: Home, Catalunya, la copa i el plat, publica Cusatània Edicions, editorial de referència en això de la gastronomia, i és coautoria del Javier Campo, que ara en parlarem, i de la Jessamy Caramés.
1: I és un debat que hem obert aquí amb diversos cuiners quan han passat pel programa, que és el vi és gastronomia, ho comprem, per tant... El vi és gastronomia i la gastronomia és cultura?
0: 100%. Bueno,
3: sí, no?
0: Sí.
1: Sí, no hi ha de base,
3: no entenc la pregunta.
0: Una mica perduda. Vale.
3: La gastronomia és cultura, el vi és cultura, jo crec que sí, no? Que la resposta és sí.
0: Sí.
3: Dic,
1: i patrimoni.
3: Totes les anteriors són correctes.
0: Sí, totes.
1: Ai, que són correctes, per fi.
0: Sí, és que justament, hòstia, és que si no fos per la gastronomia no en tindríem de cultura. Llengua i gastronomia, pilars d'això, eh? Mm-hmm.
3: Home, la gastronomia és algo que es transmet de generació en generació i gràcies a això entenem moltes coses de les que passaven abans. És que ara ho estàvem dient, no?
0: Sí.
3: Abans, abans això es llançava o abans, no?, la galera es llançava perquè no estava tan valorada. Entenem el que passava abans gràcies a que avui dia mengem això.
0: Sí.
3: Vull dir que al final tot és informació i és entendre els nostres avantpassats i, bueno, i formar part del nostre dia a dia culturalment. Vull dir, què seríem sense el pa amb tomàquet, sense l'allioli, sense, no sé, sense un arrossejat?
0: Jessamy, després que sàpigues que et farem triar, saps allò del rànquing a cegues? Saps com va? Que tu tens 10 números i els estan omplint en funció de les coses que t'anem dient? No t'han fet jugar mai, això? Després ho farem en plats de gastronomia catalana.
3: Vale.
0: I t'hauràs de decidir per un.
3: Vale. Sí. És allò que te'n diuen dos i no has de triar un.
0: No, els has d'anar posant en un rànquing a cegues.
3: Ah, vale.
0: Sense saber quin vindrà després. Després t'ho fem.
3: Ja sé lo que és.
0: A veure quin guanya. Abans, però, ens havia quedat pendent el moment de pausa de la Meritxell Falgueres. Perdoneu que hem tingut un error aquí d'ordre. I ara sí que ens ho explica.
2: Hola, soc la Meritxell Falgueres, sommelier i comunicadora. I el meu moment de pausa és just a la tarda, quan agafo la meva bossa, la porto a passejar i anem a esperar que els nens arribin de l'escola.

0: A veure, que ens hem menjat dos quarts... dos quarts, 30 minuts de programa, ja. Està bé, eh? 30 minuts i no hem tractat la meitat dels temes que volem tractar.
1: Però avui tot va de menjar, així que està bé.
0: Sí, som aquí, exacte, digestió lenta.
1: Sí.
0: D'això neix aquest programa, al final, no? D'anar tranquils per la vida.
1: Lenta, que no pesada, eh?
0: Encara que no ho sabia... Sí, hòstia, calla, aquest cap de setmana llarg. S'ha fet llarg, també, la digestió. Que sé mica ara més, que et volia dir una cosa. Els que tenim la sort de tenir el teu contacte, el teu telèfon mòbil, hem parlat amb tu per WhatsApp alguna vegada i hem vist que tens una foto on surts amb una guitarra, abraçant una guitarra.
2: Ara sí, sí.
0: I aquesta cançó que hem posat ara, que és Noches de Bohemia, de Navajita Platea, em fa a mi que la deus haver tocat amb la guitarra alguna vegada.
2: Sí, sí, sí. La tinc al meu repertori. Tinc uns cartesanos així, però és de... Igual que de receptes, doncs, un munt de partitures.
0: La pregunta és, quan sentirem...
1: Obertes.
0: Quan et sentirem cantar en públic?
2: Ja passa.
3: Fes una pausa.
2: Alguna vegada fes algun vídeo així a Insta, això.
0: Ah, hòstia, ja anirem cantant. De seguida. Durant la publi anirem. Ah. Ja anirem. Durant la publi anirem i en punxarem algun. Però vaja, escolta, encarem el tema del llibre, nou llibre de cuina de la Gessamí. És el teu quart llibre, ja, eh?
2: Sí.
0: No està mal, eh? Que tens una carrera de... Tens, tu, quants anys tens?
2: 33.
0: 33 i 4 llibres, jo en tinc cap.
1: Has plantat algun arbre, tu, Gessamí?
2: No.
1: Bueno. Si et falta...
2: ho tinc pendent i no tampoc tinc cap fill.
1: Bueno, una de tres.
0: Bueno, he fet dos fills. Està bé. Escolta, Gessa, a Catalunya, a la còpia del plat, aquest llibre que has fet mà a mà amb en Javier Campo, que explica'ns qui és aquesta persona, que sé que és de Tortosa.
2: Sí, Javi Campo és un sommelier que jo vaig conèixer... Bueno, realment és sommelier, però també és assessor gastronòmic, fa moltes coses. Jo el vaig conèixer perquè quan jo era una friqui de la gastronomia estava estudiant, doncs com bonament podia anava a menjar en algun restaurant bo per aprendre, no?, a les meves amigues, que també són unes friqui fans de la gastronomia, com s'ha dit abans, i ell era el sommelier i el xef de sala, el cap de sala del Villarretino, a Xerta. I, bueno, jo el vaig conèixer allí, no?, i, bueno, vaig veure que, oh, que guai, un home així que sap de molt de vins, que no sé què, no sé quant, però l'admires, no?
0: Però després... tu vas anar-hi a dinar i el vas conèixer, entenc.
2: Sí, bueno, el vaig conèixer, vaig veure que ell treballava allí, me'l van presentar, hola, jo
0: vale,
2: sóc...
0: Vale,
2: allí es va quedar tot. Allí és quan jo el vaig conèixer. Més endavant, quan jo obric l'Omeleta de Romer, ell havia canviat de feina i treballa en una empresa com a assessor gastronòmic i també com a comercial. Bueno, té una part de ven vins, ven car, etc. No? I va vindre al restaurant a parlar amb mi i li vaig dir, Javi, dic, crec que seria xulo que féssim alguna cosa junts, algun maridatge aquí al restaurant, alguna cosa tal. I aquí va començar, diguéssim, la nostra... O sigui, jo ja l'havia conegut feia molts anys, però quan vaig tindre-la així més de prop vam començar a treballar junts d'alguna manera puntual, no? I ell va vindre un dia i em va proposar este llibre. Uh-huh. I a mi em va semblar molt xulo. També em va semblar que era un llibre molt Cosetània, un llibre molt per a l'editorial. Sí, sí, sí. I vaig proposar-li a Jordi de Cosetània i em va dir que li agradava i tal, i vam fer, doncs, este projecte. I jo crec que és xulíssim perquè jo, a part de que m'ho ha passat super de fent-lo, crec que hi ha una font d'informació aquí dintre, impressionant a nivell Catalunya, sí. I ja no només a nivell plats, que per a mi són superdivertits i estan superbé, sinó és que també hi ha com una base de dades de petits cellers de territori que això no és fàcil d'aconseguir. No. Clar, això tot està al cap de Javi, en els seus contactes, etcètera, no? Llavors aquí, i no només hi ha vins, hi ha cerveses, hi ha hidromels, hi ha combinats, hi ha coses que... opcions no alcohòliques també. Llavors... és com a apropar una mica aquesta part del maridatge, no? El maridatge, entenem, en combinar menjar i per líquida a casa de tothom, perquè al final són receptes per a fer a casa, no són receptes molt difícils ni tampoc coses molt rares.
0: Tenen els noms complicats, només he pensat en algun moment.
2: Per què?
0: No, perquè tu mires el nom d'alguna cosa,
2: sí.
0: Jo què sé, tu dius, nen, el meu fill, no? El gran, t'he preparat una rajola de xocolata amb cruixent de moixaina, i em deia, papa, què dius? Però al final, aquesta rajola de xocolata no pinta de ser molt difícil. I, atenció,
1: és que és això, que si li ensenyes la foto et dirà, porta cap aquí.
0: Maridat amb un torb, que és un licor tradicional, vull dir, en aquest cas no hi ha un cava, un espumós i tal, sinó que és un torb, que és un que més mola que es digui torb, no? Que deu ser com una... com es diu això? Ai, no em surt ara. Com aquesta beguda clàssica catalana.
2: Com una ratafia.
0: Com una ratafia.
2: Sí, és un destil·lat, sí, un licor així una mica més potent d'alcohol. Això realment...
0: Els has tastat tots?
2: No, tots no.
0: No estaries aquí amb nosaltres.
2: Vam tastar moltes coses, però no vam aconseguir totes les ampolles, perquè penseu que hi ha 163 begudes en este llibre.
0: Ja.
2: Aconseguir 163 ampolles de manera gratuïta, només per fer una foto, no és tan fàcil.
0: Què tal és?
1: Catalanes?
0: Sí, perdó. Sí,
1: totes catalanes, les ampolles també?
2: N'hi ha... cada recepta, nosaltres són 60, què he dit, 163, no, 120, perdó, hi ha 63 receptes i 126 begudes, m'he equivocat. Llavors, de les 63 receptes, 63 begudes són del mateix territori en concret i després hi ha una alternativa que pot ser del territori o pot ser de qualsevol altra part del món, no? I les 63 aquestes que es dic que acompanyen les receptes com a priori, com a maridatge principal, sí que són no només de Catalunya, sinó d'aquell territori que estem treballant en concret.
0: Jessa, és fàcil treballar amb tu? Què diries?
2: Jo te diria que sí, però...
0: Doncs,
2: jo crec que sí, jo crec que sí. No que és difícil.
0: Que parli Javi Campo.
2: Vinga. Ah, oh!
3: Treballar amb la Jessa és fàcil, és molt fàcil, perquè tenim una cosa que és que ens ho passem molt bé, ens riem molt. La risa és un element indispensable en el nostre treball i en totes les coses que hem fet conjuntament sempre ha estat molt present. És cert que hi ha hagut un treball de recerca especialment important, perquè moltes vegades penses primerament que un producte estarà vinculat a una zona i te dones compte de que està vinculat a més d'una zona, per això d'aquesta divisió geogràfica que han fet al llibre, que no és ni comarques ni províncies. Llavors, això i buscar també la recerca de begudes que no siguin no només vi, doncs ha sigut també una cosa molt positiva per tots dos, perquè hem trobat i han descobert coses molt interessants.
0: Doncs entre riure i cercar vins, cercar receptes, anar arrel de les coses. És el Javi Campo descrivia la creació d'aquest llibre així.
2: Sí, sí, tal qual. És que és un treball de camp bastant important. T'ho dies abans, no? Hi ha paraules rares. No és que siguin paraules rares, és que són paraules que en segons quins territoris no els coneixem.
0: El pinyonat, per exemple.
2: Sí, molt bé, pinyonat, correcte.
0: No havia sentit
2: bueno, perquè és una pastisseria típica d'un lloc concret. És com els gelidencs, o com si ara jo et parlo de, no sé, del piumoc, que és un tipus d'embotit de la zona de la Garrotxa, que només se troba allà. Uh-huh. Hi ha així un munt de coses, no? No sé què més hi havia aquí.
0: El pinyonat d'on és, per cert, que vaig una mica perdut.
2: Pinyonat està a la regió de metropolitana de Barcelona.
0: Ah, sí, ja ho veig.
2: I bueno, i voltants. Sí, al final són...
0: Sí, una pinta, tot.
2: Sí, són receptes que surten de petits poblets que potser es feien allà, després com a molt se fan a poblets del costat, però que al final responen a un territori molt petit. I hi ha receptes, com per exemple el pistonat del Sèbio, que és de la zona de Vilanova i la Geltrú, que és cuina marinera, que pràcticament està desapareguda, saps? O sigui, ho coneix potser gent gran...
0: Només es fa Vilanova, no?
2: Només es fa Vilanova... Yeah. I clar, són cosetes que sí que són molt famoses, potser en aquell territori, però igual ja queden molt a lluny, saps? I la gent, potser la gent jove d'allà ja quasi ni ho coneix. I
0: és que és important això, eh? Vull dir que a Vilanova, des que va morir Pere Tàpies, que ho sabia tot de la cuina d'allà, doncs és que és veritat, és que aquest home, segur que hi ha gent que està com cuidant la gastronomia i aquesta cultura, en aquest cas, de poble, no? Però això ho deies tu, Mariona, el dia que va venir l'Artur Martínez, crec que va ser, li deies, ostres, s'està perdent la cuina de les iaies. D'àvies. Jo vaig dir, home, neix la dels avis, també, perquè els senyors també cuinem i també som pares i serem avis i també en farem, però tu què creus? Aquesta cuina tradicional se'ns està escapant una miqueta?
2: A veure, jo confio en la zona rural de Catalunya. És a dir, no és el mateix el que està passant a Barcelona que el que està passant a l'Ametlla de Mar, no? Que és com jo estic vivint. Allà, els joves encara participen als concursos d'arrossejat, als concursos de fideuà, als concursos de suquet calero, encara veus gent jove que participa. O sigui, no és només gent gran que sí que saben que guanyaran perquè sempre guanyen els mateixos perquè ho fan molt bé, però hi ha gent de la meva edat i més jove que es presenta a concursos que no són cuiners, eh? Gent que treballa, doncs, enginyers, o gent que fa, no sé, gent que es dedica a fer tatuatges, o gent que es dedica a qualsevol cosa, no? Fins i tot gent que treballa a la ràdio. Bé, les jornades de, no sé, de la fideuà i fan un concurs al poble, allà al moll, doncs vinga, anem a presentar-nos tots i fem una fideuà. Llavors, ells saben com se fa una fideuà, perquè la gent mantenim esta cultura gastronòmica, perquè pues, encara quedem als trossos, encara quedem a casa d'algú i cuinem i no és sempre anar fora i fora i fora, no? I nosaltres mantenim esta identitat de casa, de tros, d'engegar la brasa, no? Tot això, i si et dic, a la Mella de Mar, no et vull ni dir, a poblets més rurals de l'interior, no? Que encara sí, potser són més de tros, de brasa, de casa, no?
0: Més coses. Quin tipus de vins t'agrada? Així, jo... en una frase. Si pots, són
2: dues. Soc molt rara. Bueno, te diria bombolla, 100%.
0: Què vol dir bombolla?
2: Bombolla, vins amb bombolla. Pues algun cava, algun xampany, algun espumós. Sí, no fa falta que tinga cap D.O., però que sí que tingui bombolla, preferixo sempre. I m'agraden les coses ja en un perfil de mínima intervenció. Suavets, que no siguin molt alcohòlics, i blancs, quasi sempre blancs, rein blanc.
0: A veure, què diu el Javi?
3: Fixa't que els vins que li agraden a la Gesa són així una mica radicalillos. Gesa és una mica taliban en el tema dels vins i li agraden els vins en caràcter. Hi han coses molt significatives al llibre que precisament estan al llibre també perquè li agraden especialment a la Gesa i a mi també, òbviament, no? Però que realment després de tastar opcions, perquè ja saps que cada un dels plats l'han tingut de tastar en moltes begudes fins a arribar a la conclusió de quina era la beguda que ficaven com a maridatge i quina era la beguda alternativa. I ens trobem que molts dels vins que ens han agradat per acompanyar les receptes de la Gesa han tingut de veure també una mica amb el gust personal de, tant d'ella com de mi, no?
0: Què, us heu trobat, eh? Tu i el Javi, Javi Campo, no ho dic algo.
2: Sí, sí, la veritat és que hem treballat molt bé, molt a gust,
0: sí,
2: els junts.
0: Noto,
2: sí, sí, i mos han pogut adaptar, ell s'ha adaptat molt a mi, jo m'he adaptat molt a ell, ha sigut bastant fàcil tot, saps? No hem tingut trobades de dir, és que jo vull això, jo vull allò, no, sempre anàvem bastant en sintonia, això és molt fàcil, és molt guai i molt fàcil a l'hora de treballar.
0: Hi ha una altra de les, i acabo amb el llibre, una de les tesis d'aquest llibre, o del que jo m'ha arribat, que és que això dels maridatges, abans ho dèiem, amb el nom complicat d'un plat, amb el tal, no sé què tu dius, són plats fàcils de fer, però clar, crep de farina, de fejol, farcida de tiró amb naps. És veritat que són noms, si vols, una mica rimbombants. Però, portant això al tema del maridatge, el maridatge el tenim associat a l'alta gastronomia, al gastrobar, saps? Això que està tan de moda, que tal, que no sé què. Però de maridatges n'hem de fer tot arreu. El maridatge no ha de ser una cosa 100% pija, per entendre'ns.
2: Bueno, això mos ha passat a tots, no? Cada vegada estàs prenent algo i dius, ah, em ve de gust una cervesa, o em ve de gust una aigua amb gas, o no, mira, em ve de gust aigua, o em ve de gust un suc, o em ve de gust, no? Llavors, això realment t'ho diu el teu cos, eh? A vegades quan diuen, no, és que este plat va amb este vi sí o sí. Mentira. Tu, este plat te'l menjaràs amb el que a tu et vingui de gust, i sí. Punto. I al final... el teu paladar te demana el que tu necessites a l'hora de maridar, igual que quan acabes de dinar et demana un cafè o et demana una infusió. Yeah. Pues quan estàs menjant passa el mateix, i a vegades que estàs menjant algo que és molt greixós i et ve de gust algo que et tregui aquell greix, o, bueno, no sé, cadascú ho entendrà, però clar, això com s'aprèn? Això s'aprèn menjant i bevent, o sigui, s'aprèn així, i en consciència, s'aprèn menjant i bevent en consciència.
0: Hi ha una altra cosa que és aquesta cosa de la memòria que tenim tots, memòria gustativa i
2: clar,
0: tal, això
2: sí,
0: de la Madalena
2: sí.
0: De Proust, no? Que un gust ens porta un lloc.

0: que no he dit mai, i menys quan venen cuiners, però a mi el que em passa és que jo no sóc una persona que especialment gaudeixi del menjar. És a dir, jo menjo per sobreviure. Sí. Pot ser que sigui falta de consciència? Que si jo hi posés com cos i ànima i parés a menjar? Perquè fem moltes coses mentre mengem. Mirem la tele, ens posem el mòbil, tal. Si parés a menjar i parés a viure l'experiència, creus que podria començar a agradar-me el fet de menjar?
1: Quan tu dius que no gaudixes del menjar és perquè se't fa pesar el moment de menjar i dius, vull acabar ja, me'n vaig. Jo, si pogués, no menjaria.
0: Sí.
1: Vale. A mi em passa igual, però al revés. Vale? O sigui, a mi, jo no gaudixo del menjar. Quan menjo ràpid, sense consciència i tal, menjo, engullixo, i ni me n'he donat compte que he menjat pràcticament. A vegades te'n dones compte perquè vas fart i dius, què m'ha passat? O sigui, no, és que he estat mirant el mòbil, he estat pensant en altres coses. Tal. Sí. Jo crec que tots, des de la teva vessant com des de la meua, que són punts totalment extrems, jo crec que tots, si ens centréssim a menjar sense telèfonos, sense distraccions, sense tele... Si voleu, en societat, és a dir, parlant, està bé, o sigui, tampoc cal tancar-nos en una habitació sols per a menjar, però sí que és veritat que tenim tantes distraccions que la majoria de gent, quan estem menjant, no estem menjant. Llavors, això sí que fa que no gaudixis del que tu tens davant.
2: Estàs escoltant les millors converses de pausa.
3: Veus, ja està, ja hi som.
4: Anava a dir, amb la música, Gessamí Cremesola, què tal, com estàs? Estàvem aquí xerrant.
1: Aquí seguim.
4: Tranquilíssims. amb això de la música, ens accelerem una mica.
0: Una mica.
4: Hòstia, un dia provem de fer el programa 100% en blanc. Dani, jo t'ho proposo. Tu així, mirant-ho.
0: Cobrant.
4: Diu que sí, diu que...
0: Això, home, el Dani cada dia.
4: Escolta, tenim 14 minuts i hem de parlar d'un parell de coses. Primer, hem de fer una llista del millor plat de la gastronomia catalana. I segon, hem d'obrir el tema de la gordofòbia, que és una qüestió que jo amb la Gessamí tenia ganes de parlar-ne. I que sapigueu que aquí, jo ho explicaré, li vaig consultar a la Gessamí si n'estava una mica cansada de parlar d'aquest tema o no. I tu em vas dir, necessito temps per parlar-ne. És un tema que et preocupa, que vols posar en primera línia de debat, que et vols explicar... aquí n'hem parlat moltes vegades, el darrer cop amb l'Helena Crespi, una sexòloga i psicòloga. Tu has dit en alguna ocasió que has après a tenir millor relació amb el teu cos. Què? La pregunta és què?
1: Clar, bueno, això, no, Albert, quan tu m'ho vas preguntar, em vas dir, vols que traguéssim el tema o no? Jo, és un tema que ja no em fa res parlar obertament, i és un tema del que podem parlar, però que em sembla just que, ja que és un tema realment important per a tothom, jo crec, o per a molta part de la societat, que és un tema que, si l'obrim, que hem de dedicar uns minuts a parlar-le, que no sigui una cosa que passem per damunt simplement per tocar temes, no? Llavors, això és el que jo volia que quedés clar. Llavors, a partir d'aquí, si parlem de gordofòbia, que és un tema... És un tema important. Uh-huh. Bueno, jo la meva experiència amb la gordofòbia és que jo des de petita he patit gordofòbia, ja no només per part dels altres, que també, sinó per part meua. O sigui, que una autogordofòbia o grassofòbia, potser millor dit en
4: català. Sí, ho diríem.
1: Que al final és això, que tu creixes en una societat on t'ensenyen, doncs, que no està bé, que no és correcte ser gras, perquè, a més, ser gras ja no és que sigui un defecte i prou, sinó és que, a més, és un defecte canviable. Per tant, tu pots esforçar-te amb voluntat o el que sigui, per a canviar el teu aspecte. Si tu neixes en un nas enorme i tothom t'insulta perquè tens una gran nàpia, doncs, bueno, doncs és la que han nascut i doncs algun dia, si tinc diners, m'operaré el nas. Però, en canvi, clar, si tu ets gord... tu ets gord perquè vols, tu t'has d'aprimar, tu et pots aprimar i tu tal, i pum-pum, i pum-pum, i pum-pum. I a partir d'aquí, doncs, bueno, tot el que això comporta, no? I jo crec que és una cosa que, bueno, pues que sí que gràcies a molta teràpia i a molt autoconeixement, jo crec que més que autoestima, autoconeixement, és una cosa que he aconseguit, o que estic en procés d'aconseguir, bueno, portar-me millor el meu cos. Jo no et dic que jo estigui enamorada del meu cos i que cada dia m'encanti, perquè no és així, i és algo que és una cosa que jo és molt difícil de treure del teu cervell, crec que no el trauré mai. Però, bueno, ja no és el mateix que quan era més petita, no? Quan era més petita era molt capaç de maltractar el meu cos pel simple fet de canviar-lo, perquè no l'estimava. Ara entenc que el meu cos, pues, és que, jolín, m'acompanya, me permet caminar, me permet fer la meva feina. Només falta que jo vaiga i el matxaqui a més i més i més i més, no? I, bueno, pues, he fet una feina molt gran i estic molt contenta amb este cariño que l'estic començant a agafar al meu cos, tot i que jo mateixa sé i considero que no és el millor cos que puc tindre, i és una cosa que jo sé que també s'ha de treballar de totes les maneres, no? Igual que he de treballar el cos, he de treballar la meva ment i el meu autoconcepte. Jo crec que va junt.
4: Perquè Gessa, hi ha una cosa, perdó, és que la vull dir molt ràpid, perdona, Mariona, que és, m'agrada

0: molt veure't parlar d'això, sobretot tenint en compte que ets una de les cares del programa de referència de cuina de TV3. Llavors, ho trobo molt bonic que encapçalis aquest discurs. Alhora, penso, per què polles li ha de... Perdó. Perquè t'has de carregar tu aquest pes, saps? Perquè surts a la tele. És que també, a vegades, saps? I pensant, perquè jo he vist comentaris dels teus vídeos, de gent que et diu, nena, com t'has posat... La gent de TV3, l'usuari, el Josep Maria Clàssic, fa això. I llavors, em sap greu a la vegada que hagis de ser tu la portaveu d'això. M'entens què vull dir? Jo, tu com ho portes? El pes, vull dir. El pes, estem parlant del pes moral.
1: Sí. Jo, la veritat és que, bueno, per a mi és difícil, ja ha sigut difícil sempre, tindre estos alts i baixos de pes, ¿vale? Perquè jo sempre els he tingut per un problema que jo tinc meu, que ja en parlaré un altre dia, si voleu. Llavors, estos alts i baixos de pes abans quedaven pues dintre del poble o a la meva família o la gent que em coneixia. Ara és veritat que el públic és molt més ampli i molta més gent té dret a opinar. Té dret, o pot opinar. Sí, sí. No sé si el dret està o no està.
2: Tenen l'oportunitat, però no el dret.
1: Correcte. Llavors, bueno, jo, sincerament, jo totes les persones que, bueno, d'alguna manera opinen sobre el meu físic per xarxes, jo directament, si puc, si jo puc, perquè el vídeo l'he penjat jo, borro el comentari i bloquejo directament a la persona. No per res, perquè sé que, no perquè aquesta persona pensi aquesta persona em cau malament, no, simplement perquè no em puc permetre o no vull permetre que el seu comentari en un moment donat a mi m'afecti i això em porti a pitjors problemes, no? Llavors, preferixo... Ja que tinc el dret... Mira, a Google Maps, quan te fiquen una mala crítica, no pots borrar-ho, no? Però com que al meu Instagram puc fer el que em doni la gana, doncs ho faig, no? Ja està. Ells tenen l'oportunitat d'opinar, jo tinc l'oportunitat de borrar el comentari i que aquesta persona desapareixi de les meves xarxes. Jo ho faig per protegir-me. Vale? A partir d'aquí, moralment, si ho fan o no ho fan, jo crec que... Bueno, jo penso que no ho fan bé, però clar, cadascú que consideri el que li sembla oportú. Jo entenc que m'estic exposant i entenc que puc rebre aquests comentaris, però per tant, doncs, la meva primera eina és fer això. I és el que jo faig.
2: A mi m'agrada molt, és a mi, perquè a banda... Tu has fet, o estàs fent les paus amb el teu cos, alhora que també segur que has hagut de fer les paus amb la teva relació amb el menjar i que tu t'ocupes de la pastisseria, dels dolços, que és la primera cosa que et fan retallar quan comences a fer una dieta.
0: Faig el dimoni.
2: I crec que és molt guai que tu estiguis fent activisme al voltant de una reposteria sana, bonica, gastronòmica, lluny de la bulleria industrial. Com que hi ha una alternativa a les guarrades que ens prohibim nosaltres mateixos i que fins i tot està bé de tant en quant menjar-te una merda aquestes.
1: Mira, jo m'he passat tota la vida, des dels 7 anys, que més o menys que tinc consciència, fent dieta. ¿Vale? I fent dieta vol dir doncs, limitant tot això. Mm-hmm. Limitant tot això, limitant hidrats de carboni, limitant moltes coses. ¿Vale? Quan vaig donar-me en compte que jo tenia un problema amb el menjar, vaig entrar en un centre de dia, no? I allí em van ensenyar a que res de menjar era una merda. O sigui, tot, nosaltres sempre estem dient, no, això és merda, això és menjar. Sigui de millor qualitat o de pitjor qualitat, és menjar, ¿vale? I hi ha una cosa pitjor que el que tu estàs ingerint, que és la idea que tu tens al cap mentre ho estàs ingerint o després d'ingerir-ho, que és la culpa que això et genera, ¿vale? Tu per menjar-te una galeta, si estàs fent dieta, no et passarà res. El problema és que et sentiràs tan culpable que molt probablement, ja que t'has menjat una i saps que mai més te'n podràs menjar una altra perquè tinc que començar la dieta i aquesta dieta serà eterna...
0: De perdre el riu.
1: Me fotré 8 paquets de galletes, sí, ¿vale? Sí. En canvi, si... La clau de tot, o és el que a mi em van ensenyar, que encara ho estic gestionant, evidentment, però la clau de tot és que tu mingis com si li donaries de menjar al teu fill. Tant que si el teu fill un dia a la tarda li dones galetes per berenar, no li diràs que avui no li toca sopa perquè ha menjat galetes per berenar. Tant que si el teu fill t'arriba que en un altre con, que en una tarda s'ha menjat un munt de xutxes en un aniversari, tu no li diràs, ah, doncs ara dit-te ja vomita al lavabo. Ah, que no faràs això? Uh-huh. Li diràs, doncs vinga, gita't de costadet, pren-te una infusió, tranquil, demà al dematí. Doncs això és el que estàs fent tu, cuidar-te com si tornessis a aprendre a menjar des de petit.
0: És que, bueno, la podria escoltar tot el dia, insisteixo que la podria... Sí, classes d'autoamor, que no d'autoestima només, que també, no, però d'autoamor.
2: Ens va dir un concepte que era autoamor radical,
0: i em va agradar molt com a concepte. Ens quedem sense temps. Hem de fer el rànquing a cegues perquè ho hem estat prometent durant el programa. Per tant, i ho hem de fer ràpid, perquè no tenim temps. Llavors...
2: Necessites paper, Albert?
0: No tinc un paper.
2: A veure, jo tinc un diari.
0: Has de triar entre els 10 plats que et direm, millor plat de la gastronomia catalana. Hi ha alguna concessió al Delta, vale? Aquí he fet jo, la prellista l'he fet jo. Mariona.
2: Clar, anirem del primer a l'últim, no pots modificar...
1: Vale, o sigui, em direu 10 plats
2: sí.
1: I jo he de dir... Un número a cada plat.
0: Sí.
2: Vale. Anem al primer, fricandó.
1: Un 6.
0: El 6, el número 6, posem el Fricandó.
2: Fricandó. Escudella.
1: 3.
2: Molt bé.
1: És que em feu por.
2: Clotxa.
0: Ja sé que te l'estimes, però vull dir que no...
1: No, però a nivell menjar-me-la jo, la fico al 8.
0: Clotxa.
2: Ui, coca de forner.
0: Joder. Aquesta amb anís, eh?
2: No, jo,
0: al final.
2: Jo.
1: 5, 5.
0: Fuà,
2: increïble. Calçots.
1: No, 6 ja l'he dit.
0: El 6 has dit Fricandó, sí. Et falta, tens el 7, el 9 i el 10.
1: Calçots. Va, el 7.
0: El 7, calçots i els avalls.
2: L'Albert ha posat arròs del Delta amb coses. Sí. I posa infinites possibilitats.
0: Tinc raó. Eh?
1: Tinc lo 4 lliure?
0: Sí.
1: Arròs.
0: Arròs.
1: No sóc molt arrossera jo, eh?
2: Bacallà amb samfaina.
1: Que m'he quedat lliure per
0: ahir. L'1, el 2, el 9 i el 10.
2: Ui.
1: Bacallà amb samfaina, el 10.
0: El 10.
1: M'agrada, però he de prioritzar altres coses.
0: Vale.
2: Per exemple, l'empedrat?
1: 9.
0: Un 9, empedrat. Ui, que... Ui, ui, ui, ui.
2: Va.
1: Què m'has quedat? Ui, 2.
0: Sí.
2: Ui, 2,
1: no
2: que són...
1: Certs.
0: No.
2: Ostrons de Delta.
1: Vale, 2.
0: El 2, els ostrons. I
2: trinxat de la Cerdanya.
0: Que és l'1.
1: Ah, 1. Ja m'està bé, sí.
0: Trinxat. És que és molt bo el trinxat, eh?
1: És molt bo el trinxat.
0: Encara que sigui, estigui a l'altra punta del país per tu, saps? Però sí, no? Tu, sé que has anat a la Cerdanya aquests dies. Has menjat trinxat o no?
2: Claro. A veure com ha quedat això, Albert.
0: Número 10, bacallà. Vaig ràpid, eh? Empedrat, clotxa, calçots, fricandó, coca de forner, arròs, escudella, ostrons, i guanya aquest rànquing el trinxat de la Cerdanya. Jessamí Caramés, ho hem de deixar aquí. Ha estat un plaer. El llibre es diu Catalunya a la copa i al plat, i pot ser un regal increïble. Per
2: demanar els Reis.
0: Per Reis. Per
1: Nadal, sí.
0: Reis, oi, dieu?
1: Nadal o Reis.
0: Veus? Sí. Pues ja està, pues el demaneu als Reis directament. Jessa, un plaer, eh? Espero veure't aviat una altra
1: gràcies.
0: Vegada per aquí. A la tele et veurem segur, que no hem parlat de la tele, ni res.
1: Ja parlarem una altra
0: vegada. Ja s'ha
2: parlat molt de la tele.
0: Us deixem amb el Love, penya, i amb aquesta cançó. Vinga, que vagi bé. Adéu.

0: T'animes a baixar el ritme? Pausa. A les 2 del migdia, de dilluns a dijous, a ICAT.
1: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
0: Una estona de pausa.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOL.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Molt bé. A veure, què vas a fer? Perquè te veig disposada a posar un àudio amb el mòbil i estic cagada.
1: Ho estic intentant.
4: No, no, és...
1: Ai, sí. Volia posar-te un àudio que vaig fer amb l'harmònica, no he pogut.
3: Tia, com deixes l'harmònica?
1: En una funda.
3: No, de guarra.
1: Ah, no ho vull mirar. Imagina't.
3: És que et surt la baba per l'altre costat segur. Tanta bufera.
1: Estàs bé?
3: Estic molt bé, i tu?
1: Jo més.
3: Perfecte. Va, que estem treballant un dia sí. Que no toca.
1: És veritat, uau, família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dilluns, tots a l'octubre. Sabem que...
1: Toca programa especial. Ja sabeu que ja passa el 12 d'octubre. Intentaré no fer gaires comentaris al respecte perquè se m'escaparia alguna barbaritat. Només diré que res a celebrar. I que per això avui estem... treballant!
3: L'única cosa bona que porta aquest dia és que suposo que la majoria de vosaltres esteu fent festa, així que podeu escoltar aquest especial del Love amb més calma, més tranquil·litat, i estareu acompanyats.
1: El que farem avui és un petit recopilatori de les millors seccions del que portem de temporada, que sembla poc, però amb la broma ja fa molt que vam començar, un mes i mig, per a ti.
3: Joder, nena. Però bé, la veritat és que ens ha donat temps
1: Albert,
3: de fer...
1: Albert, tens sota l'orella remengada.
3: Què vol dir remengada?
1: Doblegadeta.
3: I què passa?
1: Que se't deformarà.
3: Calla, que em quedaran endavant, oi? No, no,
1: Albert, no creïs complexes a la gent.
3: Perdó.
1: Jo les tinc endavant.
3: Tinc amigues que les tenen més endavant. Que han de dormir cap amunt. Però bé, la veritat és que ens ha donat temps de fer moltíssimes coses i totes molt interessants. Per això avui us portem aquesta petita curació de contingut exclusivament seleccionada per vosaltres. De res.
1: I quines seccions recuperarem, Alberto?
3: Pelos, pelos. A veure... Doncs mira, ja saps que les biografies són una de les nostres seccions preferides perquè ens encanta posar-nos el paper de professora divertida que es planta davant d'una pissarra amb el pal aquell per senyalar mentre els alumnes prenen apunts. Així que he decidit recuperar una biografia que vaig fer sobre la Tate McRae perquè ella és mi todo i la veritat és que crec que va sonar bastant interessant i vam descobrir coses noves.
1: Jo vaig descobrir moltes coses que no sabia d'aquesta perfecta que, de fet, pràcticament... no la coneixia, vale? Llavors era molt fàcil sorprendre'm, però em va sorprendre positivament, no recordo.
3: Sí, perquè totes aquestes persones que ara ho han patat han set virals prèviament, i això és guai perquè descobreixes que realment...
1: Un lore intern, no?
3: Hi ha lores i hi ha com un creixement personal, saps?
1: És fantàstic. Bueno, doncs mira, us deixem amb una avió de la Tate McRae.
2: Això és el Loft.
3: Avui és l'aniversari d'una cançó que va marcar la carrera d'una de les futures reines de la indústria musical internacional. Estic parlant de Greedy, de la Tate McRae.
1: Aquesta. Estic al·lucinant.
3: He decidit que ràdio musical avui només escoltava a Greedy. D'ella ja hem parlat alguna vegada abans perquè cada vegada que surt a un escenari a fer una actuació és digna de recordar per sempre. Ho fa tan bé tot la... Però bé...
1: t'encanta.
3: Sí, no, que ella m'encanta molt. Avui analitzarem una mica com ha estat el seu rebranding i com ha passat de ser una adolescent qualsevol pringada a la seva habitació, a ser una superestrella.
1: Era una pringada.
3: No, gens. Ah. Però els seus vídeos són com allà, a la seva habitació, TS.
1: Vídeos?
3: Sí, sí, ara ho sabràs tot. Comencem pel principi, d'acord?
1: D'acord.
3: La nostra estimada Tate va néixer l'1 de juliol del 2003.
1: Oh, l'1 de juliol, que maco.
3: I, de fet, té 23 anys, nostra perfecta, per tant, podria seguir. De fet, si el Loft es fes a Canadà, ja hagués passat per aquí. Segur.
1: Segur.
3: Però segur. Però bé, ella va néixer a Calgary, al Canadà, té 23 anys
1: Calgary,
3: i...
1: Calgary?
3: Etcètera, etcètera.
1: Com la cançó d'Antònia Font. Doncs
3: pues mira, com la cançó d'Antònia Font. Aquí tinc una foto d'ella de petita. Realment ella és molt mona i, com pots veure, sempre ha estat una nena bastant explotada.
1: Sí, ja ho veig, això a mi em preocupa.
3: Des de molt petita havia estat fent formacions de dansa, però també cantava i tocava el piano... Però així tot, ella sempre havia destacat per la seva dansa. De fet, si mires el YouTube, te trobes molts vídeos d'ella joveníssima.
1: Ballant molt bé.
3: Ballant increïble.
1: Vaya loca, mi loca.
3: No, no, ho fa perfecte. A sobre, a més, tothom flipava i ella era bastant reconeguda dins el món de la dansa, perquè és això, amb un any de vida ja destacava per sobre de tothom. Però bé, com que tots els esports que es fan a Amèrica no tenen sentit si no fas competicions, ella va començar a recórrer moltes de les competicions de dansa que es feien en aquella època. I no només hi participava, sinó que, a més, arrasava amb tot el que es trobava per davant.
1: Bueno, és que ho està fent molt bé. Jo estic veient aquest vídeo i estic al·lucinant.
3: A mi m'han sortit TikToks.
1: Uns salts i unes coses.
3: I unes piruetes que feia, però... A mi m'han sortit vídeos a TikTok de noies que deien en aquella època, rotllo, si tu anaves a una competició i veies que la teva contrincant i que la llista dels contrincants hi havia la Tate, tu ja sabies que t'havies de despedir del primer premi, però de goleada.
1: Així de bona era.
3: Ella era molt
1: que
3: bona.
1: Que fort, mira, pelos.
3: No, no, era increïble. Però bé, de fet, avui dia és això que tothom comenta que s'ho emporta absolutament tot i, de fet, en un dels programes més importants del planeta, tothom es pensa que hi va participar, però és completament mentida. Avui vinc a desmentir-te una cosa que tenim totes al cap. Tate McRae no ha participat mai al programa Dance Mom. Saps què és el programa?
1: Sí.
3: És aquelles nenetes.
1: No,
3: nenetes.
1: Perdó.
3: Vale. És un grup de... No...
1: Bueno, m'he imaginat que era de ballar.
3: Sí, era una acadèmia que tenia la Abby Lee, que era com una senyoraca de la parra.
1: La típica senyora que t'ensenya a ballar. La meva profe de ballet devia ser com aquesta.
3: Sí, efectivament, la més cruel del planeta. Llavors, ella tenia una acadèmia on portava a 5 noies un ambient de competitivitat, tia, extrem.
1: Només
3: vale?
1: 5 noies.
3: No, eren més, però bueno, imagina't, un grupet de 4
1: vale.
3: persones que ballaven.
1: Exclusives.
3: I... Sí, era molt exclusiu perquè a més era un reality, llavors hi havia...
1: Ah, és un reality.
3: Hi havia tota aquesta part de que les mares es barallaven entre elles, es barallaven amb l'avi, l'avi era dolenta amb les que hi havia, de fet, feia com piràmides per posar les posicions i les destacava segons el que havien guanyat, el que no. Era full tòxic, d'acord? Però bé, hi ha un efecte Mandela, que és que la Tate va sortir d'allà, però això és mentida. Ella mai havia format part d'aquell cast. Com a màxim, el que passava era que competia a les mateixes competicions que les protagonistes del programa.
1: Ah, vale.
3: Però en cap cas formava part del cast d'aquell reality show. I, de fet, hi havia vegades que els solos que feia ella guanyaven a les que en principi eren tan bones i per això sortien a un programa de tele.
1: Que fort que fos tan bona ballant.
3: Era boníssima. El que sí que sabem és que la Tate normalment guanyava tot això, les noies de Dance Mom, però fins i tot així encara es porta amb elles i hi ha entrevistes i tal, que amb la Maddie Silger, que és una de les grans personalitats que va sortir del programa i tal, doncs encara se porta, s'hi fa, es van escrivint de tant en tant, etc. Ara bé, amb qui no es porta gens bé és amb la jefa màxima d'aquell programa, amb la Abby Lee.
1: No li agrada la Abby Lee.
3: La odia.
1: Molt bé, perquè si era mala, molt bé.
3: Jo crec que és perquè era una persona bastant tòxica, almenys pel que es veia de cares en fora. I a ella no li deu agradar gens aquest ambient de competició.
1: Molt bé.
3: Perquè a més tothom que parla de la Tate diu que és una persona com superhonesta, superamigable, i segur que les males vibres deu dir no, no les vull per mi.
1: Ella és la millor.
3: A una entrevista que li van fer a l'Abby, va dir que la Tate li va girar la cara a un restaurant i tot, imagina't.
1: Ah, sí que l'odia.
3: L'odia amb tot el seu
1: molt, wow, vale.
3: Ara bé, el programa en el qual sí que va participar activament és So You Think You Can Dance. Allà va guanyar molta popularitat perquè era molt petita i, a més, cada vegada que sortia, el jurat quedava completament
1: meravellat.
3: Una de les jurats fins i tot li va arribar a dir un dia que era un regal de Déu la seva, bueno, el seu talent i la seva forma de ballar sent tan maco. Petita. Tot i tenir una carrera molt bona dins del món de la dansa, com ja pots veure, que ella era la més viral del moment.
1: No, estic al·lucinant amb els vídeos que m'estàs posant.
3: És que ho fa perfecte, tia. Hi havia un altre hobby que no la deixava estar tranquil·la i que també era una inquietud que tenia ella des de ben petita, que és la música.
1: La música.
3: Ella, vale, com tota gent Zeta, tenia un petit canal de YouTube on penjava les seves coreografies, feia algun blog de tant en tant, feia també algun cover, però no era gaire popular lo de fer covers. Ella era més per penjar, doncs això, si va a aquesta competició ho penja, si vaig allà ho penjo i tal.
1: Fins era viral, perdó,
3: Era viral, però perquè com que havia fet tantes coses...
1: Nínxol.
3: Era un nínxol molt concret. Oh. Però tot i així era viral. O sigui, a veure, tenia bastantes reproduccions.
1: Vale.
3: Però, clar, no era com si fos la Lolita, saps?
1: No, vale.
3: Llavors, un dia decideix que es cansa de penjar els seus covers i escriu una cançó i penja un vídeo que es titula He escrit una cançó.

0: Quina barbaritat.
1: En aquesta època crec que tenia com 15 anys o 16, no me'n recordo.
0: És guapíssima.
1: Però aquest vídeo se li va fer molt viral perquè, clar, no et vulguis donar en aquell moment aquest títol, aquesta cançó, tot remava a favor perquè això fos popular i no va parar a partir d'aquí ni un segon de publicar cançons seves. Va deixar de banda els covers, es va centrar en a veure com podia, què podria treure d'ella a l'hora d'escriure cançons i tal, i així és com una discogràfica de cop i volta la va fitxar amb, aquesta, oh, amb aquest primer vídeo.
0: Només amb això?
1: Ells van veure que allà hi havia un potencial que s'havia d'explotar.
0: Molt bé, estaven encertats.
1: I de fet devien veure que aquesta xavala guanyava tots els concursos de ball i van dir, aquesta noia serà una popstar. Però bé, a partir d'allà va estar publicant els seus temes i les seves coreografies al YouTube i tenia, doncs això, la seva audiència, perquè aquesta cançó es va fer molt viral. Sí que és veritat que després les resta van baixar una mica, però perquè és lògic.
0: Normal.
1: Però tot i així ja va arrastrar molt públic del que tenia, més el que s'havia sumat, i podia doncs anar fent coses, la discogràfica la recolzava, tot i així encara feia covers, és a dir, treia les seves cançons que es notaven, que es notava que estaven fetes amb discogràfica, però també li demanaven que fes els seus vídeos, bueno, no sé si li demanaven, però jo suposo...
0: Segur que sí, que li van dir no deixis de fer això tampoc.
1: Clar, perquè és el que tirava realment. No era una tia que passés desapercebuda, però era, tampoc era una bestialitat lo viral que era. Així tot, les seves seguidores l'estimaven perquè era una típica noia que podria ser com elles, que feia bedroom pop i parlava del crash del seu institut. Però bé... Un dia la Tate s'asseu al seu escritori de l'IKEA, escriu You Broke Me First... I aquesta cançó, l'any 2020, ho peta.
0: Home,
1: com res.
0: M'encanta, m'encantava a mi aquesta cançó.
1: Es va mantenir 38 setmanes seguides a les llistes Billboard dels Estats Units i el Regne Unit, recordem-ho. I ella, el 2020, en tenia, què, 16?
0: No vull saber.
1: Imagina't. Oh,
0: em trobo malament i tot.
1: De cop, això, la discogràfica li va encantar i durant els anys següents va seguir traient cançons d'aquest caire, trist i melancòlic, i amb aquesta vibra de bedroom pop, sense evolucionar gaire. És a dir, tot el rato tornava una mica com en aquesta essència i no es movia d'allà. Fins que el 15 de setembre del 2025, uns 5 anys més tard, apareix per la cara amb una nova imatge. Es presenta amb Greedy, que de cop i volta deixava enrere tot el que havíem conegut d'ella fins ara, una aposta molt més sensual, supersegura, un espectacle pensat per combinar show i ball, que era com barrejar els seus dos mons, el cant que li estava funcionant molt bé i a la dansa que l'havia deixat una mica apartada. Oh. Recupera la seva identitat com a ballarina, utilitza una estètica molt marcada i explica que es veu molt reflectida amb la Britney Spears i la Christina Aguilera, perquè eren dues superestrelles que no només cantaven sinó que també integraven el show com a part de la seva personalitat i de la seva trajectòria com a superestrelles. Aquest va ser el single perquè uns mesos més tard publiqués Think Later, que encara fa que s'intensifiqui més aquesta imatge de tia empoderadíssima amb cançons com aquesta que està sonant, que es diu Excess. Una nova era.
0: Sí, sí, des de luego.
1: Abans de reaparèixer amb un nou àlbum el 2025, és a dir, l'any passat, ella va decidir preparar una mica de terreny amb el seu següent àlbum, que és una cançó que es diu It's Okay, I'm Okay, que a mi personalment no m'agrada, però crec que sí que marca ja cap a quina direcció anava la nostra perfecta. It's okay, I'm okay, I don't mind the first place. It's okay, I'm okay. Aquest va ser, va, primer single per començar una nova era. Som-hi, tirem cap endavant, no acaba de funcionar, en tiro una altra, a veure què passa.
0: Aquesta és millor, no?
1: Aquesta és way better, que diria ella, però en aquesta ocasió ja podíem veure com havia canviat l'estètica anterior d'una popstar com qualsevol, perquè realment lo d'anterior sí que és veritat que era molt més mogut que el que havia set fins ara, però ara sí que trobàvem que ja té un so més concret. Ara tot era molt sexy, molt esportiu i molt més com salvatge, adrenalínic, saps? Però sense perdre aquesta elegància que la caracteritza i que li ha donat la dansa, segur.
0: Vale.
1: De fet, el següent single que va treure es titula Sports Car, i és realment la cançó que considero que més contextualitza com és aquesta nova marca personal de la Tate. Com a esportiva, tu sents aquesta cançó i t'imagines una sala
0: sí,
1: de body
0: pump. Sí, absolutament, absolutament.
1: Un xandall suat, no sé,
0: sí,
1: una vibra molt concreta. I l'altre moment viral que va protagonitzar abans del llançament del seu últim àlbum és el següent videoclip de Revolving Door. But it keep coming back, like a revolving door. Said I don't want you less. on bàsicament hi apareixia
0: ballant,
1: fent una acrobàcia molt complicada que ràpidament tothom va voler imitar a TikTok, i de fet li sortia a tothom molt malament i deien que això marcava que realment era una cosa com que només podia fer la Tate. Bàsicament ella s'agafa la cama per darrere al cap, a veure si podem veure el fail, i de cop s'intenta fer el pont, no sé com explicar això per la ràdio, però
0: no,
1: una cosa molt rara que ningú aconseguia i que desmarcava la Tate com no és només una ballarina, sinó que és una ballarina professional.
0: No, clar, perquè és boníssima, molt bé.
1: A partir d'aquí ja tots són èxits. Apareix a l'MTV fent una actuació molt icònica, amb sorra, amb foc, amb acrobàcies.
0: Ah, però si això ho vam comentar.
1: Això ho vam comentar perquè va ser espectacular. També l'hem pogut veure banyant-se en or a un festival a Lollapalooza aquest estiu, que això també va ser una cosa que a mi em va sorprendre bastant com podia haver fet, i he estat investigant i resulta que per por a que no sortís bé aquest invent, perquè clar, penseu que ella es cardava dintre una banyera i apareixia banyada amb or.
0: Sí.
1: Amb paper d'or, per tant, havia de sortir bé. Ho tenien gravat per si hi havia un fail, poder posar el vídeo com si sortís perfectament.
0: Però va sortir bé, no?
1: En principi va sortir tot bé. I ara una cosa que no és tan espectacular, però que a mi m'ha fet gràcia començar, i és que se l'ha cancel·lat per fer una promo de Neutrogena, en la qual es pot veure clarament que no està utilitzant cap mena de producte. Hi ha un vídeo d'ella fent veure que es desmaquilla.
0: Ai, no, que tonta.
1: I amb la tovalloleta es passa la tovalloleta per la cara, però està aguantant-la amb la mà, és a dir, no s'està tocant la pell, ni s'està posant la crema. Està fent veure que es passa la mà per sobre la pell.
0: I per què no es treu el maquillatge?
1: Tia, perquè segurament la meva idea és que li van dir, tia, hem de gravar això, merda, se'ns ha oblidat, grava-ho ara. I ella va dir, foc, vaig amb la full face, i ella en plan, ho hem parlat amb Neutrogena i s'ha de penjar avui. I ella va dir, vale, pues ho gravo ara així, pim-pam, i m'ho trec de sobre. Però bueno, clar, això, la gent, t'he de dir que per sort s'ho van prendre bé, i la gent se n'en riu, i per tant no crec que Neutrogena estigui enfadada perquè ha funcionat més que si s'hagués desmaquillat i
0: ja.
1: Per tant, a favor. Però bé, a mi crec que m'agrada molt la Tate. La veig encara molt jove com per tenir, com per acabar de definir-la, és a dir, crec que encara pot explotar-se una mica més, i que hauria de centrar-se també en crear una mica més de relat com a personatge. És a dir, ara ja ens està donant tot a nivell professional, és a dir, canta, balla i fa absolutament tot el que no pot fer cap altra superestrella, però a nivell de discurs i de personatge s'hauria de treballar una mica més si vol per durar el temps. Aquest és l'anàlisi que li faig jo des d'aquí fora.
0: Molt bé, quin anàlisi, estic al·lucinant.
1: Ja està, perdó per la xapa.
0: No, ha entrat un... A veure, estem aquí 2 hores cada dia.
1: Ja, però és que ara he parlat d'un tema que m'agrada molt.
0: Estàs desnudo una mica, emocionalment.
1: Sí, per mi és l'antidiva del pop.
0: Vale, vale, molt bé.
1: Imagina't.
0: A mi m'ha funcionat una mica, no em caia bé i m'ara m'agrada una mica.
1: Ja descobrireu una mica més de secrets de la Tate. Cantem-los!
2: Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.

0: Això és el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Hola, hola, hola, som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadet.
1: I això és el Love Big Cut. Avui estem fent, però, un loft una mica especial perquè estem recuperant les millors seccions del que portem de temporada, és a dir, un dia.
2: De moment hem recuperat una biografia de l'Alberto i com que a mi també m'agrada molt una bona biografia, tot i que les meves crec que tenen un target diferent.
1: Sí, que és cert que no anem pel mateix camí, però acaba sent el mateix.
2: Ahà, doncs jo també en recuperaré una que crec que és xula. Ella és un personatge que la gent... No sé si... Almenys les meves amigues no coneixen gaire, però crec que se n'hauria de parlar més. És molt viral, realment. Estic parlant de la Patti Smith. És la més viral. Però de sobte, no, hi ha, no sé, és com viral en un nicho, crec.
1: O sigui, a mi el nom, per exemple, em sona i sé que feia música, però i ja. O sigui, no sabia que hi havia tot un lore intern que estava boja, però in a good way, relatiu, i que havia tingut una vida de pel·lícula. O sigui, tant de bo fes una peli de la seva vida, perquè seria molt interessant. Segur, tia, una uo que l'ha fet, vamos...
2: Segur.
1: Un TFG random.
2: L'han agafat de protagonista en Gerard Quintana, segur.
1: Per exemple.
2: Segur que
1: sí. Sí que és veritat que s'hi semblen un munt.
2: Són pràcticament iguals. Què?
1: Doncs vols que comencem a recuperar-la?
2: Sí, no, la posem ja. És que és molt més interessant que el que puguem dir ara nosaltres.
1: Sí que és veritat. Doncs som-hi.
2: Has de saber que m'acabo de llegir Just Kids, uns marrecs de la Patti Smith, i ara tinc un problema, que és que sento que la meva joventut està molt mal aprofitada.
1: Per?
2: No ho sé, perquè ella va fer tantes coses divertides que jo no he fet.
1: Però en quina edat?
2: Amb la nostra, Albert.
1: Calla.
2: Amb la nostra.
1: A veure, a veure.
2: Aquesta senyora, ara, millor amiga de la Rosalia, per cert, arriba amb 20 anys a Nova York sense casa ni feina i acaba vivint en un hotel ple d'escriptors, músics, artistes
1: anem
2: perfectes.
1: Tard.
2: Anem molt tard.
1: Joder.
2: I es converteix en una de les figures més importants del rock. Segurament et sonarà aquesta cançó. Principi, però, perquè ella neix el 1946. Per tant, no és només 4 anys més jove que la meva àvia, imagina't. A Chicago.
1: Sí, bueno, llavors eren... Bueno, eren altres tiempos, no? I a més que el que va fer també era super d'innovador. Ara segurament arribes a Nova York sense res.
2: I eres una mas.
1: I et quedes allà.
2: Sí,
1: però atrapada a algun puesto.
2: Sí, segurament. Ella neix el 1946 a Chicago i creix a Nova Jersey en una família treballadora. De petita, llegeix, dibuixa i en general, com qualsevol artista, és molt creativa i té referents molt concrets. De fet, queda fascinada amb l'Arthur Rimbaud, que és un poeta francès del segle XIX que va escriure ja també de molt jove i es va convertir com en una obsessió per ella.
1: Ah, que divertit.
2: També era molt rockera, eh?
1: Bueno, clar.
2: Encanta el rock.
1: Ella sí ha de ser la superestrella del rock.
2: Bueno, ja des de petita.
1: Puesto.
2: Sí, sí, des de petita. I abans d'anar a Nova York passa una cosa important a la seva vida, que és una mica forta, que és que es queda embarassada amb 19 anys i amb 20 una criatura que dona en adopció.
1: Ah, no se l'emporta a Nova York.
2: No se l'endú a Nova York. La dona en adopció i després recollirem aquesta història.
1: Vale.
2: Això és tot abans de conèixer en Robert Mapplethorpe.
1: No sé qui és aquest home.
2: Que si ja sabeu coses de la Patti, sabreu que és una figura molt important a la seva vida. Si no, ara t'explicaré qui és. I ho remarco perquè quan després els veiem tan joves i enamorats,
1: ai,
2: ara
1: no.
2: Pots figurar una mica cap on va la història, ella ja porta al damunt una experiència molt forta, que és... tenir un fill que dones en adopció.
1: Home, sí que és veritat que això segurament et deixa...
2: I ha marcat la vida segur,
1: segur,
2: segur, segur. I no està començant la vida des de zero.
1: Clar.
2: Està començant una etapa nova, però que venim d'una etapa molt complicada. Saps què vaig fer la primera vegada i l'única que he anat a Nova York?
1: Posar-te aquesta cançó.
2: Sortir, perquè clar, no vaig anar amb avió, vaig anar en tren des de Boston, perquè sí que vaig estar-me uns dies a Boston abans, i estava al tren així, veient el Bronx, perquè arribes per el Bronx, i jo... Welcome to New York!
1: Hala, que guai!
2: Ho vaig passar superbé. Però bé, tornem a la Patti. L'estiu del 67, marxa a Nova York, té 20 anys, vol dedicar-se a l'art i va molt curta de diners.
1: Vale.
2: Hi ha moments... bastant, de fet, que dorm al carrer.
1: Uau.
2: I tot plegat és molt dur, però també és on coneix en Robert Mapplethorpe, que li direm Robert, vale? A partir d'ara, que és com es refereix ella durant tot el llibre, que acabarà sent un fotògraf molt famós.
1: Vale. Però, o sigui, el llibre aquest és autobiogràfic, entenc, no?
2: Sí, aquest llibre és autobiogràfic i ara t'explicaré el motiu d'aquest llibre.
1: Vale.
2: En Robert és conegut pels seus retrats, les flors, els nus i les imatges sexualment prou explícites, però quan es coneixen encara no és ningú, per dir-ho d'alguna manera. Tenint en compte que després els dos seran famosos, cap dels dos encara és conegut.
1: Emergent.
2: Exacte. I tu et preguntaràs, i si no m'ho has de preguntar, com es coneixen?
1: Però com es coneixen exactament ells dos?
2: Doncs resulta que la Patty en aquell moment treballa en una llibreria, en una secció on també venen joies, i en Robert un dia hi entra i compra un collaret que a ella li encanta. És un collaret que tenia com una obsessió ella i amb aquest collaret. I ella, valenta com poques, perquè jo això no ho hagués fet en la vida, s'atreveix a dir-li que no li regali a cap altra noia que no sigui ella.
1: Ai, que divertida. Ja es nota que ella era superestrella des de ben petita, veig.
2: I una marrana de les bones.
1: Bueno, clar, has
2: perquè
1: de ser llesta.
2: És de guarrindonga, bueno, però ja de no... perfecta, eh?
1: I a qui li havia de regalar en Robert aquest, el collaret?
2: Doncs no ho sé, però en Robert li va dir no pateixis que no li regalaré a ningú que no siguis tu.
1: Calla-te la boca.
2: No, no, això és així. Després, dies després, la Patty se'n va sopar amb un altre home, més gran, una cosa molt estranya, que no eren parella. Era com una cita rara, però l'home li pagava el sopar i ella, recordem que anava molt curta de diners. I hi ha un moment que vol fugir de la situació... I endevina qui hi ha casualment allà.
1: És broma, no?
2: No és broma, que hi havia en Robert i ella li diu, si us plau, fes veure que ets el meu nòvio.
1: Però i què hi feia allà, ell?
2: No sé, ella estava allà, passejava per allà. És molt fort.
1: La teoria del fil vermell, eh?
2: Sí, sí, 100%. Ell li segueix el joc, marxen junts i es passen tota la nit parlant i follant, segurament.
1: Bueno, clar.
2: I a partir d'aquí viuen junts, dibuixen, escriuen, escolten discos, s'animen mútuament, cap dels dos encara té èxit, però cadascú es pren molt seriosament el que fa l'altre.
1: Vale.
2: Es nota perquè van fatal de diners els dos i si a un mes, a un noi, amb el noi o amb ella, li sobra un cèntim, li donarà l'altre perquè compri material pel que està fent. És aquest, ai, el nivell, molt amor allà. Llavors, això és una part molt maca del llibre, tenir algú que et consideri artista quan encara en realitat no hi ha res que afirmi que en efecte ets un artista, ni un disc, ni una exposició, ni una entrevista, res, només molta fe i coses que estàs fent a la teva habitació. I ara ve el que segurament t'interessa més. Què passa amb en Robert? Que és gay.
1: Bueno, sorpresa de ningú, realment.
2: En Robert és gay, família. Hi ha hagut un petit misunderstanding i en Robert... Bueno, li agraden els altres Roberts.
1: No passa res, una Marilia Drema és que adopta un gay.
2: El nostre petit Robert va explorant la seva sexualitat i li explica que ha tingut experiències amb homes.
1: Ai.
2: En el moment que ella se'n va a París amb la seva germana durant un temps, no sé si un mes o una cosa així.
1: Pobre Patty.
2: La Patty ho viu amb desconcert i dolor, és així, i de fet el llibre explica que per la ignorància que tenia ella aleshores arriba a pensar que ha fallat com a dona.
1: Bueno... O sigui,
2: make sense en el moment i en el context en què estem, que recordem que aquesta senyora té 80 anys, vale?
1: Tot i així, crec que deu ser un cop dur, si més no, quan estàs amb una parella.
2: I per ell també.
1: Per això, que deu ser una cosa tan bèstia que de cop i volta descobreixi la seva sexualitat a la teva parella i vegi que potser no està al puesto indicat.
2: No, pels dos és duríssim, però ell li continua dient que l'estima i tampoc no ho acaba de deixar del tot. Segueixen follant i tot, eh? És una cosa molt estranya, com que de sobte és l'única dona que li pot funcionar, saps? També la imatge de la Patty és una mica andrògina, o com se diu.
1: Sí.
2: M'entens?
1: Sí, sí.
2: Ara t'explicaré més. Chelsea Hotel! Arribem al 1969 i el famós Chelsea Hotel. La Patty hi arriba amb en Robert. Mm. Després d'aquesta experiència, vull dir que ells realment segueixen sent amics, no són nòvios, però tampoc no diries que no són nòvios.
1: Però perquè estaven enamorats.
2: Estaven enamorats i enamorats de debò, és així. Arriba allà amb en Robert, que està malalt, i negocia una habitació amb el responsable, que es diu Stanley Bart. Aquest hotel és molt xulo perquè hi anaven i s'hi estaven grans artistes, sobretot perquè després de la Segona Guerra Mundial va baixar molt el preu, però també perquè l'Stanley moltes vegades deixava que la gent pagués amb les seves obres i escultures.
1: Que guai, això.
2: Això és molt guai i per això s'hi estaven tants artistes. La Patty allà coincideix amb gent com Janis Joplin, que surt molt al llarg del llibre, i altres artistes molt importants al moment amb qui guarda anècdotes divertides, com ara que l'Allen Ginsberg, que és un poeta, intenta lligar amb ella perquè es pensa que és un noi guapo. Per això deia que la imatge de la Patty, no sé si la paraula és confusa, però vull dir... no és un arquetip de dona que ens imaginaríem, m'entens?
1: Vale. És aquesta, sí, aquesta imatge andrògina.
2: Exacte.
1: Que el gènere és...
2: Exacte. Al llarg del llibre, evidentment, hi ha moltíssimes anècdotes, però, bueno, te n'explico una altra que també va funcionar. Resulta que ella cobrava $70 a la setmana i l'hotel en costava 55. Per tant, s'havia de treure un sobresou d'alguna manera. Doncs el que feien era recollir pinces de crustacis que queden els plats d'un restaurant que es diu El Quijote i en feien joies per vendre-les.
1: Què?
2: Eren així de modernes.
1: Hòstia, elles s'han inventat
2: la
1: les modernes, eh?
2: Elles s'ho han inventat.
1: Hòstia, res del que està ara de moda és... O sigui, és equiparable això.
2: No, no.
1: Com has de ser així de moderna?
2: No, no, és super de moderna.
1: Uala.
2: Sí, sí. I enmig de tot això apareix un altre home. Cap al 1970 comença una relació amb en Sam Shepard o alguna cosa així. Ella el coneix tocant la bateria i ella es presenta com a Slim Shadow. La Patty encara no sap que és un dramaturg que ja té reconeixement i se n'assabenta després quan algú es veu junts i li diu, escolta, aquest tio és tal cosa. Però aquí hi ha una complicació. En Sam... No, en Sam no és gay, però en Sam està casat i té un fill petit. No, no, res bé. No hi ha res que vagi ben encaminat. La mateixa Patty ha reconegut que era una relació que no haurien d'haver tingut perquè ell tenia una família... Tot i això, però tenen una història molt intensa i escriuen junts una obra que es diu Cowboy Mouth. I aquí comença el salt que l'acabarà fent viral i famosa. Al febrer del 1971 fa un recital de poesia a l'església St. Mark's amb en Lenny Kaye a la guitarra, on barreja paraules, interpretació, guitarra elèctrica, i aquesta combinació es va desenvolupant fins a convertir-se en una banda. Durant aquesta etapa, a més, també té una relació amb Alan Lanier, que és músic de Blue Oyster Cult, i en Robert, mentrestant, té altres relacions i continua desenvolupant el seu art, però ells són mejores amigos para siempre.
1: Si viuen junts?
2: Sí, no sé si en aquell moment estan en el Charles i Hotel o no. Vale. La veritat no me'n recordo.
1: La Vander Marriage.
2: Sí, sí, sí, vale. Absolutament. S'estima molt, jo no entenc si aquesta gent va poder fer mai el dol, perquè si mai t'has deixat de portar i estàs tot el dia amb aquesta persona, com és la gestió d'això? No la puc entendre.
1: Sí, jo no crec que acabi de ser un dol, eh? Jo crec que continuen enamorats, però deu canviar el punt des d'on estimes a l'altra persona i, per tant, ja no és una cosa amb aquesta
2: vale.
1: sexual i tal, sinó com una cosa més d'admiració cap a l'altra.
2: Sí, pot ser que
1: no?
2: Sigui això.
1: Bueno, no ho sé, eh?
2: Clar, és probable, sí, sí.
1: No ho sabrem mai, perquè és que no hem estat mai cap dels dos
2: no,
1: allà
2: veritat.
1: Dintre.
2: Sí. No ens hem trobat en aquesta situació. El 1975 publica Horses, el seu primer àlbum produït per en John Cale, i a la portada, bueno, hi ha la Patty amb una camisa blanca i una jaqueta a l'espatlla mirant directament a la càmera, una foto que fa, evidentment, el seu exnòvio amic amb qui folla cosint ocasionalment, tot i saber que és gay, Robert Mapplethorpe.
1: Toma ja, eh?
2: No, no, és que són perfectes.
1: És que són tan modernos.
2: Són supermoderns, la cosa és així. Després arriben més discos i el 1978, Because the Night, que és la cançó que us he posat al principi. Stand again. Bruce Springsteen havia treballat en la cançó, aquest és el nivell de viral de la Patty,
1: wow.
2: I ella rep una gravació a través del productor Jimmy Iovine.
1: Molt bé,
2: Jimmy.
1: Puta
2: idea en Jimmy, però molt bé en Jimmy. La música i la tornada ja són, ella escriu els versos i ho fa una nit que està esperant que li truqui en Fred Sonic Smith, que és un músic de qui s'ha enamorat i que no l'està trucant perquè vivien en puestos diferents, ella a Detroit i ella a Nova York, després, bueno, va viure allà a Detroit i tot, eh, sí. Doncs això, un dia mentre espera una trucada seva per distreure's, es posa a escoltar aquella cinta i treballa en la lletra, i ell ha explicat moltes vegades que la cançó queda impregnada d'aquella espera i del seu amor per en Fred.
1: Que maco!
2: Ella és perfecta.
1: Ella és ideal, realment.
2: A mi t'ho juro que llegia el llibre i em pensava que era una pel·lícula, i no, és la seva vida, és molt fort. En Fred és guitarrista i havia format part de MC5. Ni puta idea, la veritat, jo no estic... No soc tan cultureta.
1: No estic a la onda.
2: No, exacte. El 1979 ella deixa la vida de gires i se'n va a viure amb ell a Detroit. Es casen el 1980, l'any que va néixer la meva mother, i tenen dos fills. I durant uns anys redueix molt l'activitat pública per dedicar-se a la família, encara que ella continua creant, perquè jo crec que si no explota.
1: Sí,
2: és aquest tipus de gent que si no es mor. I quan tot és preciós, com sempre la vida de molta gent, però també de la Patti Smith, arriba la part més dura. En Robert mor el 1989 als 42 anys per complicacions relacionades amb la sida, i abans de morir la Patty li ha promès que escriurà la història de tots dos, que és aquest llibre que m'he llegit jo, que es diu Just Kids, i per tant queda tot super tancadet i super rodó, i és la història que just he acabat i que m'ha agradat moltíssim. I espera't, perquè el 1994 mort en Fred, el seu marit, i poc després, a més també mor el seu germà Todd.
1: Ai, pobreta.
2: Però per no acabar de tristos, t'he de dir que en unes memòries posteriors, que es diu Bread of Angels, que és el llibre que em vull llegir ara, publicades el 2025, i que la portada en anglès, la versió original del llibre, és preciosa, com totes les portades en anglès de la Patty, explica que es va retrobar amb la filla que havia donat en adopció.
1: Què?
2: I que aquesta filla la va ajudar a investigar la identitat del seu pare biològic, I, però tot això dona per una altra secció, però el cas és que es va retrobar amb la filla que havia anat amb adopció.
1: Mare de Déu.
2: No, no, és frutíssim. Aquesta senyora té una vida, bueno, de llibre, literalment, clar.
1: Hòstia, la seva vida és una peli.
2: I ella encara és una perfecta que no s'ha mort, per tant, bueno, queda per escriure, m'entens, molta part de la història. Què li estarà passant?
1: Ara mateix.
2: Ara mateix. Doncs pues no ho sé, de moment és millor amiga de la Rosalia, cosa que fa il·lusió.
1: Sí, bé.
2: Perquè la Rosalia li encanta, i a part són com iguals, una cosa molt estranya.
1: Uau.
2: I fins aquí la meva petita biografia de la Patti Smith.
1: Molt bé, la Patti, tu.
2: Ens cau bé la Patti, no?
1: Sí, ella és perfecta.
0: De dilluns a divendres, a l'hora del cafè.
3: Ja.
0: Yeah. El Love.
3: But yeah.
0: Amb Gala Castelltort. Yeah, yeah. I Alberto Gadel.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.
1: Hola, cunyets de Gert.
2: Oh, feia molt que no ho sentia, això.
1: Ho he dit per tu, perquè ho dius tu sempre.
2: Gràcies, cunyet de Gert.
1: De res, cunyet de Gert.
2: Som la cunyet.
1: I la Gert. I avui estem fent un loft una mica especial, perquè estem recuperant les millors seccions, el que portem la temporada.
2: De moment, hem repescat dues biografies, perquè som unes fantàstiques teachers, i ens han...
1: Bueno,
2: ens encanta donar-vos una bona xapa, això és així. I si hi ha una altra cosa que se'ns dona bé, crec, considero, que són les entrevistes.
1: Bueno, eh?
2: A veure, se'ns dona bé aconseguir-les. Fer-les ja regular, perquè no ho fem nosaltres, ho d'aconseguir-les. Per tant, cracs.
1: Cracs.
2: Perquè som un equip.
1: Cracs de lo nuestro.
2: Cracs de lo nuestro, que és...
1: Nada. Mm. Bueno, és igual. Sí que hem fet unes bones entrevistes, però perquè ha vingut, per exemple, en Víctor Palacios, un pedazo de perfecte que ens va agradar tant que vam decidir que, si us plau, es quedés com a seccionista. I ara, cada cop que ell ve, nosaltres hem de portar penyals perquè ens orinem vives.
2: Tinc unes ganes que torni el programa ja.
1: Sí.
2: M'encanta, eh? Ell és la persona més divertida del planeta. Com pot explicar les coses així?
1: No ho entenc.
2: És el millor.
1: És fantàstic. La posem una mica?
2: Va, recuperem-ho, que tinc ganes de pixar-me de riure.
1: Víctor Palacios, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Benvingut al Love.
3: Moltíssimes gràcies per tenir-me.
1: Ara parlam. És la teva primera entrevista?
3: Vale. És la meva entrevista que em fan a mi per un mèrit propi, digamos. Però ma mare sempre m'ha fet, perquè és periodista, llavors sempre m'ha posat a prova.
1: Però et preparava ella, eh?
3: Ella em preparava per aquest moment.
2: De que t'ha posat a prova.
1: Ella és visionària. No. I ella deia, aquest nenet se l'ha de preparar.
2: Però a l'hora de sopar, per exemple, sopau i deia, vinga,
3: no,
2: entrevista.
3: I a part, sempre, doncs, jo què sé, fa falta un nen per explicar les al·lèrgies, me'n recordo de petit. Vale, ma mare, jo tinc 1000 al·lèrgies, llavors vamos a meterlo. Jo vaig parlar a la Mona, jo la Mona fatal, perquè clar, tot porta pinyols, tot porta coses que soc al·lèrgic, per tant... Pues esos temes, bàsicament.
2: Vale, vale. Sí, ha sigut conillet d'Índies, gairebé.
1: Sí, molt bé, sí. Com les nostres amigues, una mica.
2: Literal.
1: Els hi demanem àudios, els hi demanem
2: les
1: de tot. Una mica
2: guai,
1: el mateix, jo.
2: Guai. Escolta, tu vas començar fa relativament poc a crear contingut. De fet, hem dit a l'abril.
3: Sí.
1: Jo he tirat avall i he trobat que era l'abril quan vas començar a fer vídeos parlant. No n'has borrat cap?
3: No n'he borrat cap.
1: Ala, pues fa super poc. Yeah.
3: És heavy. Sí.
2: Per què?
3: Vale, o sigui, és una història heavy, però bueno, les meves amigues sempre m'havien dit fes vídeos, i jo en plan, no, o sigui, quina vergonya, o sigui, no. I què em va passar? Que em van robar el collar, el tren. I jo vaig dir, esto no me lo callo más. I ja està. I vaig dir, ara, hasta aquí, hasta acabó. Aquí, faig un vídeo i s'acabaran les tonteries. I vaig fer un vídeo, em va anar bé, que a mi m'era igual, sincerament, que aquell vídeo m'anés bé, però vaig dir, hòstia, ara que he perdut la vergonya que la gent em vegi parlant i tot, faig els meus vídeos i punt.
2: I el pas de TikTok, o sigui, de penjar els vídeos a TikTok i de penjar-los com a Instagram i utilitzar Instagram...
3: O sigui, Instagram el començo a utilitzar fa 2 setmanes.
2: Vale, és que, de fet, sí, ahir ho parlàvem.
1: Fa cosa, oi que sí?
3: Sí.
1: Perquè la gent a Instagram et coneix.
3: Clar, és això, o sigui, a mi era com... Ui, Instagram el veig més com per fer-me el guapo, el Kylie Jenner i ja. Però no, ja he fet el pas.
1: De fet, els tens... borrats de la quadrícula principal.
3: Sí. Perquè em fa com molta vergonya. No sé per què em fa molta vergonya.
2: Però crec que tothom, perquè ahir també ho parlàvem amb unes influències que van venir, i era com aquest pas de cop i volta saltar l'Instagram, que és com el teu lloc personal, l'Insta.
3: Literal. I a sobre, el no tenir com tants seguidors, que 1000 seguidors em són igual, però no en tinc tants a Instagram, llavors
1: com... que de sobte
3: com...
1: no està tan justificat.
3: Clar, és això. O sigui, és com, si no tens seguidors ja no justifica fer vídeos, que no hauries així, però com que és algú social, sí, i és com que em sento com pressionado, saps?
1: De totes maneres, tu ara deies que les teves amigues et van insistir molt en fer vídeos i tal. Entenc que et van insistir en fer vídeos a TikTok.
3: Sí, a TikTok.
1: Perquè a tu t'ha tirat molt una càmera de tota la vida.
3: De tota la vida. O sigui,
1: moltes vegades, en els vídeos que poses, que jo me desorino...
3: Sí,
2: me desorino.
1: O sigui, em pixo a sobre, poses clips de tu sent molt menor d'edat i molt divertit, que jo penso que nen com està no corrent amb un any de vida, mira.
4: I en este vídeo voy a hacer un question and answer.

0: com lo normal d'anar gravant i tal.
1: Exacte. Tu ja feies vlogs, sí.
2: Jo ja estava dintre. Abans que totes les influs, jo. Jo i pocs més.
1: Qui és la Dulceida?
2: Clar, literal. Clar, o sigui, ella ho publicava, però jo no, eh?
0: Però tu i també part de la teva família, perquè veiem que participaven totes aquestes coses que t'inventaves, has fet sèries gegants... Hi ha alguna cosa que encara quedi per sortir?
2: Sí.
0: Hi ha una maroteca infinita, veig.
2: O sigui, no és infinita perquè tinc por realment d'aquesta macamina als vídeos, però és que sempre vaig trobar més, no sé com ho faig, que dic, i això? Quan ho vaig fer? O sigui, és com que... Jo no recordo tantes coses, però, clar, és que els vídeos estan... Vull dir, és que ho he fet i ni recordo quan ho he fet, o sigui, és heavy.
1: Jo he vist que has fet gegants.
2: Sí.
1: Que després et va donar per fer maquillatge i maquillars a tota la teva família.
2: A tothom.
1: Després volia ser Christopher Nolan.
2: Sí. És que és molt heavy,
1: com els convencies?
2: És que no ho sé, jo crec que era... Clar, o sigui, pues, el fillet de la casa, saps, el petit, no sé, pues, li em feien cas. Jo crec que era això, era simplement ser mono, una miqueta mono, i ja està. Jo feia pena i em feien cas, ja està. O sigui, era increïble.
1: I sobre tu gravaven perfecte.
2: No, sí.
0: I no te fa por que de cop i volta tot, o sigui, que s'acabi el contingut aquest de petit, perquè, clar, és passat. Llavors, ara...
2: Sí, o sigui, em fa por, però sí que és veritat que ara estic com intentant barrejar una miqueta el contingut de petit amb un altre, i veig que l'altre també em va bé, per tant, vaig com un poc de mix, perquè si no, se m'acabaran dos dies, també et dic. Llavors, vull com tenir-lo, però de moment...
1: I que si vas començar a l'abril realment...
0: No, fa dos dies. Imagina't d'aquí un any. Però t'he de dir, clar, la fusta hi és, i porta des dels 3 anys amb una càmera a la mà.
1: No t'has de preocupar, et fots a fer una pel·li
2: i
1: s'ha acabat.
2: Real.
1: I tota la teva família participa de la pel·li. Escolta, ara mateix t'hi guanyes la vida creant contingut?
2: No. No em guanyo res. De moment no he guanyat res.
0: Ni t'ha arribat cap proposta?
2: Sí, he fet una col·laboració de moment que sigui remunerada, però encara no l'he cobrat, per tant, no he cobrat res.
0: Vale.
2: De moment.
1: Però bueno, entenc que ara començaràs, no?
2: Jo crec que sí. No? Entenc. No ho sé.
1: Jo crec que sí.
0: I alguna agència, alguna cosa, algun lloc t'ha cridat? No.
1: Ets nicho?
2: Soc nicho. Oficialment soc nicho.
1: Que bé, hauràs de tornar d'aquí un any, doncs.
2: Claro.
0: Preparat, perquè sempre... Persona que passa pel loft, que és nicho, als mesos de cop i volta carda un pet com una gla.
1: Sí, és veritat,
0: literal.
1: Això.
0: Som com predecessors de l'èxit, t'ho prometo.
1: I t'agradaria guanyar-t'hi la vida?
2: M'agradaria, mira, jo sempre ho dic, jo estudiaré dret, per tant, vull ser advocat de professió, però sí que és veritat que, sabent com es cobra de bé, m'agradaria tenir un coixí, més que res, per com estan els pisos, com estan tots, doncs, tenir un coixí d'aquests diners em seria bastant útil, però no per guanyar-me la vida.
0: No et fa com por que de cop i volta la teva petjada digital pugui, saps, el típic discurs de boomer, però que a vegades dius, bueno, potser sí.
2: O sigui, jo veig el meu contingut com molt net, molt blanc, llavors no crec que hagués de ser com algo que m'impedís.
0: Ni que et prenguin menys en sèrio, de cop i volta.
2: Això sí que em fa com una mica de por, però bueno, ja per la meva persona també me'n fa. Llavors, com que m'he de un poquito igual, ja saps l'altre.
1: Tant per tant, m'ho gaudeixo.
0: Literal.
2: Sí, clar.
0: I faig el que m'agrada, molt bé.
1: I tot i que estiguis començant, et portes amb gent d'aquest món?
2: He parlat amb diversos influs, però portar-me d'això de quedar o d'anar a un event o coses així, no sé. O sigui, és que és molt desconegut aquest món per mi.
1: Ja.
2: És com que em fa por, com intrusismo laboral, inclús, o sigui, no sé.
1: Doncs mira que ser intrusismo laboral en ser influencer és complicat.
2: Ja.
0: Intrusismo ells, que tu fa que la tira que fas vídeos.
2: Ja,
1: és això. Tu vas crear influencers.
2: És veritat, no ho havia pensat.
0: Tu vas crear el concepte de youtuber.
2: És veritat.
0: I qui t'ha parlat?
2: M'ha parlat, sabeu qui és l'Anna Llorinde?
0: Sí.
1: Ah, sí, mi tot.
2: Jo vaig parlar amb l'Amanda Supertonta.
0: Hola!
2: Vale, però amb ella vaig parlar, o sigui, bon rotllo, però, clar, o sigui, pensa que fem un contingut molt semblant. Sí. Llavors és com que... com que em va intentar aclarir que no tenia cap problema amb mi, jo vaig valorar moltíssim, perquè clar, jo just acabava de començar, en plan, t'estic parlant de 3 setmanes, 2 setmanes fent vídeos, i em va obrir en plan, ostres, he vist els teus vídeos, no sé què, i jo ja cap problema, i ella em va dir que no, sí, que super maja.
0: Que mona.
2: Sí.
0: Home, sí que és veritat que clar, ella també tira molt d'hemeroteca.
2: Sí.
0: També aquella hemeroteca, vamos.
2: Molt heavy.
0: Perd aquell disc dur, i per mi és
2: molt heavy.
0: La biblioteca.
2: El vídeo de l'avi, l'heu vist?
0: Hòstia, no, crec que no.
2: No? Buah, per mi és el millor, mireu-lo, és increïble.
0: L'haurem de recuperar.
2: És increïble.
0: I tot aquest tema de caiguda d'influencers, hate cap a les influencers, tal, a tu t'ha esquitxat d'alguna forma?
2: Sí, m'ha esquitxat, sí, però no per caiguda, sinó que he pujat, o sigui, sempre em fan edits de tots aquests influencers caen, este no.
1: Moltes
2: gràcies. Que jo no em considero influencer, però bueno, mira, si me metes en el saco, por lo menos...
1: Però que sí, en el sac positiu, clar, en el cantó positiu de la història.
0: Ets el protegit de TikTok, doncs.
2: Literal.
0: La fam del momento.
2: Literal.
1: I hi ha influencers que per tu estiguin justificades estigui justificada

0: una caiguda, és algú que pensis, wow, no, aquest no.
1: O sigui, jo, és que hi ha moltes coses que no entenc, per exemple, Marta Díaz, no entenc l'unboxing de la germana.
0: Hòstia, va ser unboxing, però de veritat.
1: Sí, un haul. Un haul, simplement, allà, davant de tota la cartuja. O sigui, és en plan, aquesta gent a mi em fot que estigui cobrant més que persones que realment s'han guanyat a algú, ara s'ha comprat un cotxe que, ole ella, perquè s'ho haurà currat, però és com, ostres, tia, com a mínim agraeix, no?, a la gent que et veu, perquè al final tu compres gràcies a ells, o sigui, si ningú et recolzés, no sé, saps? No sé.
2: I que també és això, aquesta normalitat que deixen anar de forma tan senzilla, sí, quan és una vida que és completament de luxe, que amb tu, bueno,
0: absolutament,
2: poca gent hi podrà arribar, per molt que s'hi esforci durant tota la vida. Llavors ella sembla que li hagi caigut que, com, bueno, com un regal del cel,
1: sí,
2: però bé.
1: Sí, sí.
0: I llavors aquí segueixes, o sigui, quines dius, mira, aquesta em funciona molt.
1: Mira, jo l'Anna Llorinde m'encanta, que és la que em va escriure, jo em vaig emocionar moltíssim, i després així d'influencers totxes és que no segueixo a tantes, o sigui, jo segueixo a molt poca gent, però perquè realment no em fan el, la Clers em cau bé, però perquè és, jo sento que no ha perdut allò de persona que té, saps? 100%. Que és no sé, ella, sobretot.
2: Però és això que diuen, saps quan parlen de les influències, que és com tu comences a seguir alguna persona 100%. Que és una persona real, i de cop canvia completament el seu estil de vida,
0: i
2: perquè
0: passa
2: veus
0: a ser Marta Díaz, que es pot comprar un
2: pis,
0: cotxe de l'hòstia,
2: una casa, un cotxe, però en canvi la Clare sí que és veritat que, a veure, ara es nota que té diners perquè sí, es nota amb les coses que fa, amb les coses que es compra, i que té aquest libre albedrío de fer el que vulgui, però continua sent una persona molt real i amb la seva personalitat, que això és el que trobo que enganxa. Tu segueixes, però, alguna catalana, alguna influencer catalana?
1: Mira, la Berta Roca.
0: Ai, sí,
1: a mi m'agrada molt, o sigui, em fa molta gràcia, i després, ostres, és que jo noms sóc dolentíssim. O sigui, jo a Love el segueixo molt, us ho juro, li he dit abans a la meva mare, us ho juro.
0: Ai,
1: que el segueixo molt,
0: guai. Guai.
1: I la Guiua, la segueixo,
0: clar,
1: que jo l'estimo moltíssim, jo l'amo.
2: I que també ha passat per aquí, la nostra perfil.
0: Fa relativament.
2: Fa res. Fa poc vas penjar un vídeo on explicaves una sèrie d'atacs homòfobs que havies rebut sortint una nit amb les teves amigues. De fet, recuperem un moment el tallet, que segur que l'ha vist
3: 7,
2: molta gent.
3: 7-8 grupos distintos de personas, de tíos, chillándome, diciéndome todo, amenazas. Ya no eran solo insultos homófobos, eran ya amenazas, ¿no? Atentando contra mi integridad física.
2: Sorprèn moltíssim, no, va sorprendre moltíssim els comentaris, com lo normalitzat que tenies aquesta reacció. Va sortir de tu com una mica com lo del collaret, de, vale, això 100% ho he de gravar, ho he d'explicar, o què va passar? Per què vas decidir compartir-ho?
1: Sí, perquè, de fet, lo del collaret va ser el dia següent, per tant, ho tenia com més... ja estava més fresc jo, però allò va ser la mateixa nit, o sigui, va ser 15 minuts després de que passés, però perquè va ser en plan, ja està, o sigui, tinc un altaveu i, per tant, l'utilitzaré, perquè és algo que, si jo tinc normalitzat, vol dir que molts tios com jo també tenim normalitzat, i és algo que no ha d'estar normalitzat, per tant, faig el vídeo i punt, o sigui, ja. I amb cada cosa que em passi penso fer un vídeo, per mucho que sea la pista de turno, però penso fer-lo.
0: És que s'ha de ser pesat i s'ha de picar pedra.
1: Clar.
0: I és una merda que s'hagi de picar pedra al 2026, però no, s'ha de fer.
2: Ja, el pitjor que pots fer és callar.
0: Absolutament.
2: Tipo, tot el que està passant ara, ni un, bueno, lo típic de, ni em passa enrere i tal, però és que és veritat.
0: Sí, sí.
2: Tipo, si de cop i volta ara hem de xantar la cabeza i dir que sí, pues que pringades, no? No. Què et va respondre per la gent? Com va ser la reacció del públic?
1: Jo sí que esperava que n'és de tenir com un impacte, però em va sorprendre molt tot el recolzament, o sigui, jo no esperava tants missatges, i ja no els comentaris, perquè això sí que és veritat que és missatge públic, ho pots fer més per cada bé, no dic que tots, no, és més com de cara al públic, però la gent que em va escriure per privat, realment textos, àudios, preocupant-se per mi, va ser com, ostres, arribat on jo volia que arribés, saps?
0: Ai, que bé.
1: Sí.
0: Que bé que no se'n vagi al lado oscuro de
1: ti. Ja, molts vídeos te me'n van i és com, ostres,
2: quina mandra.
1: Molt.
2: I a tu, a nivell personal et va ajudar això també?
1: Sí, el poder expressar-ho i dir, mira, ja està, aquí tenéis lo que me pasa, i qui ho vulgui escoltar, que ho escolti, qui no, no, però jo ho explico, i callar-t'ho al final és que jo he estat molts anys callant, i és el pitjor, sí, és que és el pitjor, què vols fer?
2: Doncs ben fet que vas fer de compartir-ho, la veritat.
0: Després d'empassar-nos tot el teu TikTok i veure que t'encanta queixar-te de coses i situacions, t'hem preparat 5 situacions que hauràs de ranquejar de més a menys odiosa.
1: Vale.
0: Et sembla bé un petit joc dinàmic per acabar així, tranquilones?
1: Vale.
0: Som-hi, doncs, va. Primera situació o primer concepte. Les despeses de gestió de les entrades. N'hi ha 5. En quin d'esto ho posaries? En quin número ho posaries?
1: És que, clar, jo ara tindré el bono joven, eh?
2: Oh, és veritat! Ah. Aprofita-te'n, eh? Ui, això no sé si ho puc dir.
0: Però... Home, no, aprofita-te'n. Evidentment, gasta
1: 5.
0: Tots els diners.
1: A les 5.
2: Sí, perquè ara ja te la pela.
1: Ah, és que és això.
0: Aquest any ens és igual.
1: Palante.
2: Uf, molt la bé. Millor part dels 18 anys, era de dir. Vale, segon, que una cançó tingui un títol que no apareix durant la cançó.
1: Uf, a mi m'empipa bastant, eh?
2: Sério?
0: Sí,
1: sí. Però ho posaria en un 4. Jo crec que hi ha coses que em poden empipar molt més. Molt
0: més.
1: Absolutament.
0: Jo és una cosa que no és broma que mai penso, o sigui, mai busco, o sigui, el títol de la cançó. Sí. Ja ho ha dit l'Arnau, que està a redacció al Loft, i he pensat, a veure, això ningú s'hi fixa, però bueno, mira, si et molesta.
2: Però crec que no t'hi fixes perquè normalment ho donem per fet, perquè a mi em passava, va haver, no recordo quina obra de teatre vaig anar a veure, que vaig pensar, ai, no han dit el títol en tota l'obra.
0: És veritat que quan llegeixes un llibre i diuen el títol, de sobte penses, oh, que bé, satisfacció.
1: Estic dins,
0: t'ho compro.
2: Te lo compro, 100%.
0: Absolutament. Val, hem vist que portes ulleres de tant en tant.
1: Sí, de tant en tant.
0: Vale. Que s'embrutin les ulleres sense tocar-les. Jo, com a usuària freqüent d'ulleres...
1: Vale, o sigui, si a mi ja m'empipa i no porto ulleres molt, menys del que hauria, ho posaré en un 2.
0: Això fa molt
1: per
0: ràbia.
1: Què? I és igual que els auriculars, perquè s'enreden sense tocar-los.
0: És que no els he tocat, per què ho fa?
1: No ho entenc. És que ja està, és que no s'entén.
0: No s'entén de cap manera.
2: Vinga, va, la quarta és, quan tu estàs a punt de rentar-te les dents, poses la pasta al raspall i et cau la peça de pasta de dents sencera a la pica.
1: Dios, és que és del 3 o l'1, eh? Ah, jo confiaré que l'1 m'empiparà molt més, si no és igual. M'empipa molt, igualment, però ho poso el 3.
0: I el número 1 queda que un sobre de ketchup no s'obri bé i l'hagis de mossegar.
1: Perfecte.
0: Soc amant
1: del ketchup, per tant això se'n va a l'1. O sigui, odio que no surti el ketchup. Per què no ha de sortir el ketchup del sobre?
0: I per què poses aquell obridor si ja s'ha demostrat que no funciona?
1: No és d'obra fàcil.
2: No
1: ho és.
0: És obra difícil.
1: És obra, et deixes les dents, ara paga un dentista, ara... O sigui, és horrorós.
2: Efecte mariposa.
1: És horrorós, literalment.
0: És un bucle. De fet, els dentistes ho han proposat així per ells guanyar més diners.
1: Literalment.
4: No ho canviem per això.
0: Escolta, Víctor, moltes gràcies per passar pel Loft.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Literal, estàs convidat a venir quan vulguis, eh?
1: Moltíssimes gràcies.
5: Això és el Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Passeu, que veureu el piset.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Your husband is coming.
2: Onch.
3: Mare meva, quin ritmes tu.
2: Onch. Alberto Gadel.
3: Gala Castelltort.
2: Com estàs?
3: Doncs aquí, passant una mica la tardeta, i tu?
2: Aquí, passant una mica la tardeta també, cunyet de Gert.
3: Cunyet de Gert, Aicat, el Love, tots.
2: Sí, estem animant aquesta petita tarda d'aquest dilluns res a celebrar amb un Love diferent, perquè recuperem coses que hem fet durant aquesta temporada. Hem recuperat, per exemple, l'entrevista d'en Víctor Palacios i crec que podríem recuperar la millor entrevista amb distància i amb... Sí. Sí, no?
3: Sense cap mena de dubte.
2: No? Tu tens dubte?
3: No, no tinc dubte. Aquí vam entrevistar, però...
2: En Paco!
3: Epa!
2: A més, va ser la més llarga del Loft.
3: I la més viral.
2: I la més viral, també.
3: Sí que és veritat que va ser la més llarga, la més viral, la més perfecta. Ell és majíssim.
2: Ai, cuca.
3: I... Bueno, no ens direm que... Bueno, sí que ho explicarem, no?
2: El què?
3: Que ens va ensenyar una cosa.
2: A la cara. Per si ho va dir l'entrevista, que ens ensenyaria a la cara, sí.
3: Que vam estar parlant tant d'estona que no sé què es va quedar fora i què va quedar dintre.
2: No, ens va dir, després us l'ensenyo.
3: Tu, home, ja.
2: Ens va ensenyar la cara.
3: Sort.
2: Sí, sort.
3: Perquè si no, hagués passat un mal rato, eh? Però bé, prepareu-vos per aquesta entrevista. Tots atents i nosaltres tornem d'aquí una estoneta.
2: Adéu.
3: Fins ara.
2: Fa una il·lusió terrible que avui sigui aquí en Paco!
4: Wow,
2: que èpic! Com estàs?
4: Estic molt il·lusionat, jo us ho he comentat abans de seure, però estava bastant més nerviós del que em pensava i em fa molta il·lusió estar aquí, estar a casa i fer coses amb vosaltres i en català.
2: Ens has dit que estàs nerviós i nosaltres hem vist com has arribat i ens hem tancat a l'estudi a cridar perquè hem pensat... Quins nervis!
4: Et puc dir una cosa, crec que us he vist, perquè he girat com el cap una mica i us he vist entrar corrent i, hosti, no venen a saludar abans del programa.
2: No, ens feia vergonya, estàvem tímides, però no, ara ja està.
3: És que no som bordes, que la gent s'ho pensa, som molt tímides, sí. I ens fa molta vergonya a tots, som així de...
4: No hi ha problema, doncs em sembla perfecte que estiguem tots a la mateixa pàgina, ja us he dit.
3: No, quan ens ho has dit, ens has deixat anar, bueno, ens has tret el llum de l'estómac.
2: Ens hem fet millors amics, ha
3: set així. Escolta, per qui no et conegui o cregui que no ha vist res teu, posem un petit fragment i així ubiquem ràpidament a la gent.
4: Sí?
5: Hola. ¿Qué we do class in Spanish? Estoy del inglés un poco... hasta el co... Último día de clase de la semana.
6: Que para mí los miércoles sean viernes...
2: Per mi ens coneixem perquè sento que em sé tota la teva vida, però suposo que molta gent, bueno, li deu passar igual. No et fa cosa ensenyar masses coses.
4: Jo crec que ja li he perdut una miqueta el respecte a la línia aquesta de fins quin punt has d'ensenyar coses i fins quin no. I després sempre hi ha la màgia de l'edició. Jo em puc gravar dient qualsevol cosa o fent qualsevol roqueria que després ho retallo.
3: Però quin és el baremo? Per saber... Bo, això
2: quina
3: sí
2: és la teva línia vermella?
4: La meva línia vermella encara l'estic trobant. Sé que porto molts blogs i que
2: poder, ja,
4: porto 1.200... Avui he penjat el 1.250 en 1.250 dies.
2: Quina puta barbaritat.
4: Sí, són 3 anys i mig, a l'abril faré 4, si és que ja arribo, i encara no he trobat la línia, però bueno, se'ns està donant bé, llavors és molt agraït. Espero no creuar-la mai, saps, i arrepentir-me, però bueno, però som joves.
3: No t'acansa, ara que has dit, a veure si hi arribo, estàs cremat o no?
4: No estic cremat, però sí que m'he donat compte de que a vegades més no és millor... i a vegades menys és més qualitat. Llavors ara estic una miqueta amb aquest punt de poder reduir el número o la quantitat de contingut que deixo anar, però millorar la qualitat, no sé si m'explico.
3: Sí, sí,
4: llavors
3: sí,
4: és un debat
2: això
4: que
2: ho fas amb YouTube, pot ser.
4: Sí, exacte.
2: Perquè YouTube penges menys, però són uns grans blocs.
4: Exacte, a part que YouTube, clar, consumeix molt de temps i no és el mateix editar un vídeo de 56 minuts, que són 6 hores de brut, que mitja hora de brut a 2 minuts de blog, saps?
3: Només grafes mitja hora de tot el teu dia.
4: És que ho tinc molt interioritzat. Són tants dies ja que és com que el meu cap de manera automàtica sap què sí que aportarà valor i què no. Al principi sí que ho gravava tot, però estaticant la targeta del metro, no tenia límit. I ara ja sé més o menys què és el que quan editi em carregaré, llavors no ho gravo, o el que mantindré, llavors sí que ho gravo.
2: Bueno, clar, després de 1.250
4: sí,
2: blocs.
4: És com un superpoder.
3: I 1.250 blocs amb les ulleres posades que no te les hem vist treure mai. Algun cop, però, em sona que se t'ha filtrat la cara.
4: Pot ser que sí, però clar... És, sí, no diré tampoc on anar-ho a buscar, però al final és algo inevitable. La gent em pregunta, però no et preocupa o que et facin una foto, no sé què, no viuria tranquil, o sigui, estaries en paranoia 24/7, com que és algo que sé que passarà o acabarà passant, és inevitable, jo faig la meva i no depèn de mi, i al final sempre dic a la gent, lo important no és el que hi ha aquí darrere, lo important és el que jo faig quan, el que escullo fer quan les porto. No és meva la frase, val? És de Spider-Man, però...
3: Ara va dir això, llueix superhéroe, tio.
2: Spider-Man, sí. Ho has integrat molt bé.
4: M'encanta, m'encanta. Llavors, la seva màscara són les meves ulleres, i al final lo de menys és qui hi hagi darrere, el Francesc, el Peter Parker o el pringat de turno que he sigut tota la vida. La gràcia és que quan me les poso, aconsegueixo transmetre unes coses que em motiven i que em fan sentir bona persona.
3: Que xulo. I les ulleres fan una mica com la perruca de la Hannah Montana, i quan te les teus ningú et reconeix.
4: També fan com la coseta que t'has posat la Ladybug, que dius, hòstia, tio, només s'està tapant el contorn dels ulls, en plan, tothom hauria de saber qui és. Pues no, la veritat, cada vegada em reconeixen més,
2: Normal,
4: la veu, el cabell, la meva germana, la roba, samarreta Universitat de Toronto, saps, que porta un cartelón històric. Però sí, podem dir que quan me les trec, poder el 80% de la gent desapareixer del mapa per ells.
3: Hola.
4: És guai. Fort,
2: això és fantàstic.
3: Sí. Wow, un face reveal seria increïble.
4: Ara, quan acabem el programa, igual us dono una sorpresa.
3: Oh, toma ja! Ah! Ojalà estornudis en aquests 15 minuts.
4: Per què?
3: Perquè et caiguin les ulleres.
4: Ah, no, són d'esport, no cauen.
2: No cauen?
4: No cauen.
2: Joder. Te les has de canviar. Una cosa, però tu veus... sí, és com que veus més fosc el teu dia.
4: Mira, us les deixaré provar, perquè això és algo que em pregunta molt la gent també, i són sorprenentment claretes. O sigui, no són com aquestes fosques de diva que us podeu imaginar, que es veu realment molt fosques. Com que són d'esport, no estan tan pensades com per enfosquir tot el teu voltant, no són ulleres de sol pròpiament, sinó per com destacar alguns colors. Llavors es veu bé.
3: De fet, tinc la teoria que ets tan positiu i tens tanta energia perquè veus els colors de les coses més intensos que la resta d'humans.
4: Pot ser.
3: Perquè quan te les poses...
2: Una gran teoria
3: ulleres...
2: aquí, molt bé.
3: No
4: ho havia pensat,
2: No m'agrada aquesta teoria, t'ho dic en sèrio, Albert.
3: És que jo quan me poso les ulleres, que són d'aquest coloret, sempre penso, buah, la vida és millor, i quan me les sec penso, vaya mierda. Per tant, tu és crònicament pensant, la vida és fantàstica.
4: No, la vida és fantàstica amb i sense ulleres, aquesta és la mentalitat que hem de tenir.
2: Les has portat sempre, però perquè tu anaves a la UB abans, oi?
4: Sí.
2: Vale, la meva companya de pis anava a la UB i feia ADE.
4: Uh-huh.
2: I te veies sempre amb les ulleres. Quant temps fa que les portes? Fa només els anys que portes fent els blocs o ja les duies d'abans?
4: Clar, mira, les ulleres me les vaig... A casa nostra ens encanta esquiar, al ser del Pirineu i tal. Llavors jo va haver una temporada que es van posar molt de moda i me les vaig comprar per esquiar. Va ser una Setmana Santa. I jo el primer blog el penjo un 15 d'abril de 2023. Llavors són aquestes dates. Uns dies més tard és quan decideixo penjar el primer blog i ja fer-ho amb aquestes ulleres. Jo realment no me les vaig comprar per bloguejar, però va ser ahir amb dates. I sí, me les he posat sempre, a tots els vídeos, sempre. Són les segones que tinc. La gent em pregunta si tinc 500 o no.
2: Quantes has canviat?
4: Mira, me les vaig canviar al tornar d'un viatge que vaig fer a Costa Rica al febrer, mentre estava a Toronto, perquè em vaig llevar un matí i crec que va venir un exèrcit de xinxes o algo i es va menjar la cèdula.
2: Sí?
4: T'ho juro, estaven ratlladíssimes. Però va ser
2: jo vaig veure un vídeo que pensava, és transparenta.
4: Sí.
2: Mai preocupat, no és broma, mai pensat... És transparenta.
4: No, molt fort. I clar, vaig haver de canviar-les d'urgència. Vaig anar a Toronto el primer que em vaig trobar i unes noves. I ara són les segones.
3: Carai.
2: Molt bé, doncs sí que duren. El tema de començar a fer vídeos sempre t'havia interessat o va ser arran d'alguna cosa concreta?
4: Sempre. Jo he sigut sempre el típic nen que... Mira, ara m'encanta el futbol i sóc culer fins a morir, però... No havia sigut mai gaire aficionat als esports i mai havia idolatrat a ningú. Els meus ídols sempre havien sigut youtubers. Lo típic Gref, Willy Rex, Rubius...
2: Perquè de quin any ets?
4: Soc del 2004.
2: Vale, com tu.
4: Del 24 de novembre, encara tinc 21.
2: Sí.
4: I clar, ja ves. No, però això, que sempre els havia idolatrat molt i havia sigut el típic nen petit que quan li deien que vols ser gran, vull ser youtuber. I quan per fi vaig tenir clar que podia fer-ho i que simplement era treure-se aquesta por al que pensaria la gent, vaig decidir començar. Però clar, YouTube és, per la gent que no ho sàpiga, és molt esforç i molt de temps en comparació amb el contingut vertical.
2: Sí.
4: TikTok, Instagram. Jo els vaig dir, comencem per lo fàcil, després ja anirem escalant-ho.
3: Clar.
4: I d'aquí, doncs, el blog 1 i fins avui.
2: Però les càmeres t'han agradat sempre, perquè ara explicaves una història abans de començar l'entrevista.
4: Sí, això va de generacions. El meu pare, Quico Ruiz Claverol, si estàs veient això, t'estimo, és director de sèries i ha fet... Ara igual us pet el cap, us agraden les sèries en català?
2: Sí, clar.
4: Les de l'hoquei...
3: Hola! Sí.
4: Vent del Pla...
3: Hola!
2: Saps que me mare va trencar aigües amb Vent del Pla, no?
4: Meravellós, no? Meravellós. Pues, que m'escuva la Moreno i Manchón, totes aquestes sèries mítiques d'aquí, de Catalunya, moltes són seves. I llavors ell ja, clar, la càmera és un apèndix d'ell. I el seu avi, Valentí Claverol, el pare de la meva àvia, va ser fotògraf molt important d'Andorra, que té inclús moltes fotos que s'han declarat patrimoni nacional o algo de la UNESCO, perquè clar, aquelles fotos, poca gent tenia una càmera en aquells anys, i menys a Andorra, que eren quatre camps. Llavors sí, lo de les càmeres ho portem quasi a la sang. La meva germana vol ser actriu, serà actriu, és... i jo, pues mira, bloguejo, no tinc tant d'art com ells.
3: Hòstia, que fort. I llavors, tot el tema de marxar a Toronto i tal, ho vas veure com una oportunitat de dir, vinga, ara li cardo molt, molt més heavy que abans.
4: Gens.
2: No, va ser perquè et venia
4: no vaig pensar gens amb el contingut a l'hora de marxar a Toronto, la veritat. Jo vaig tenir la gran sort de fer quart de l'ESO a Estats Units, San Antonio, Texas.
2: Ah, que guai.
4: I vaig haver de tornar uns mesos abans pel Covid.
3: Va, clar, pel Covid.
4: I em va quedar aquesta espinyeta clavada. Llavors, tenia molt, em va agradar tant l'experiència que tenia clar que volia repetir-la. I vaig, ja al tornar, amb 16 anys, vaig fixar la mirada, 4 anys endavant, quart de carrera, quan se'm dona l'oportunitat de marxar d'Erasmus, de Global UB o el que sigui, perquè si alguna cosa tenen les nostres universitats, sobretot les públiques, unes opcions de mobilitat,
2: t'ho
4: juro, és escandalós. Jo, si precisament vaig aplicar a la carrera que he fet a la UB, era única exclusivament perquè a quart volia anar quan més lluny millor, i si podia ser a Nord-Amèrica per repetir l'experiència, top. Llavors quan vaig aplicar, doncs vaig aplicar a Berkeley, a diverses americanes, i la tercera era Toronto, i quan em va acceptar, doncs jo feliç de la vida, amb la idea de repetir aquesta vida d'insomni que vaig tenir a quart de l'ESO. Però clar, sabia que òbviament seria un contingut atractiu, però jo no m'esperava
3: patar-ho.
4: No.
2: Vale. No, és que és molt fort. Normalment quan la gent marxa sempre es diu que no cal, o sigui, quan la gent se'n va d'Erasmus, sí, i tot això, tothom és, Erasmus, no faré res, és superfàcil, però tu se't veia molt responsable en els vídeos.
4: Tu jo he patit, a Toronto.
2: Era així, sí, real,
4: saps què passa? Mira, sense ànims de desprestigiar ningú, perquè no ho he viscut tampoc, ho he escoltat, però clar, jo m'imagino que no deu ser el mateix un Erasmus a... Itàlia, no? o Polònia, que tenen fama del que tenen fama de festa i passar-ho bé, i ha de ser segur una experiència brutal, que el que vaig haver de fer jo, que clar, és, quan vaig arribar a poder era universitat top 12 del món.
2: Quina barbaritat.
4: Harvard, Stanford, MIT, etcètera, UPenn, Universitat de Toronto. I clar, jo arribo allà, dic, que guai, vida d'ensueño, campus americà, aquí tothom no fot ni el huevo. Catapum. El primer semestre, sobretot, terrible. El segon ja vaig escollir assignatures sense exàmens.
3: Vale, ja va, estaríem a lo que
4: anava. Sí, el segon ja sabia lo que anava, però el primer vaig patir. Però bueno, al final, saps què passa? La Universitat de Barcelona vol que marxis a estudiar. I ja està bé que marxis a estudiar, almenys durant els primers 5 mesos.
2: Bueno, perquè clar, tu vas fer tot l'any.
4: Jo vaig fer tot l'any, sí, ho recomano molt.
3: Però tu ets bon estudiant.
4: Sí, sempre he sigut bon estudiant, però clar, jo tampoc tenia ganes de que m'apretessin tant allà, saps?
2: Normal.
4: Però sí, sí.
3: I què estudiaves aquí, perdó, ADE?
4: No, aquí he estudiat grau en empresa internacional a la UB, que és, és tot en anglès, es diu International Business.
2: I aquest anglès perfecte que tens?
4: Clar, no, això ve, mira, d'un parell d'anys abans de marxar als Estats Units, a quart de l'ESO, jo ja donava classes particulars amb el meu millor amic. Llavors marxo als Estats Units amb 14, que ets una esponja encara.
2: Clar.
4: I estic allà 9-10 mesos rodejat de famílies i d'amics de Texas, yeehaw! Llavors m'empapo de tot, saps? I després d'aquests 4 anys entre Texas i Toronto, jo m'enamoro de l'anglès i començo a consumir tot el contingut en anglès, les sèries, la música, tot. Ho recomano molt, de veritat. És una manera brutal de
2: no
4: perdre.
2: Quines sèries t'agraden? Quines recomanes?
4: Mira, aniré a lo bàsic. Jo soc molt forofo de Breaking Bad.
2: Ah, molt bé, que guai.
4: Juego de Tronos. Ara estic mirant com ho conocia a vostra madre.
2: Boníssima.
4: No em digueu res, sisplau, estic enamorat. No. És el meu moment de descans cada nit. Tot, de tot. La veritat és que m'agrada de tot.
3: Escolta, en un podcast vas dir que d'Erasmus no vas lligar gaire.
4: Uh-huh.
3: Ara, en tornar aquí i veure que ets molt conegut, la cosa ha canviat, et tira molt la canya.
2: Sí.
4: Mira, no, està bé que fos aquesta pregunta perquè jo he sigut, abans de creador, sempre he sigut consumidor, saps? I jo mirava totes aquestes coses i sempre m'ha interessat, oi, la gent que és així més famosilla lligarà més? Poder una mica més. Una altra cosa és que li donis ús o no. En el meu cas, doncs, a vegades em costa... No, a vegades no, sóc un tio que li costa, però sí que ho notes. Però clar, és difícil diferenciar. Aquesta tia t'està tirant ulls perquè li agrades?
2: És molt incòmode.
4: O perquè tal... Saps? O perquè et coneix i li encanten els vídeos, jo què sé.
3: Però a la discoteca?
4: Sí, per exemple, vale. O... No sé, és una línia una mica fina que encara he de descobrir, però jo, mira, si t'he contestat sí o no, jo diria que sí, i no passa res.
3: Clar, no.
4: No, ja, jo diria que sí.
3: De fet, és gairebé lo lògic, si coneix més gent, és més oportunitats per lligar.
4: Clar,
3: realment.
4: Clar.
3: I tu t'imaginaves, però, el teu impacte quan vas tornar?
4: No. No, no, no, això és això ha sigut la bofetada més forta i més dolça de la meva vida. Wow. Perquè penseu que jo marxo a Toronto amb 100.000 seguidors a Instagram, vale? Després de 2 anys bloguejant, que ja és un munt, eh? Sí. És un fotimer. Passeix de la UB, la gent ja a vegades em parava i tal. Però clar, marxo a Toronto amb 100.000, torno amb més de 600.000.
2: És una barbaritat.
4: És una barbaritat. I sabeu què passa a Toronto? Que són números. Allà no et pare ningú, perquè...
2: Clar. Bueno, és una mica com l'Acadèmia d'OT, per mi, que de sobte surten i són virals.
4: Exacte, sí, la veritat, molt bona, molt bon símil. Eren números i allà pues, tothom parla l'anglès i a no ser que et vingui algun espanyol que trobes de casualitat o algun mexicà o algo que et digui m'encanta el que fas, no sé què. Però clar, llavors tornes aquí i jo aprenc de sobte que no són números, que això són persones, és un impacte real i que a més la gent li agrada el que fas i és com... Uah!
3: Ara què?
4: Brutal.
2: I amb la gent que surt als teus vídeos com la Rose i totes aquestes persones mm-hmm. fantàstiques, també els hi ha passat això, entenc. Potser ella no.
4: Mira,
2: tant.
4: Sí, sí, no tant, òbviament, però els hi ha passat a la Rose i al tornar a Escòcia, doncs no gaire, perquè aquest no és el meu públic, saps? Però, per exemple, la Núria, sí. La Núria va tornar i ha estat a la barra del Primavera Sound i d'altres festis, i clar, la gent és com tal, una vera, no sé què. Tu ets la Núria? I sí que passa, sí, sí que passa.
3: I ara et vols dedicar a això? Encara és el teu somni, el de ser youtuber i tal, o el d'estudiar encara va per sobre?
4: Bueno, ara he acabat just quart, tenim la graduació al novembre, llavors he trobat que és una feina molt guai, que em dona molta llibertat de mobilitat i que, òbviament, pues, està molt ben remunerada, no és secret de ningú, i m'agradaria pues, aprofitar-ho al màxim, perquè m'ha costat molt arribar fins aquí i sento que ho he de gaudir. El que he estudiat a mi m'apassionava i em segueix apassionant, llavors l'objectiu és el dia de demà poder fer servir tot aquest muntant de coneixement que he adquirit a la uni per muntar coses. O sigui, a mi el que em fa feliç és visualitzar algo i fer-ho tangible. Pot ser un vídeo, pot ser un producte, pot ser una empresa, pot ser una conferència, pot ser una pel·li, el que sigui. A mi em fa feliç veure algo al meu cap i de sobte tenir-ho davant. Llavors no descarto el dia de demà, pues jo què sé, tenir una empresa de ganxitos, és que jo què sé, més igual.
3: Però, i sempre has tingut tota aquesta energia?
2: I com ho fas? Clar. Passa'm el truco.
4: Tio, no gaire, no sé. Jo crec que avui estic especialment enèrgic perquè estic molt feliç. Jo sé que em feia molta il·lusió venir aquí, però tinc dies com... O sigui, tinc dies de merda.
2: Vale, però has
4: de
2: fingir demència.
4: No, no he de fingir. La gràcia és que jo he tingut la pitjor gastroenteritis del món i aquell dia l'he hagut de gravar. I què passa? Pues si no em ve de gust somriure perquè he estat tota la nit...
3: Cagant-me
4: a sobre. Pues ja està. Hosti, no tant. Ho explico i prou.
3: Que fort. I, perdó.
4: La de l'Airox.
2: És que a mi també m'agrada la caca, ¿vale?
4: Sí. Ah, vale.
3: És el meu guilty pleasure.
4: Okay.
3: Vas començar a fer públics molt aviat, però perquè és això, vas créixer molt ràpid, realment. I és el que deies, es cobra igual de bé com s'imagina la gent, però...
4: Bueno, és que no sé què s'imagina la gent en general, però el que m'imaginava jo abans de com entrar en aquesta esfera, diguem, no? de que ja et vagi bé a nivell de números i tot això, més inclús, a mi m'ha sorprès.
3: Sí?
4: Sí, m'ha sorprès.
2: És el màxim que has cobrat per una
4: puta. No, és que d'aquests temes, primer, que no m'agrada parlar i segon, a casa tampoc m'hi deixen parlar.
2: Ah, vale,
4: és un tema que mai hem comentat, però ni amb els meus pares, a taula i a casa de diners no es parla.
3: Perfecte.
4: Però sí, és... Som molt afortunats.
3: És sorprenent, si més no.
4: És sorprenent, cap a dalt, inclús, això sí que us ho puc dir.
3: Vale.
4: És a dir, per exemple, YouTube m'ha sorprès cap a baix. Jo pensava, youtubers estan forats tots, cotxazos per Andorra, i després penges un vídeo i veus que, pues, jo què sé, $33 per un vídeo que t'has currat que dura una hora. Clar. És com, ui. Però, en canvi, penjar un vídeo a TikTok de 2 minuts, com pot ser un blog, on has integrat un producte i parles d'ell i no sé què,
2: sí.
4: Aquí de repente dius, hòstia... O sigui, és realment sorprenent, sí.
3: Edites tu els vídeos?
4: Sí, tot.
3: Sempre tot.
4: Tot menys YouTube.
2: I com tens temps? És que no ho entenc. Hi ha d'haver un fallo en algun moment de la temporada del teu dia.
3: Si vas molt liat.
2: O tens més hores, o no sé.
4: És que és una moguda, és tot una moguda. Jo he editat als jocs més ràndoms que us podeu imaginar i en les situacions més curioses, però al final porto tants dies que ho he acabat integrant com si fos rentar-me les dents. És que tots tenim dos minuts al matí abans de sortir a casa per rentar-me les dents. Doncs jo tinc una hora cada dia on em puc asseure i editar el blog. I si prevec que no la tindré, aquella nit, aunque sigui de matinada, jo m'assento i l'edito per al dia següent estar tranquil.
2: Que o sigui, fort. I amb quants dies de delay vas?
4: Mira, ara mateix amunt.
2: És broma.
4: Mira, el 90% dels vídeos és amb un dia de delay i després quan tinc viatges així importants que les coses poden torçar el que sigui Brasil o Xina, per exemple, que el tema de la cobertura és una moguda, no tens ni TikTok, m'avanço tot el que puc. D'un matí trec un blog i d'una tarda un altre, llavors pues, dos, tres, quatre.
3: Vale.
4: Però amunt, el 90% dels dies amunt. Això no sé quan ho podré treure perquè, òbviament, ho heu de penjar vosaltres abans, però si no, ho penjaria demà mateix.
3: Uau, o sigui, gairebé el dia,
2: que fort. O sigui, t'estem fent anar malament.
4: Sí. No us preocupeu, home.
3: Estem deixant un dia de
4: tinc
3: comprar
4: backup,
3: festa.
4: Tinc backup.
3: Vale.
4: Penseu així, m'estic donant un dia de festa perquè si jo això no ho penjo demà, el dia que hagi de penjar això, jo no he de gravar.
3: Has vist que bé, aquell dia?
4: O sigui que moltes gràcies. I ja eres fora, de vacances. No responde, pero siempre tira un like
2: y eso me tiene pensando así. Ah, sí que és molt encertada aquesta cançó.
3: Has vist que bé?
2: Molt bé.
3: Fot-li.
2: No, tu.
3: Ara, quan has tornat, de seguit has fet amb, òbviament, tots els influs més totxos d'Espanya. Mm-hmm. Què tal, però, aquest món? T'agrada? Perquè tu estaves a la teva bombolla creixent de seguidors i ara te trobes en un món que dius, bueno, potser tot això m'està sorprenent. Mm-hmm.
4: Tot el dia a Madrid amb aquesta gentuza. No, és broma. La veritat és que m'ho esperava molt pitjor perquè tothom, a l'arribar, sobretot, era com que em deien, vigila, perquè trobarà gent de tots els tipus, no sé què. I, de moment, puc dir que estic molt content i molt agraït. La primera toma de contacte que vaig tenir amb ells va ser anar al Mundial.
2: Ah, és veritat.
4: Que van ser uns dies pues, molt junts, molt intensos, moltes hores junts, i anàvem pues, una mica escèptic, i la veritat és que em van caure molt bé tots superoberts i disposats a ajudar-me, a introduir-me al món, a explicar-me com fan aquestes coses, a ajudar-me a gravar públics, que és algo que jo també no ho portava gaire bé, i superagraït. A la vista està que amb qui més em porto, pues, per exemple, pot ser el senyor Pablo Vera, Manu Rivas, un canari, un andaluz, és com...
3: remix.
4: Sí, és un remix total. I la veritat és que molt content. I d'aquests que ho sonin, però jo, clar, amb la gent que més em porto són gent que compartim agència.
2: Vale.
4: Els influs normalment estem amb agències i una agència porta molts creadors. Llavors, a la nostra, pues, estem el Joel Auqué, que també és català.
2: Ah, vale, sí, va passar sí, per aquí, no?
4: Exacte. Uno que es diu Carlos Cruz. Llavors, sobretot ells dos. I l'Esteban, que és el meu jefe, qui la gent diria representant, per exemple, és, sens dubte, la gent que, amb la que més em porto i que més estimo.
2: I suposo que quan estaves allà a Toronto, molta gent d'aquí, coneguts d'aquí, et devien començar a seguir, no?
4: Sí, suposo. Ja. No sé, la veritat és que no ho mirava gaire, però coneguts d'aquí, gent famosa d'aquí.
2: Claro,
4: sí.
2: Hi ha algun follow-back que et fes molta il·lusió?
4: Molta. L'anècdota és molt graciosa. Mira, jo em llevo un dia i estic parlant amb una amiga que també està estudiant als Estats Units, amiga d'estiuejar i tal, i de repent, no sé per què, el tema de conversa surt. Paco, que fort que et segueixi el Nil. Tiro el mòbil, ja fa el mòbil, el rebento contra la paret, m'aixeco al llit de la meva habitació petita i faig... No, ni de conya. Em relaxo, tal, no sé què, agafo el mòbil, miro que estigui bé, vaig a seguidos, busco Nil Ojeda i em segueix. No.
2: És que és el millor, és el millor.
4: Saps què? Ahir vaig estar gravant amb ell tota la tarda.
2: Ah, sí?
4: Fort, eh? Sí.
2: Que guai!
4: Molt guai, ja ho anireu veient. Sí, vam coincidir amb una cosa de Cupra i la veritat és que enamorat de la vida, jo soc molt fan.
2: És el primer
4: fan.
2: Cop que el coneixies, no?
4: No, ja havíem coincidit diverses vegades i això, aquest follow va ser com, bueno...
2: No, normal.
3: No te poses nerviós quan el coneixes.
2: Perquè és un puto geni.
4: Que no em posa nerviós. La primera persona famosa que jo vaig conèixer va ser la Leto,
3: vale.
4: La Lorena. I perquè està a la mateixa agència i tal, i és molt amiga pues, d'aquest grupillo. I recordo que em va avisar l'Esteban, oye, que podes estar aquí i tal, no et posis nerviós, i jo, buah, ojalà no estigui.
3: Me cago.
4: Li vaig dir, ojalà no estigui, vale? I llavors entro a la ofi i no estava, i jo, de puta mare, no està. I llavors em giro i pum, la tinc aquí a la cara. Li dono la mà de molt lluny, però de molt lluny, li vaig donar la mà en plan, hola, Paco, encantat. I llavors, silenci com de 3 segons, i li dic, ojalá no estuvieras aquí. Ja està, em vaig posar nerviós, no se'm va acudir res més dir-li. I després li vaig haver d'explicar i va ser molt incòmodo i me'n vaig anar com a la cantonada dels castigats sentat allà al sofà mirant-la de lluny.
3: I ara bon rotllo.
4: I ara bon rotllo perquè vam anar al cine a veure Scary Movie, terrible ja peli, sí. I la tenia al costat fent bromes tota l'estona i vaig dir, és una persona normal.
2: Ah, molt bé.
4: Sí.
2: Se't van passar els nervis.
4: I se'm va passar i després d'això, que em va generar una mica de trauma, ho he portat millor a l'hora de conèixer el Nil, el Plex, aquesta
2: gent.
4: Ah,
2: clar.
3: Que fort,
4: wow. Fort.
3: Tu ets d'Andorra, com hem estat parlant.
2: Uh-huh.
3: Ara mateix, però, on vius?
4: Visca, La veritat és que visc a Barna, però si mirem el meu calendari, crec que dels últims 90 dies, poder 70 han sigut a Madrid.
3: Però vius a Madrid o vas
4: no,
3: i tornes?
4: No, quan vaig, moltes vegades les marques posen hotel i si no, em quedo a casa de l'Esteban, del meu jefe.
3: Ah, molt bé.
4: Que a part de jefe, pues, o sigui, al revés. Som amics i després tinc la gran sort de que treballem junts. Llavors em quedo a casa seva sempre.
3: Que bé.
2: Mm-hmm. Fort.
3: Sí, sí,
2: però t'has plantejat anar a viure a Madrid?
4: M'ho he plantejat molt fortament. No vull caure perquè sóc un tio molt familiar i sento que vull estar a prop dels meus avis i de la meva família, sobretot dels meus avis. A més fa molt, o sigui, jo porto un any fora i tinc molta mamitis, familiaritis, ja, ja, ja. Vau dir. Però clar, és veritat que si hagués de tornar a contestar on vius, us diria a l'AVE o a Totxa.
3: Literal.
4: O sigui, és increïble la quantitat. O sigui, demà al matí ja torno a marxar i vaig arribar ahir, saps? I poder fins al 10 d'octubre per ahir no torno a estar aquí a casa. Oh. Llavors, és una possibilitat molt real, més que res, perquè és quasi una inversió. Rotllo, et quedes allà i et surten més projectes perquè saben que estàs allà a prop. És un mundillo que gira molt entorn a Madrid, com la majoria de mundillos, desafortunadament, i és el que toca, la veritat.
2: Últimament, ja per anar acabant, has estat fent coses molt totxes, vas fer de host per Puma a la Fórmula 1 de Madrid. Buah, res.
4: Sí.
2: Quins altres projectes tens al cap? Alguna cosa que s'hagi de materialitzar aviat?
4: Alguna cosa que s'hagi de materialitzar aviat? Mira, de cara... És que hi ha moltes coses que crec que no puc dir, perquè si no després ve l'Esteban darrere i em fot la bronca. Però mira, algo que sí que us puc dir és de cara a aquest hivern... no sé si us van sortir els vídeos ensenyant a la meva germana a esquiar la temporada passada. Ho van petar, la veritat és que ho va veure tothom. Tinc likes de l'Aitana, de gent que... flipes.
2: Heavy.
4: Molt heavy.
3: La Batlle, t'ha fet algun like?
4: Buah, no. No.
3: És dura,
4: La reina de Barcelona és dura. Sí,
3: és dura,
4: tio, la veritat és que...
3: Dura de verdad, com diria.
4: Buah, pues em faria molta il·lusió, la veritat. De Barcelona a Nova York. No, però... què anava dient? Ah, sí, que m'agradaria molt aquest hivern replicar una miqueta el concepte, però a YouTube, així ho espaiem més i tenim més temps com perquè la gent conegui a les diferents persones que porto i replicar-ho, no tan sols amb la meva germana, que és el cas obvi, perquè realment vull que esquivi bé, sinó amb amics que he anat fent des que he tornat. Seria ideal poder portar, per exemple, a esquiar a la Rosie, a la Núria, però també a altres creadors amb els que he cuajat més, com pot ser el Pablo, l'Auke i aquesta gent. Crec que pot ser molt divertit i ser una sèrie de YouTube fantàstica. I fins aquí us puc dir, perquè és que la meitat de coses, t'ho juro que no sé si les puc dir o no. Sempre vaig darrere, soc tan nou amb això, que vaig darrere de l'Esteban tot el dia i avui que toque i què puc dir i què no puc dir.
2: Bueno, estarem pendents en qualsevol cas. I en català t'agradaria fer alguna cosa? A Eva, Trescat, alguna cosa...
4: Home, això em feia molta il·lusió, que sapigueu, no sé si us heu fixat, el blog d'avui està sent tot en català, he entrat parlant en català, com que venia aquí en motiu de...
2: Ah, comença aquí el blog?
4: Sí, sí, en motiu de celebració d'estar aquí sentat avui, tot el blog d'avui serà en català.
2: Tens nervis, ganes de veure'l, doncs.
4: I, home, sí, jo sempre que pugui i estigui per aquí a prop, doncs m'agradaria passar-me i endavant.
3: Toma, ja, doncs
2: doncs tu quan estiguis a Barcelona ens avises i vens i parlem un rato.
3: Clar.
2: En sèrio, t'ho dic
3: estàs
2: de veritat.
3: Estàs convidadíssim, a venir quan et doni la gana.
4: Del que sigui, com si és del temps.
3: Sí, 100%.
2: Clar, si és del temps, ens encanta el temps. Quin és el teu temps preferit? El sol, la pluja?
4: La neu.
3: Un dia vam parlar de top dies de la setmana. O sigui, podem parlar del que sigui.
4: Uau, això és tot un tema. Quin és el top 1?
3: No me'n recordo.
2: El divendres, clarament.
4: Sí. Clarament, no?
2: Sí. Evidentment.
3: Vale. Sí que és cert, però vam estar molta estona discutint.
4: Què és pitjor, diumenge o dilluns?
3: Diumenge. Sense cap mena de dubte. No?
4: És que acaba el diumenge...
2: Quan siguis a Barcelona, ja, ens avises.
4: És veritat que no toca aquest tema.
3: El pròxim dia que ve.
4: El pròxim dia.
2: Va, Paco, moltes gràcies per passar pel Loft. Bueno, ja ho saps, torna quan vulguis. Nosaltres ara posem una mica de música i de seguida tornem, perquè avui ens hem petat les hores, que portem 25 minuts d'entrevista.
3: L'escaleta por el chumino.
2: Ens la xupa l'escaleta. Avui no hi ha més seccions, família, va.
4: Feu.
2: No passa res, de seguida tornem.
0: Això és el Loft. Mama.

0: Estàs sentint el Love.
1: Amb les cabres a l'estudi.
0: Gala Castelldor i Alberto Gadel.
2: Apaga la luz, que estamos activados. El DJ lo pone, bailamos pegado.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda. En directe a ICAT.
3: No s'acaba mai el programa d'avui. Espanya m'ho està posant molt difícil, de veritat t'ho dic, eh? Tinc ganes de fer festa com tothom.
4: Literal, però nosaltres som addictes al workeo. Workaholic.
3: Bé, família, tornem a ser nosaltres, l'Alberto Gadel.
4: I la Gala Castelltort.
3: I estem animant aquesta petita tarda de dilluns. Però ara, què hem de fer?
4: Doncs, mira, primer de tot recordar que és un dilluns de res a celebrar, amb un loft una mica especial, i el que estem fent és recuperar les millors seccions del que portem de temporada. De moment, hem repassat un parell de biografies i un parell d'entrevistes, totes boníssimes.
3: I tot això ja sabeu que ho podeu recuperar tant a Spotify com a 3CAT. Sempre, és així. Jo crec que val la pena perquè, bueno, hem passat un bon primer mes de temporada, hem estat por todo lo alto.
4: I una altra cosa que també podeu fer és deixar-nos missatges al 667-07-6116. Ens podeu enviar notes de veu demanant una cançó per començar el programa, per exemple.
3: Preguntes, anècdotes que tingueu pel consultori, notícies surrealistes que trobeu per comentar-les, cançons pel divendres que fem DJ set. Realment no teniu excusa per no escriure'ns cada dia. Novetat d'aquesta temporada, ens dignem a mirar el mòbil. Això està molt bé. Hem fet fins i tot un grup de difusió.
4: Dediquem uns 15 minuts a mirar el mòbil cada dia.
3: I respondre els vostres missatges, sí.
4: I seguim recuperant seccions, va. En recuperaríem moltes més, però només tenim dues hores de programa, així que crec que només ens dona temps per una més. Evidentment, no ens podíem oblidar d'una gran protagonista del nostre programa, The Sound
3: Mariana
4: of the Police.
3: Córdoba, Mariana Córdoba.
4: Efectivament, Mariana Córdoba. Així que recuperarem una secció seva on es va parlar de com van enxampar en Channing Tatum amb un compte secundari d'Instagram tirant hate a altres famosos i a la seva exnòvia.
3: És que és tan fort com ens agrada a nosaltres un bon gossip, com ens funciona tot en aquesta vida. Bueno, sabeu què està passant? Que és l'hora de la Mariana Córdoba i ja ens està renyant, és increïble.
5: No us estic renyant? Hola, per cert.
3: Què tens a la boca?
5: Un xiclet.
3: Conya. Conya, que tens un xiclet. Ho sabia. Uala! La de bronques que m'ha fotut a mi per tenir un xiclet a la boca, que me l'ha agafat, me l'ha agafat babeau i tot.
5: Això és veritat, li he tret a la boca, quasi, pràcticament. Li he fet escopir-me la mà.
3: Que asco.
5: Bueno, el que estàvem dient és que estan fent mordocos i com a principiants de mordocos us està passant tot el que em va passar a mi quan vaig començar, que és que ho esteu fent a boli. Tothom sap que no
3: tenim un llapis.
5: Un mordoco amb oli.
4: No ve que nosaltres som tothom i no ho sabíem.
5: No sé fins i tot si ho posen les instruccions, potser, perquè quan
3: les
5: ensenyen al principi sempre diuen un llapis i una goma, són necessàries per fer els mordocos, tal. I després, a banda d'això... Sí, són molt guancos. I a banda d'això hi ha una graella a sota...
4: Com ho veurà, Warbook?
5: Per escriure-ho tot.
3: Però Mariana Córdoba, com estàs?
5: Molt bé, de veritat. Avui he vingut de mala llet perquè quasi m'obro la cella.
3: Ah, bueno, sí, a més m'has picat. Que dius que no, però m'has picat.
5: Això és mentida.
3: No, és que a veure la cara, per saber que és veritat, és increïble. Tu mai podries robar un lip gloss.
5: No, jo no. Jo no. O sigui, jo sóc molt... sóc molt poc mentidera perquè no sé mentir. Si no, m'agrada posar-me en una situació en la que haig de mentir, encara que sigui una sorpresa a una amiga.
3: A mi m'encanta.
5: Perquè a la mínima a mi ja em pillen. No puc robar ni res.
4: Dolor, perquè sóc un home.
3: Clar.
4: Jo no podria robar i sortir, saps? Jo només puc robar.
3: Ah, vale. I quedar-te allà dins. Per tant, fer veure que compres.
5: No, però l'època que tots els grups de nens i nenes han tingut de cleptòmans, jo era la que es quedava fora, perquè deia jo, mira...
4: Hi ha gent que encara hi és.
5: No ho puc fer. Sí, hi ha gent molt cleptòmana. No sé si en coneixem alguna. Però com està amb l'ordinador, no se n'adona. Gala?
3: Sí, que t'he escoltat. Estic tenint un problema molt greu, no és broma.
4: S'està fent la sueca.
5: S'està fent la sueca?
3: Se m'havia tancat el guió, l'estava tornant a obrir.
5: Però no cal que... No
3: vale,
5: que
3: tenc un ordinador, què vols, va?
5: Exacte. Hem de parlar d'una cosa que a mi m'agrada molt, que són les comptes secundàries.
3: Oh, sí.
5: Vosaltres en teniu?
3: L'Alberto, 4.
5: 4 comptes secundàries?
4: Clar.
3: Veus?
5: I per què?
3: M'ho he inventat, però fa molta pinta de ser el tipus de persona que té 4 comptes secundaris. La Prip.
4: Però no hi penjo res, eh?
5: Però i quina funció tenen?
4: A tu t'importa. Obrir a gent i preguntar coses de forma anònima.
3: En sèrio?
5: Però tipus influencers?
4: No. Gent que jo necessito saber coses. Llavors, una és per això, l'altra és per estalquejar sense que s'empilli i l'altra és per si se'm bloqueja la principal, doncs poder estalquejar-lo però hi ha una que...
3: Sí, amb el que és la principal...
5: Sí, és el pla B del pla B, saps?
3: No és ni poder-la fer servir, en plan, poder penjar allà les coses, no, és si no podes troquejar.
5: És només voyeur, ell només mira.
4: Tinc una altra que serveix per guardar fotos, i a vegades estic jo així, també. Faig una foto, faig pum, i poso. Avui estava aquí amb aquest. D'aquí uns anys no recordaré el seu nom, i per això no l'apuntaré, perquè encara estigui més poètic. Pública.
3: És un geni, tio, és una cosa.
5: I tu, Gala, per què les utilitzes?
3: Jo només en tinc una, la meva, Kent Gardens,
5: sí,
3: on penjo vídeos molt virals, i la segona...
4: Vídeos molt virals.
3: I la segona...
4: On penja foto desnuda, digue-ho. Que l'altre dia vaig a una foto amb tetes.
5: Està, últimament ha estat un subidor amb les fotos, Gala.
3: Una cosa, esteu mentint!
5: No, és veritat.
3: La conta és privada i es diu Esperitxar i no accepto ningú, llavors no ho sabran, però...
5: I de cop es posa un bon lip gloss, un bon rímel, es fa un selfie...
3: Que venia d'una cita i vaig pensar...
5: Amb cara de...
4: De...
3: Voleu el Lord?
4: Mírala, mírala.
3: Que guarra! Ui!
5: Sí, és que estàs en aquest moment vital.
3: No, que no, que ara estic de detox. No,
5: fa dues setmanes estaves en aquest moment vital. Aquesta fotografia deia jo.
3: Una cosa, la foto de l'ordinador, foteu-lo... No la pots ensenyar. No, perquè és porno, quasi, quina vergonya. No la pots ensenyar, per això és la meva conta privada, que es diu Esperitxai com oques grasses.
5: Molt bé.
4: L'ensenyo, eh?
3: No.
5: Que no l'ensenyis. Ah. Si activeu el videopodcast veureu el que ha posat l'Albert.
3: S'activa el parental advisor.
5: Doncs es veu que no sou els únics que teniu comptes secundàries, perquè hem de parlar de la meva obsessió del dia d'avui, que és Channing Tatum. Jo li dic així, potser està malament, perquè sempre em fa la bronca.
3: Aquest tio lo conocemos de res.
5: Sí. Aquest tio és molt, molt, molt conegut. No és un actor molt conegut.
3: No coneixem ningú,
5: és
3: increïble.
4: Jo sé qui és.
3: Qui és?
4: Un buenorro, que ara no està tan buenorro, però va haver-hi una època al seu prime.
3: Però què fa?
5: Va fer Magic Mike.
4: No? I Estepa Polín.
5: Sí, Bailando, sí, exacte, també.
3: Ah, doncs llavors anava a parlar pels dos, quan en realitat no ho havia de fer. Exacte. Jo mai conec a cap famós que em dieu.
5: De fet, és que...
3: Que asco, Albert.
5: Jo sempre el confonia amb The Rock, amb La Roca.
3: Hòstia.
5: Però perquè són el mateix tipus de persona.
3: Mariona!
5: Però...
3: Ara! Però si de Roc és calvo, tia!
5: Ja, i sí.
3: Porta una matapelo aquest que no se l'aguanta.
5: Totalment, però ara va rapat. I a més els dos estan molt forts. I en el meu cap només existia un actor molt fort.
3: I aquest és pàl·lid.
5: Que sí, i l'altre no, sí. Però que sí, però jo t'estic dient el que el meu cap feia una connexió.
3: Com en Carlos Sobera i en Carlos Arguiñano, que són iguals.
5: Bueno... Sí.
3: Són idèntics.
5: Sí.
4: Però tu, quan eres adolescent, que era el seu prime, de fer totes les pel·lis...
5: A mi sempre m'ha agradat.
4: Era el teu crush.
3: És molt viral.
5: Tant com crush no, perquè a mi, com tan gran, en plan...
4: Tama múscul, tu vols...
5: Cruzant, no m'agrada, però en aquest cas, haig de dir, haig de reconèixer que quan jo vaig veure Magic Mike per primer cop, per mi va ser com veure pornografia.
4: Ho és.
5: I
3: què és Magic Mike?
5: Coses...
3: A la clítoris.
4: Sí, per exemple, és on has de sentir aquestes coses.
5: És que és molt forta aquesta pel·lícula. Vull dir, són homes tots d'una estona mig
3: desfullant.
5: Després ho revises. És una pel·lícula que tracta de com strippers, no? Podríem dir. Són
3: una cosa, però
5: ballarins.
3: Que mireu a l'internet, eh?
4: Que no, que era famosíssim.
5: Que l'ha vist tothom, aquesta pel·lícula.
4: Estaves dient i tot, hi ha un club.
5: La teva mare segur que ha vist aquesta pel·lícula.
3: Me mare no ha vist això de desnudos ni de conya. Me mare mira documentals del comunisme. Que cony me mare? Me mare mira el sense ficció. Que mira, me mare, aquests semidesnudos.
4: No la tenien en DVD, aquesta pel·li, imagina't.
3: Uau, és que t'agrada.
5: No, és increïble, sí, però bé, Channing Tatum aquí no és tan important. O sigui, el que és important és el safreig.
4: Ah, vale, clar.
5: Perquè el safreig no entén ni d'edat, ni de tribu urbana, ni de personatge
3: això
5: públic.
3: Això és així.
5: És igual que siguis la Paquita del tercer pis del teu bloc, com en Channing Tatum, que ha sortit a Magic Mike, no? Llavors, què passa? Sembla que aquest actor podria ser d'aquells ex que tu desitjaries no haver tingut mai, perquè cada vegada fa alguna cosa més que et fa vergonya.
3: Ai,
5: aliena.
3: No, que penses com se m'ha de relacionar amb aquest personajazo.
5: Exactament, doncs els seus seguidors fa dies que creuen que l'actor té un compte secundari des d'on critica públicament a la seva ex, amb qui van estar promesos, i és la persona que, a més, o sigui, també comenta com les publicacions on surt amb la persona amb qui està ara.
3: Ai, no, que pringat!
5: No, però si vols baixar un pis més, tenim que és... O si es comenta els posts dels seus fans dient, ai, ell és el millor.
3: No. Però a veure, com s'ha sabut això, no ho entenc.
5: Vale, hi ha un usuari a Instagram, que l'usuari en qüestió és Business Nonia, que el nom ve de None of Your Business, que és a tu que t'importa, no?, de manual.
3: Uh-huh.
5: I no s'ha de ser Einstein per saber que pot ser Channing Tatum, perquè només té un follower, un seguidor, i el seguidor en qüestió és Channing Tatum.
3: Què? Com va ser tan tonto?
5: Sí,
3: és
5: sí.
3: Broma.
5: No, és broma.
4: Ell no sap què passa això quan segueixes un compte d'Instagram.
5: Segurament no.
3: És broma.
5: No, és literalment així, vull dir. La gent ha anat sumant com pistes i se n'ha adonat entrant al perfil...
3: Només amb això ja n'hi havia prou.
5: Ja, però, bueno, potser dius, mira, l'ha seguit sense voler. Vés a saber.
4: La Marina Córdoba de USA, periodista, va dir, investigació, anem a gestionar-ho.
3: Molt bé.
5: I ho va trobar...
3: Sí, que hi ha una Marina Córdoba a totes les ciutats del món.
5: Sí, però bé, aquest compte es dedicava a deixar comentaris en els posts de la seva exparella. Bueno, més aviat eren posts de jo sé, podcast, programes de safreig, gent random a xarxes que publicava coses sobre la seva ex i anava criticant-los, no? Perquè recordem...
3: Ex de fa quan, perdona?
5: Van estar junts el 2021.
3: Hòstia, has de ser molt pringat, tio.
5: Que, per cert, per qui no ho sàpiga, la ex en qüestió és Zoe Kravitz, que està ni més ni menys que amb Harry Styles. Ubiques, Gala?
3: Sí, vale. He hagut de buscar, de googlejar. Sí, sí.
5: Hem parlat algun cop d'ells i, de fet, ja heu parlat sobre aquest Channing Tatum, aquest compte secundari i que ha estat publicant coses, però jo volia que repasséssim alguns dels comentaris perquè són forts, perquè ens ubiquem tots una mica. Zoe Kravitz i Harry Styles van junts des de fa un any.
3: En Harry Styles farà una cançó sobre això, ojalà.
5: Tant de bo, seria increïble.
3: Fa un any que van junts aquests.
5: Sí, i de fet es diu que ja s'han promès.
3: Oh,
5: vull dir que ha caigut l'anell. Sí, diuen que sí. Cosa que no em sembla estranya perquè després ho comentarem. Però sembla que en Channing Tatum no deu estar gaire content amb el tema perquè des d'aquest suposat compte deixa comentaris a les publicacions com, per exemple, us ho llegeixo textualment.
4: Vale.
5: Quan veig aquests dos, penso en com el seu ex-promès va dir que ella era la persona més intencional que coneixia. Em pregunto a què es referia. Això escriu aquest compte d'Instagram que és Business Nònia, fent referència al seu ex-promès, que és
3: ell
5: l'actor.
3: Ell mateix, que pringat.
5: I una persona als comentaris li demana, si us plau, que expliqui què vol dir intencional, que la Zoe Kravitz és intencional.
3: El Yo Golden Baby, que té un usuari que fa una pinta compte fals.
5: També.
3: Segur que és seu, també.
5: Potser també és un altre.
3: Segur que és seu.
5: Exacte. Doncs ell explica que diu que intencional és calculadora. Pel que fa a l'àmbit professional i a l'àmbit personal, escriu que sempre la veu amb en Harry Styles molt més que en comparació a com se la veia públicament amb el seu ex, és a dir, ell mateix.
3: Ell està fent teràpia aquí.
5: Sí, sí.
3: I ens està dient tots els seus traumes, pringat.
5: I a més, acaba la frase, el comentari, dient: podria no significar res, però a mi em fa reflexionar. Punts suspensius. Però és que això no és tot. Hi ha més publicacions. Després, en una altra publicació del podcast de Moi, que és aquest podcast tan conegut sobre safreig, que publiquen moltíssimes exclusives, són com el que no surti d'aquí, de Londres, crec que és, o dels Estats Units, en una fotografia on es parla de Harry Styles i Zoe Kravitz, ell també deixa el seu petit comentari i escriu: només estic aquí pel hate. I emoticones de crispetes.
3: De crispetes, que pringa.
5: Com dient, jo només he vingut a gaudir de l'escarni públic que puguin rebre aquests dos. Però a mi, el que em sembla més de pringat absolut és que ell no necessita àvia. I en els vídeos on apareix ell fent entrevistes...
3: Ha de ser broma, això.
5: No. Vídeos on apareix ell fent entrevistes o publicacions que fan comptes de fans, ell deixa comentaris com: ell és tan genuí, no és gens fals, i a sobre és tan graciós. Recordem que aquesta petita conta resulta ser ell mateix.
4: Clar.
3: Hòstia, i a sobre posa tots els punts i totes les comes, tio.
5: I a més és com boomer escrivint,
3: sí?
5: Realment. Però bé.
3: És en plan, com a mínim dissimula, i un conte que s'ha de dir Business Nònia parla com una nena de 13 anys, que és la que escriuria això.
5: És que totalment. I no hi ha ningú al volant.
3: No, clar que no.
4: Però té un equip, aquest home.
5: Segur. Òbviament, tota aquesta gent que són tan famosos i tenen tants calés, deuen tenir algú que els controli una mica. Però clar, si tu estàs a casa teva a les 3 del matí i t'obres un compte secundari, doncs el teu representant no en té ni idea, això sí. El teu representant ara mateix està cagant en tu.
3: Bueno, i en Harry Styles i la Zoe Kravitz estan...
4: Fartar-se.
3: Bueno, encara riuen.
5: Home,
3: que se'n van adonar, encara riuen. No han parat, els hi fa un mala panxa i un males galtes.
5: Seria molt bona idea que fes una cançó Harry Styles.
3: Ojalà ho fes.
5: Llàstima que diuen que es retira.
3: Ah, és veritat que ho diuen.
5: Que ha pesat,
3: tio. La meva amiga va al concert de Barcelona, que es veu que era caríssim.
5: De Madrid, no?
3: Madrid.
5: No són a Madrid tots els concerts de
3: Harry Styles? Ah, doncs aspira Madrid, va, FOMO.
5: Sí, sí, sí, sí. I després hi ha comentaris també que critiquen que l'actor està amb una noia molt més jove que ell, perquè ell té com 40 llargs i la noia aquí està en té 25.
3: Oh,
5: i és problemàtic, de fet, sí, físicament també és una evidència que es porten molts anys.
3: Oh, que desagradable.
5: Podria ser la seva filla, és una model que es diu Inca Williams, i clar, hi ha comentaris en què es foten amb ell o el critiquen per estar amb una noia molt més jove que ell, i ell respon als comentaris dient que els deixin viure, que són adults, i que aquesta parella és tota una dona i la seva anterior parella era un free bird, és a dir, un ocell lliure, com dient, estava descentrada la tia, era una immadura, i per tant jo m'he buscat una

0: Ells es van conèixer el 2021 en una pel·lícula típica parella d'actors que s'enamora mentre sí. fan un paper, no? I, de fet, tot i no estar junts, se sabia... O sigui, des de que no estan junts, el que se sabia des de fora és que tenien bona relació entre ells. No que siguessin uns ex que haguessin acabat com el Rosari de l'Aurora, ni molt menys. Però sí que és veritat que va ser molt estrany perquè el 2021 van començar, l'any 2023 es van prometre,
1: hòstia.
0: Però el 2024, just abans de la boda, van decidir cancel·lar-ho tot i deixar-ho.
2: Per la cara.
0: Per la cara.
1: Ui, dos anys més tard... que va passar allà.
0: Sí, és que vés a saber què va passar.
1: Vaya fomo, ojalá saber-ho.
0: A mi m'encantaria, la veritat.
1: Va ser en Harry Styles.
0: Clar, jo crec que no. Bueno, podria ser,
2: ja
0: però...
2: Ja segur que l'he explicat.
0: Dos anys més tard, de deixar-ho amb en Channing Tatum, la Zoe Kravitz està amb Harry Styles, suposadament ja promesa.
1: What the fuck?
0: Sí, sí, és que va tot molt ràpid.
1: Però una cosa...
2: I... Els tempos de Hollywood són inexplicables.
1: Són les lesbianes.
0: I a més, Harry Styles seria el segon promès de la Zoe Kravitz, però el seu tercer compromís. Per tant, aquesta noia, que no és tan gran, vull dir-te que és jove, té tendència també a la intensitat i anar com molt ràpid.
2: Sí, la veu que ella és també un terremoto.
1: Sí,
2: exacte.
1: I todo.
2: Però Harry Styles llavors ho ha de ser també per collons. Hola!
0: Bueno, a vegades t'enamores bojament i no te n'adones que... l'altra persona és així amb tothom. Clar. I que no ets especial.
2: Pobre bé, Harry.
0: Sí, el que sí que sabem és que, com la notícia ha estat tan viral, Channing Tatum ha hagut de fer un comunicat informant a Instagram de tot el tema.
1: Yo.
0: Típic, yo. Fons negre, amb lletra blanca, una espècie de Comic Sans.
1: Sí, però li pela el que està escrivint perquè llegeixo.
0: Sí, sí, diu, yo, com dient, no m'importa res. Yo.
1: Yo és com tu.
0: No em puc creure que us penseu que això és el que faig en el meu temps lliure.
1: Vaya tonto.
0: A més, per què seguiria el meu compte fals si volgués que la gent no se n'adonés?
1: Pues no sé, això t'haguessis hagut de preguntar abans de fer-ho.
0: What the fuck? Va, va, home, va. Però, si necessiteu que ho digui, només tinc aquest perfil d'Instagram, @ChainingTatum.
2: Sí, vale.
1: Amb els collons,
0: home, ja. Em sembla que té el cervell de la mida d'un pèsol.
2: D'un cacauet, sí, però a veure, també t'ho dic, deus estar trillat si amb 18 anys va ser el sex symbol of the world, mundial world.
0: Yes.
2: I de cap i volta, ara la vida et va... Què fa ara, ell? Pel·lis d'acció, no? Alguna cosa així.
0: No, pel·lícules fa, però o sigui, no sé exactament com li va la vida. La veritat, jo només estic aquí pel safareig, però...
2: Jo no sabia de res
0: teu.
2: Des de que no surt de la Cuore, jo no tenia ni idea de la seva vida.
0: Molt bé. I que no li deu sentar bé que l'hagin deixat per un cantant que és més jove que ell,
2: clar,
0: que està de moda. Mm. En plan, jo crec que l'haurà ferit l'ego.
2: Clar, i que no és com...
1: Pues és a teràpia, et diu que ets milionari, segurament.
0: I que potser... Ell ho diu en algun comentari, que ella era un free bird, un ocell lliure, no? Una cabra boja, per dir-ho d'alguna manera, i que no es volia, no volia com centrar el cap. Això et diu que en el seu moment, quan ho van deixar, va ser ella qui el va deixar amb ell, clar, segurament, i ella està picat, perquè és un despetxau, com diria la Rosalia.
2: I un home.
0: Exacte.
2: També.
0: I una mica això és el safareig que us venia a explicar avui, perquè m'ha obsessionat bastant el tema i he estat buscant els comentaris d'aquest bon home.
2: Doncs molt bé, moltes gràcies, Mariona Córdoba.
0: Vigila amb els teus comptes secundaris,
2: no. Jo no faig comentaris.
1: Et segueixes, no?
2: Jo què sé, ja què faig amb el meu compte secundari, però crec que seguir-me no em segueixo.
3: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar. Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Passeu, passeu, que veureu el piset.

0: Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. Aicat.
1: Hey! Fins aquí el dia d'avui, família. Què? No.
2: A mi m'encanta estar aquí, aquí.
1: A mi també, però me'n vull anar a mi casa, vale. Com tothom, que està fent festa, va. Ja sabeu que ens podeu buscar al TikTok i a l'Instagram d'Eva.
2: També als videopodcasts a Spotify, a Trescat, a la web d'ICAT, a YouTube. Si és que estem a tot arreu.
1: Trescat.
2: I si no, en directe, de 3 a 5 a ICAT, que la tarda, que és el més especial i el més maco, perquè estem com de tu a tu, saps?
1: Us recordem el nostre number of telephone?
2: Clar, és que una cosa, vale. Jo ara faig així. I està passant aquí, i està passant a tothom que ens tingui sintonitzats alhora.
1: Sí.
2: Que maco, quantes realitats paral·leles, eh? Mira, potser aquest que passa per la finestra està escoltant
1: ICAT. Lofi! Sí, perquè s'ha girat. Walking what the fuck? No.
2: A veure... Sí que és veritat.
1: Ho comprem tot.
2: No es pot fer això pel carrer.
1: No, ho comprem tot. Va, si voleu xerrar amb nosaltres, apunteu al nostre WhatsApp 667-07-61-16. 667-07-61-16. I ara sí,
2: no marxem de cap de setmana. Ens veiem demà amb un programa normal. I doncs acabeu de descansar en aquest dia de res a celebrar. Molt, molt, molt.
1: Del Lord!

0: de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Bona tarda, benvinguda a Catalunya, ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
2: Podem garantir altes dosis de flipamenta, teteo i caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
1: Sortiu d'entre el fum, apugeu el volum de la ràdio, que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: amunt.
1: Doncs, Aina, jo no sé com ho veus, però tu i jo no hauríem de ser aquí davant d'aquests micròfons ara mateix.
2: No, no, perquè avui és dilluns 12 d'octubre.
1: Mira, allà tenim el calendari penjat i jo veig el dia 12 d'octubre, dilluns, avui mateix, de color vermell.
2: Sí, però és que resulta que aquest cap de setmana han passat coses molt grosses a l'escena musical catalana, com ara un comiat d'Oques Grasses. I és que no ens en podem estar, n'havíem de parlar.
1: De fet, però, no us flipeu, no farem aquí dues hores de contingut extra nou de Trinca. El que farem és, per acompanyar-vos, si sou de ruta, recuperar algun dels millors moments del Nota de Veu Dicat, el programa que et fa companyia cada tarda de 5 a 7, perquè serveix per fer-te companyia i això també serveix per fer un recordatori.
2: Sí, sí, tota la raó, és així.
1: Cap on anirem? Va, de seguida parlem d'oques, però cap on anirem avui? Mira, sé que parlarem de la gent de Sexeni, que ens van venir a veure no fa pas gaire, que ens van donar totes les explicacions que Catalunya necessitava del seu comiat, de la seva aturada que pinta per molt llarg.
2: Poc ens ho pensàvem, clar, eh?
1: I com que a més tenen aquest concert el mes de gener a la Sala Apolo, doncs hem pensat que avui era un dia ideal per, si t'ho vas perdre, recuperar un bon tros d'aquesta conversa que vam tenir amb la gent de Sexeni.
2: I d'altra banda també passaran pel Nota de Veu les nostres companyes de Taula per Dos, que tenen nou llibre de cuina, que ens presentaran algunes d'aquestes fantàstiques receptes que hi ha en aquest llibre, que es titula, Frank,
1: No ets català si això no saps cuinar.
2: Ah, exactament.
1: I espera, té un subtítol, Les receptes de Taula per Dos. Arroba sí. Taula per Dos.
2: Un llibre amb moltes fotografies, molt ben fet, molt pràctic,
1: 100%.
2: Trobo jo.
1: Sí, sí, sí.
2: Per tant, un encert segur.
1: Un llibre que has de buscar a les llibreries i un perfil, el de Taula per Dos, que has de buscar a la teva compte d'Instagram.
2: I també parlarem dels Premis Cerverí.
1: O al teu compte d'Instagram, fins i tot.
2: Sí, clar. Exacte.
1: Sí?
2: Sí, sí, ja ho té. Doncs també parlarem dels Premis Cerverí, concretament del Premi Cerverí a millor lletra de cançó, perquè hi ha unes quantes candidates que han participat a l'edició d'enguany i que val la pena fer-ne un repàs.
1: I a més mola fer un cop d'ull, com una mena de retrospectiva, al palmarès d'aquest Premi Cerverí, perquè jo crec que et permet tenir una mostra d'algunes de les millors lletres de la cançó popular catalana dels últims 20-25 anys.
2: Doncs sí, pararem l'orella avui.
1: Doncs vinga, tot això i alguna cosa més, o no, ja ho veurem, des d'ara i fins a les 7 de la tarda. I el primer, tenim aquests elefants que sobrevolen pel damunt dels nostres caps.
2: Tenim un elefant a l'habitació.
1: Exacte.
2: Volant, en aquest cas.
1: Ben tirada. Ostres, boníssima, literal, això. Doncs, perquè clar, és que venim de la ressaca d'oques.
2: És molt fort.
1: Demà hi sucarem pa fort.
2: Sí, 100%. De fet, deixa'm recordar, ja que parlem també del Nota de Veu que fem cada tarda aquí a ICAT de 5 a 7.
1: Molt bé, això.
2: Que demà parlarem dels concerts d'oques i volem saber la vostra opinió, com ha anat, com ho heu viscut, quin dia hi heu anat. Envieu-nos notes de veu al 677-50-61-53. Que nosaltres demà les punxarem i plorarem totes plegades sentint les cançons d'oques i recordant aquests concerts tan fantàstics que hem viscut.
1: La cosa és que ens llaparem les ferides de la ressaca i reconstruirem els concerts d'oques a partir de les vostres notes de veu. Va, per rematar oques i ja endinsar-nos en el que seria aquest Nota de Veu especial del 12 d'octubre, del Dia del Pilar, amb quina et quedes tu d'oques?
2: Ostres, ara sentíem elefants, que per mi és un dels himnes, però potser també et diria Sort de tu, no?
1: Sí, Sort de tu.
2: Vinga, va.
1: I molta tralla, què et sembla?
2: Ai, també, també.
1: És que clar, és molta tralla, fer quatre palaus, estadis olímpics seguits.
2: Estadis olímpics.
1: Millor estadis olímpics que no pas palaus.
2: Sí, sí.
1: Com estem? Això de venir un dia que no toca és que sempre vas amb el peu girat i canviat, eh?
2: Sí, és estrany, és estrany. Però bé, una passada aquests concerts i els reviurem.
1: Va, doncs punxem les dues.
2: Vinga, va.
1: Dos per un d'oques.
2: Dues tasses de caldo.
1: I comencem. Comencem.

0: cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: En el fons són un grup de pop, en el fons són un grup d'amics també de la ciutat de Lleida, i en tenim tres dels sis sexeni avui a l'estudi. Mira, jo presento els que tinc aquí al meu costat, que són l'Andrés Sánchez. Bona tarda, Andrés.
2: Hola, bona tarda.
1: En Pep Saula, bona tarda, Pep.
3: Bona tarda.
1: I allà, a l'altra banda, en Xavi Pons.
4: Hola, bona tarda.
1: Com esteu? Com aneu?
2: Doncs bé, una mica melancòlics, no?, perquè portem... Bueno, un dia d'entrevistes i hòstia, anem explicant per tots puestos això i doncs no sé, ara mateix com feu tota la presentació, la contextualització, m'està emocionant una mica i tot, saps? I bueno, venim precisament a dir que no estigui tothom, que ningú es fiqui trist, que això no és cap mort i bueno, explicar-ho ben explicat.
3: Sí, bàsicament és això, bàsicament és
1: veure,
3: això.
1: Els micròfons del Nota dedicat són vostres, llavors, què aneu de dir? Per què us atureu? Per què plegueu?
3: Mira, primer de tot, jo
4: estem
3: diré...
4: Estem enfadats, per això m'hem ficat aquí, perquè no ens podem veure, hem d'estar a 5 metres de seguretat.
1: Ens encantaria que fos així, i ho saps,
3: arribem amb
1: però sabem que
3: separats. No.
1: No,
3: això ho vam decidir fa 3 anys.
5: Què dius?
3: O sigui, em sembla que va ser 2 o 3 setmanes després de que sortís grup de pop.
5: Uau, però com pot ser tanta previsió?
1: Però això era abans del disc i tot.
3: Correcte, abans de Joc de Nens i tot. Nosaltres vam dir ara, l'any que ve traurem aquest disc, es dirà Joc de Nens, aleshores després farem un any més que farem un EP, i perquè la idea aquesta de l'EP col·laboratiu també és una cosa que ens rondava el cap des de feia temps.
1: Que al final ha sigut només música.
3: Exacte, és el que ha acabat sent només música, i aleshores pararem.
5: I heu complert.
3: Hem complert.
1: Sí, això és l'explicació de l'origen de la idea.
3: Exacte.
1: Però per què sorgeix la idea?
2: La idea al principi sorgeix per salut mental i la idea evoluciona a...
3: salut artística.
1: Espera, Andrés, salut mental vol dir que algú de l'equip de Sexeni, perquè sou vosaltres sis, hi ha en Joel, hi ha la gent de Lyrics Pickup, hi ha tots els vostres tècnics de llums, de so, en Paco, que jo ara el tinc molt al cap, i companyia... Algú diu en veu alta, jo no puc més, jo n'estic fins al capdamunt?
2: Sí.
3: Un i els altres responem, hòstia, jo una mica també.
2: Sí, sobretot...
3: Bueno, més que en aquell moment, la previsió de que això s'allargués ad eternum, no? Perdona'm, Andrés, et deixo parlar.
2: No, sobretot era perquè a la vida d'un grup de música en català que té una banda, etc., ser precari és el tema central, sobretot al principi, perquè els recursos que tens són limitadíssims i la manera en la que treballes sempre és com un pèl violenta, entre cometes, perquè són moltíssimes hores, etc. Llavors, en aquell punt, encara no ens havia anat... no havíem tret grup de pop, que és una cançó que ens va superbé per aconseguir més concerts, pujar el catxet i desprecaritzar-nos, que és el que fa que després doncs, tot sigui més senzill. I en aquell punt era com la terra de ningú, on encara estàvem com passant-ho malament a nivell de bolos, però ja la cosa començava a despegar. Llavors vam ficar com aquest límit. També era un límit temporal en el sentit de per tenir algo a l'horitzó, no? És molt complicat també està com passant una mala època i com veure el futur com una cosa com que no hi ha punts ni banderetes. Llavors va començar per això, però és que la veritat és que ha evolucionat cap a una altra cosa completament diferent, perquè ara mateix a nivell de salut mental podem estar
3: al
2: millor moment del grup era molt de temps, vull dir, els concerts hi ha un bon rotllo increïble, sobretot se fa tot com amb les coses repartides, ningú pateix, no hi ha moltes hores, intentem aguantar-ho, però ara també vam dir ostres, el següent disc volem que sigui una cosa com molt, molt guai, perquè creiem que ja tenim un punt de trajectòria en què diem el següent disc ja vull que sigui una cosa com sigui realment que sigui històrica i
1: com
2: sigui el
1: molt
2: nostre disc. Sí, i no veiem que treure'l ara, després d'aquestes dues gires, tinguéssim l'energia i, sobretot, com la capacitat creativa per crear-lo. I vam dir, doncs mira, igual ara ja no és tant per el tema de mental, que en part ens anirà superbé descansar, però igual també doncs, relaxar-nos anirà bé per a tothom. I he intentat explicar-ho el millor possible, però sobretot no estem enfadats ni res i estem bé amb el grup. Podríem seguir fent concerts, però vam decidir que igual el millor tenim 25 anys, hem anat superràpid. Un dia ho parlàvem amb tu que tota la trajectòria havia estat realment superaccelerada i hem dit, hosti, per què no fem algo que no hem fet mai, que és pensar un temps i fer un disc com reflexionat. I veurem què surt, no? Al final prenem les decisions les millors que creiem, però veurem si és guai o no. Jo crec que sí.
5: I vosaltres heu dit que de moment no hi ha una data a l'horitzó, però vosaltres internament la teniu pensada, més o menys?
4: No, no. O sigui, de moment hem dit que estarem un any sense... que si ens veiem és per fer un sopar. Sí. O sigui, que no farem música, que no farem assajos, que no farem res del grup, i després ens reunirem i a veure què passa.
3: Ens farem cançons i quan les cançons ens comencin a cremar les mans, pues les traurem i ja està.
1: Clar, però qui les farà, aquestes cançons?
3: Pues nosaltres.
1: Cada un per separat a casa?
4: No, bueno, quan ara, ens reunim
3: quan
4: un altre cop.
3: Quan ens reunim un altre cop per fer cançons.
2: Sí, pot ser també que rebin algun WhatsApp a les 2 de la matinada.
3: A veure, tu,
4: l'Andrés té un problema. Sí, l'Andrés té un problema, que és que el que va proposar de ficar una data de descans, i és el que pitjor ho porta ara, tio. No ho accepta. S'ha comprat una guitarra...
2: Sí, o sigui...
1: Ha tocat fons, comprant-se una guitarra, sí, realment.
2: És que ja estic cansat de l'ukelele. És molt ridícul anar als jocs tocant l'ukelele.
3: No parlem del teu ukelele. Li van regalar als seus germans un ukelele aquest Nadal. I tu no saps el que és quan portes 2 dies seguits de concerts, que a les 3 del matí, després d'acabar un concert, tinguis un tio darrere amb l'ukelele fent-te covers de... De què?
1: De
3: Bongo Botraco, per exemple.
1: Chipirón,
3: Però... Sí, una mica de Chipirón, no?
2: Que sí.
3: I va arribar un punt, i jo recordo que tornant al bolo de Calaf, jo anava de copilot, el Marc conduïa, i a darrere anava l'Andrés, i anaven l'Andrés i l'Albert. I veig que l'ukelele estava al seient del copilot. I li feia al Marc, està aquí per el Marc. Corre, amaga'l, corre, amaga'l.
1: Per cert, des d'aquí, shoutouts, abans no ens n'oblidem i se'ns tiria el temps a sobre, per en Ricard Perpinyà, per en Marc Monclús, i també per l'Albert Melcion, i també per en Joel, i
3: per tota la crio.
1: Tota la resta de Sacseni. Llavors, Andrés, això que deia en Xavi, de que tu ja ets el que ho porta pitjor, perquè, clar, et van com ja començant a sortir cançons, potser el fet de dir que pareu ja és com que t'ha relaxat i tranquil·litzat i ja se t'ha esparverat la creativitat.
2: Sí, i també que... O sigui, sí. I portem fent això des dels 18 anys. I han set 7 anys. Llavors, jo no sé si sabrem estar, o sigui, estar amb calma amb nosaltres mateixos sense cançons, perquè...
3: Jo crec que un any sense fer cançons no l'aguantem. Això ja us ho dic.
2: Però,
3: o sigui, ni de conya.
2: Clar, ha estat una etapa tan llarga que ara crec que serà complicat, però el Xavi va fer molt bé en dir-me no et faré ni cas, no em diguis res, perquè realment aquesta pausa és necessària, sobretot perquè volem també tornar a trobar-nos amb aquesta sensació d'agafar una guitarra i fer la cançó, ficar-te a fer una cançó perquè tens algo al cap que et pica, no? I tens una creativitat, i no fer-la perquè els discos s'han de presentar al març per poder tancar el booking per l'estiu i fer una gira de 40 concerts. No sé si m'entens per on vaig, però és una cosa que...
1: La pressió dels timings, que al final existeix, perquè hi ha algú que t'apreta.
2: Sí, que és molt antiromàntic, perquè ja la gent no ho sap i es pensa que és com senzillament que apareix tot com una espècie d'inspiració divina, però hi ha molts grups que ho fan això i nosaltres no volíem caure en fer això per fer.
1: Doncs fem un pacte, mira, ens agafem de les mans i diem en veu alta, no farem cas de les notes de veu de l'Andrés. Repetim amb mi, sisplau. No farem cas de les notes de veu de l'Andrés. A les que sí hem de fer cas, però, són a les que tenim nosaltres aquí a l'ordinador. Perquè s'ha fet el periodisme, s'ha fet la producció.
4: M'havia oblidat que això no va... Que
5: espera,
4: ens emissin notes.
1: Us demanaria, sisplau, que us calceu bé els auriculars que porteu, val? Rotllo estèreo, que hi sentiu per les dues orelles... que hi ha gent que us vol saludar i també vol ser com formar part d'aquesta mena de comiat a Sacseni.
6: Què tal, Frank Lluís? Què tal, Sacsenis? Com estem? Aquí Llum Rajola, ja em deveu conèixer la veu, si no, doncs us mato a tots. I no res, hòstia, triar un moment amb vosaltres. Jo crec que és una tasca bastant difícil. És bastant difícil perquè n'han viscut molts. Sempre m'heu acollit a tot arreu i jo la veritat és que us estic superagraït perquè sense vosaltres, doncs probablement no hagués tingut l'oportunitat de tocar i poder cantar davant de tanta gent com ho he fet a vegades i sobretot també han acompanyat i amb tanta sinergia com han fet junts. I això per una part, i ara si he de triar un moment, triaré el Gènesi de tot això. El Gènesi és espectacular, o sigui, quan tres crios o no sé quants éreu me vau convidar a fer Crema Catalana, que em vau passar, la veritat és que em vau passar una maqueta que estava de puta mare. Havíem parlat abans, però no havia sorgit res, i quan me vau passar aquella maqueta vaig decidir que era una bona oportunitat com per, bueno, pues per confiar en un nou projecte de Lleida, i mira fins on heu arribat, saps? I me'n recordo, jo em quedo amb el moment, sobretot, el videoclip va ser molt divertit, però em quedo amb el moment de quan vam quedar a l'estudi, que clar, jo tenia, pues, crec que tinc 7 anys més que vosaltres, pues clar, estava com amb nens de 19 anys, i clar, dels 19 als 27 se nota molt, saps? Llavors, ara jo en tinc 32, vosaltres 25, però en aquell moment recordo pensar on collons m'he ficat, però mira, em vaig ficar en un molt bon lloc, ha anat tot superbé, i me n'alegro moltíssim. Us estimo molt, a tu també, Frank Lluís, i no res, ho sento per ser llarg, però crec que s'ho mereix. Una abraçada.
7: I també en aquesta línia de músiques urbanes, a les comarques lleidatanes, hem de parlar d'un grup que es diu Saxeni, un jove grup que es va donar a conèixer el 2019 amb Lleida Tou.

0: La crema catalana amb en Llum Rajola, la vostra presentació en societat, que ho deia abans l'Aina, i aquest moment en què uns nanos de 18-19 anys es presenten al món, es posen a fer cançons, en Quintí, flipant amb vosaltres, que ell en tenia 25-26, i deia, què fan aquests nanos, què fan aquests crios? Però mira, ha començat la nota donant-vos les gràcies i fent aquest agraïment perquè l'heu fet arribar a escenaris i a un públic on potser ell, sense Sexeni, no hagués arribat.
1: Home, gràcies a ell. Gràcies a ell per fer-nos cas al principi.
2: S'ha de dir que una referència a nivell conceptual de la nostra primera precançó, diria, Lleida Town, era lo que maco del Llum Rajola, perquè volíem fer una cançó de Lleida que no fos Som de l'Oest, no? Que no fos tot clichés, i va ser una mica el nostre primer referent, no? Podríem dir,
3: sí,
2: Llum Rajola.
3: I també el Quintí, bueno, el Llum Rajola va ser un dels referents, i també la de Huesca Capital Mundial, volíem fer una cançó tipus això, una mica plastelina de la ciutat, però sí, el Quintí, ai, el Llum Rajola, perdó, és que
0: Quintí,
3: ja em surt el
0: Quintí,
3: nom.
0: Pots dir-li Quintí o Rajola o Llum Rajola.
3: Ja em surt el nom. A l'època era una de les referències, i també mola tenir escena, per petita o gran que sigui, tenir escena al teu poble, ciutat, per la gent que surt, doncs podem mirallar-se amb algú i dir, hòstia, aquest tio també fa música, vaig a preguntar-li.
0: I vosaltres vau haver de mirar com es feien això de les instrumentals, les bases de trap,
1: no,
0: perquè clar, no en sabíeu.
1: No, allà, amb aquesta cançó aprenc a produir, pràcticament, vull dir, per dir-ho d'alguna manera.
0: Atenció, decles del productor
4: sí, sí, sí.
0: De l'any, eh?
4: Que fort.
3: Ara és la cabra, no?, com diuen en castellà.
0: Sí,
3: ara és un crack, però abans...
0: És un goat.
3: Era dolentíssim. Jo recordo ensenyar-li...
1: Tant no,
3: ensenyar-li a equalitzar algun... No, és broma.
1: Tu ensenyar-me a equalitzar, o va, que encara sí que ens enfadarem. Eh?
0: Com ho vau aprendre a fer, això? Internet és ample, per entendre'ns.
1: Internet, i sobretot sempre la millor manera d'aprendre és envoltar-te de gent que en sàpigui més que tu, o de gent que tingui millors idees que tu, o de gent, com a mínim, que tingui la mateixa inquietud que tu.
4: I practica.
1: I pràctica, sí, sí.
0: I amb en Rajola com hi vau contactar? Us coneixíeu ja a través d'amics en comú?
1: DM d'Instagram, no, va ser?
0: Sí, eh?
3: Per l'Instagram, sí. Lo que és un noi que té molta confiança de primeres, o sigui, és molt natural. Llavors, jo recordo enviar-li aquell missatge cagat, certament, amb 18 anys, i recordo ell contestant-me amb un àudio d'un minut com si fóssim com amics de tota la vida. I a mi em va descol·locar molt.
1: És com la cosa més de Llum Rajola
3: perquè
1: del món.
3: Perquè jo estava cagat i em contesta com amb aquesta naturalitat que inclús em va impactar, perquè vaig dir, ara què faig jo? Torno a contestar com si fóssim superamics. I va ser molt senzill, però això passa molt al món de la música, que hi ha gent que senzillament té els ous tan pelats, entre, bueno, amb perdó, però socialment, que és molt fàcil parlar amb ells. I amb el Llum Rajola és un d'ells, però és que la majoria d'artistes amb els que hem col·laborat passa el mateix.
0: Mola molt en Quintí, que realment és tal com Raja. Li agraïm que hagi participat en aquest programa. Nota de veu avui full Sexeni. Portem una bona estona amb ells. Anirem fins a les 6, perquè ja sabeu que s'aturen. Volíem que vinguessin a donar explicacions. Es presentaven al món amb Crema Catalana, que era quan anaven una mica de trapers i la cosa urban, però de seguida van veure que potser si grataves aquí hi havia alguna altra cosa al darrere.

0: Vau notar-ho vosaltres. De fet, diria que ho vam parlar en alguna ocasió que ja fot anys que ens coneixem i que hem fet mil i una entrevistes amb De Lao, no?, en els concerts, que de cop la gent comencés a cantar-la.
1: Bueno, De Lao és... Jo crec que és... No ho sé si potser m'estic passant aquí de llegenda, però crec que és la cançó més important de la nostra carrera o la que... o una de les més importants per entendre d'on venim i a on arribem. És un dels punts d'inflexió. Crec que hi ha. I crec que és una cançó que, més enllà de lo banal que pugui semblar la rima de Delau a Melau, jo crec que és una de les nostres millors cançons i amb el temps l'he après a estimar molt. A mi és una de les meves cançons preferides de Sexeni, però de molt llarg. M'agrada molt, la trobo boníssima.
2: Sí, va ser la cançó que més impacte va tenir a la societat, o sigui, a nivell d'escoltes, la gent l'escoltava i la demanava, i és el que també parlàvem abans, hi ha cançons que no saps que tenen, però la gent li quallen i les escolten a saco, i De Lao sí que ja veiem que podia ser que passés, perquè també és una cançó que entra sola, i amb Sarrià Boi també passa una mica el mateix.
3: Tenim més notes de veu?
0: Clar, perquè aquest programa volem que funcioni com una mica de us el guardeu i quan tingueu canalla, que ningú està en aquest punt encara, no?
1: No, encara.
0: Sou molt joves, encara. Sí que no. Parelles i conviure, aquestes coses comencen...
1: Hi ha de tot al Jardí del Senyor.
2: Hi ha de tot.
0: M'encanta. Sí. Però canalla queda lluny encara.
4: Home, molt lluny.
0: Però vaja, guardeu aquest programa, ja us passarem el link de descàrrega i clar, en tot perfil d'una persona hi ha les llums i també les ombres, Aina.
3: Doncs sí, tenim una nota de veu.
0: És que hi ha una llegenda al voltant de Sexeni.
3: La nota de veu es titula Nota Equip Tècnic Sexeni.
0: Uau. I hi ha un subtítol que és La llegenda de la seva farra. I llavors, se m'ha dit que no podíem editar aquesta nota, que hi ha alguns sons que nosaltres no sabrem interpretar, no, però no. Vosaltres sí.
3: Fixeu-vos-hi.
0: Llavors, jo li demanaria a en Dani, sisplau, a l'altra banda del vidre, en Dani Expósito, el control tècnic del Nota de Veu, que diria que encara no l'he ni presentat. Bona tarda, Dani.
3: Dani.
0: Baixa la música, quedem-nos en blanc.
1: No em diguis que és una nota de veu del Jack, sisplau.
0: Que ningú perdi cap detall del que és a punt de sonar ara.
5: És que Berbeni... Trobaré a faltar molt els dies quan arribava la nòmina. Això es trobarà molt a faltar.
6: Trobaré a faltar xupitos de Maria Brizard després dels sopars.
7: Jo trobaré a faltar que llegiu els fulls de ruta i organitzar-vos la vida.
8: Trobaré a faltar el pàrquing de Canillo.
9: Jo trobo a faltar que afineu.
10: Trobaré a faltar les proves que es converteixen en assajos.
11: Jo trobaré a faltar liar-li els cigarros al Pep Saula.
12: I jo sóc el Genís.
13: Soc les màgics saperes i trobaré a faltar fer-vos trucs de màgia a les proves.
14: Soc el Dino!
15: Salut!

0: A veure, què aneu de dir d'aquesta nota de veu que hem sentit, que entenem que era tot el vostre equip tècnic? Jo he reconegut la veu d'en Joel, segur, que deia allò que em feu cas quan us...
1: Els fulls de ruta.
0: Exacte, quan us arreglo la vida d'alguna manera o així, i suposo que hi havia tota la gent que us porta llums, so...
2: Que han portat bé, eh? Jo m'ho esperava molt pitjor,
3: sí.
2: Això.
3: I també els substituts, tothom.
2: Tothom. Hi era tothom.
0: Hi ha hagut Maria Brizard, hi ha hagut el pàrquing de Canillo...
2: El pàrquing de Canillo, sí, però aquesta va pel Joel, no per nosaltres, eh?
3: Sí,
2: Sí, s'han tirat entre ells pulles, eh?
3: Sí.
2: Ens han fet servir de...
0: Déu els cria i ells es barallen.
3: Sí, de fet, de les gires es podrien escriure, jo crec que llibres, perquè... la nit és un espai meravellós i ple d'aventures.
2: I de tenebro, també.
3: I amb els tècnics les vivim totes. Vull dir que ells saben com tot el que ha passat, nosaltres el que ha passat, i la veritat és que hi ha coses molt divertides. I les referències aquestes, doncs, un resum d'un bolo de sexeni, no? Des d'intentar que arribem tots a l'hora, que ja jo crec que el Joel ens fica 20 minuts abans del que toca
2: no,
3: i fer 20 minuts tard.
4: Us enganya.
3: Ens enganya, té tècniques de psicologia avançada perquè arribem a l'hora al bolo, però són uns cracs i a més entre ells tenen també un munt de bromes internes i coses que no entenem. I són la pera, vamos.
0: Clar, i aquests 7 anys us han agafat més o menys dels 18 als 25, que clar, són uns anys de farra forta. Llavors, si estàs amb els teus amics, si tens un grup de música, si ets a festivals, escenaris i a backstage del país, doncs llavors això fa que la llegenda s'enlairi.
3: Sí.
2: A més, els tècnics... Clar, nosaltres n'hem viscut moltes de nits, però ells tres cops més, perquè a més de treballar amb nosaltres, molts treballen amb altres empreses o amb altres grups. I llavors, jo quasi acabo boig amb aquests 6 anys, ells acaben bojos del tot. O sigui, dins dels tècnics de llums i de so, hi ha un punt d'haver perdut una mica el nord,
0: la
2: que
0: xaveta,
2: és molt
0: no?
2: divertit. O sigui, jo m'agradaria anar a un sopar de només tècnics de so i de llums a un costadet amb una llibreta i prendre nota de la seva saviesa.
3: Són molt artistes, els tècnics.
5: Són molt artistes. Sí. Home, jo què sé, el Jack és un artista. El nostre tècnic de llums és la definició d'artista.
4: I que són moltíssimes hores, també.
3: Sí,
4: vull
3: sí.
4: dir que al final no només d'arribar a tocar i marxar, saps?
3: No, de fet, tocar és segurament la...
4: Menys estona estàs.
3: Sí, sí. La gran majoria del temps és estar allí, provar, xerrar, i és el que dèiem abans, no sé quantes hores haurem estat parlant, però segurament en sabem la vida de l'altre pràcticament a la perfecció.
0: Clar, i sensació d'haver caigut a la marmita de la farra, com que ja heu sortit per tres vides, ja és pantalla passada, o encara esteu amb ganes de liar-vos?
3: Hi ha una mica la sensació de que ens encansarem perquè hem sortit molt, i crec que està bé això. Vull dir, si tens un grup de música, hi ha un munt d'hores de feina darrere, però ja quan arribes el bolo ha anat bé i ja ha estat un dia guai, que portaves molt de temps treballant per allò, doncs també està bé, no?, gaudir d'una mica de la vida i fer un parell de cubates i
2: vaja. També hem perdut moltes festes, ens han donat moltes festes, però també ens hem perdut moltes d'estar a les 2 del matí recollint un cable i saber que tens 2 hores fins a casa i saber que els teus amics
3: avisar que l'aniversari
2: estan al poble o a l'aniversari o al no sé què, i tu no hi pots estar, vull dir...
0: I heu hagut d'aprendre a ser professionals? Perquè m'imagino que arriba un punt en què dius, pujo a l'escenari del revés, de l'au i del revés i del que sigui, perquè això és festa. Però clar, potser llavors ve algú i et toca el crostó, perquè hi ha un contracte, hi ha un públic, hi ha un cadàver amb una organització, i al final respectar l'ofici.
5: O sigui, mai ens hem trobat en una situació que ens hagin hagut de dir res des de fora, evidentment, perquè tampoc som tan passats de volta. Sí que a vegades ho veus en perspectiva i penses, bueno, podríem haver fet una mica millor, podríem haver sigut una mica més mesurats, però bueno, amb el temps ens aprenem a dosificar. L'únic concert on hem pujat, però per necessitat, ho diré clarament, borratxos a l'escenari.
0: Barres aquí, eh?
2: Quan?
4: A veure?
5: I de manera completament desacomplexada i perquè el concert ho requeria, va ser aquest estiu.
2: Ah, bueno...
5: a les festes majors del millor barri del món, que és Pardinyes. Andrés, explica tu mateix.
3: Bàsicament, aquest any hem fet un concert a les festes del meu barri que va estar propiciat per l'amabilitat dels meus companys de grup que es van oferir a tocar Les festes del meu barri són autogestionades, sense que l'Ajuntament ens doni pràcticament diners, i vam haver doncs, de fer una reunió per si us semblava bé, no, toca allí. Total, que...
0: I van dir sí, però ens ho cobrarem amb alcohol, o què?
3: Van dir sí, però...
5: No, bueno, o sigui, la cosa és que pensa que l'Andrés ja venia de 3 dies allà, de barraques i penyes...
0: Era per fixar-vos el seu nivell.
5: Exactament, aquesta és la història.
3: I, bueno, el concert, bàsicament, era per tota la gent del meu barri, que, doncs això, fem barraques, que es diuen altres llocs, penyes. Que li diem nosaltres, i, doncs, comences fent el vermut, després fas tirar la corda, fas el joc del flam, i vas fent jocs durant tota la tarda que impliquen en algun punt fer un parell de birres, i després també hi ha un concurs de callos a la nit. Bueno,
4: concurs
3: unes...
4: de callos?
0: Sí. Uau, per favor, convida'm en Cabet.
3: És genial, és increïble. I llavors doncs, vam arribar a l'escenari i la veritat és que el concert el vam salvar i va sortir molt bé.
5: No, va sortir molt bé i va ser molt divertit.
3: I també...
5: Però és una cosa que s'havia d'entendre molt en el context, no, context on està.
3: I us he de dir que quan vaig baixar de l'escenari la gent em va dir: Andrés, el millor concert de la meva vida.
0: Uau.
3: Amb una pronunciació com etèria, però m'ho anava dient la gent.
0: Escolta, quan és això del calendari, tio?
3: Això és el primer cap de setmana d'agost.
0: Primer cap de setmana d'agost. Que guapo.
3: Sí, sí.
4: Tot i així...
0: Ja barrumiant per l'any que ve. Podríem fer alguna cosa, eh?
5: Creu-me que un... Explicat és molt maco, però un cop ho veus allà, evidentment sent una persona externa a Pardinyes, és una cosa que fa impressió i tot, eh?
3: Es van quedar tots després a la penya i us van tractar molt bé.
5: No, no, ens van tractar... No, no, o sigui, no, no, però era una cosa... O sigui, a mi l'Aplec del Caragol, que és la festa mítica de Lleida, em sembla una cosa ja de molt passat. A mi se'm fa massa l'Aplec del Caragol. L'Aplec del Caragol és com la pantalla anterior a les festes de Pardinyes, que ja és com el jefe final del videojoc.
3: Però un barri ple de bona gent i jo crec que vau quedar contentíssims.
5: No, sí, però sí, al contrari. Sí.
3: N'hem fet bona propaganda del meu barri.
5: Contentíssims. Ara bé, un barri
3: de
5: rock and roll, exacte.
0: Doncs des d'aquí, màxim respect i molt d'amor per la gent de Pardines, com Pardines o
5: Pardinyes?
0: Pardinyes. Pardinyes, com l'Andrés i aquest moment amb Saxeni. Ens aturem ara, de seguida saludem a l'Albert Melcion, que és el quart Saxeni que s'acaba d'incorporar, i ens queda una nota de veu d'algú que us ha volgut saludar. Qui serà?
1: Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Si com tu, si com tu, si com tu, si... Demana'ns-la al 677 50 61 53. Si com tu, si com tu, si
6: com tu, si... Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
7: Gala, t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
8: Què vols dir?
7: Mira, escolta'ls.
9: Gala, ets la millor.
8: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
10: Obrim el piset compartit de Catalunya.
7: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
10: Cada tarda, de dilluns a divendres.
8: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
10: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
7: I ara ho pots fer com... sexy.
10: Tinc els meus límits, Alberto.
7: Ui, ui, qui?
10: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
8: Wow, what the fuck?
1: De 5 a 7, ai, cat, Nota de Veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
0: Sí, senyora, tenim la bústia oberta 24/7. Ens podeu demanar qualsevol cançó o el que vulgueu sobre Saxeni o sobre qualsevol altre artista, grup o personalitat de l'escena musical catalana. Per cert, parlant de personalitats, rebem l'Albert Melcion, que és tercera veu i trompeta de Saxeni.
11: Sí.
0: Sí?
11: Sí, sí. Jo, bueno, primer trompeta i després tercera, jo crec, però sí, sí.
0: Albert, com que
11: molt bones
0: tu...
11: tardes.
0: Bona tarda. Has arribat un xic tard, t'incorpores ara, no passa res. Sí. Avui és un dia una mica així com estrany per la mobilitat a tot el país. Tu que no has sentit el que han dit, dona'ns la teva explicació de per què pareu màquines ara s'accedin.
4: T'imagines ara?
0: Volaria molt.
4: Completament diferent.
0: És el moment que estem buscant.
11: No sé, a la cosa li vaig dir que l'Andrés s'havia apuntat a petanque i que l'estaven molt bé, que volia explotar això, i la tia em va contestar, petanque, rotllo, s'ho van passar. Però no, no, no és perquè...

0: Ja és una mica més de, pues, artístic o... Bueno, per
1: T'ha
0: una
1: respost
0: mica de...
1: exactament sí. el mateix.
0: És que portem 3 o 4 entrevistes, llavors, clar...
2: Clar, ja tens el relat après.
3: Sí. Però, s'ha llegit,
2: no, no, no, no, he notat que hi ha una mena de decalatge emocional entre la presa de decisió i el moment vital on sou ara. Llavors... Algú ha alçat la mà del penediment? Algú ha dit, escolta...
4: Desfem
2: això, marxa enrere, què passa?
5: No, però jo crec que si ens dones 2 mesos més, passa. No, ningú ho ha fet perquè tothom està d'acord. Tothom ho vol fer, eh? Més enllà de que ara mateix sí. el cansament físic que el tenim és diferent al d'aquell moment, que la veritat és que va ser durillo. Sabem que som joves i sabem que tenim 25 anys, que és 4 dies, i sabem que això és molt llarg. Llavors, abans que consumir-nos, fent coses fins que amb 28 anys vulguem, no sé, odiem la música, està bé com tenir una mica de calma. Vull dir, el temps passa i tal, però nosaltres, per sort, som joves i tenim temps de sobres per... esperar i relaxar-nos i, no sé, continuar amb més força.
4: I teniu la sensació com d'haver pogut assaborir molt i gaudir molt d'aquests 2-3 anys que ja sabíeu que faríeu aquesta aturada? Perquè, clar, és com un comiat com que veus a venir, no? I pots pair el dol, entre cometes.
3: Bueno, està clar, aquests últims anys sí que hem donat el 200%. Ho hem fet tot el millor que hem pogut i també s'ha vist, vull dir, Joc de Nens és un disc que va anar molt bé. Ens va sortir molt bé i que n'estem molt orgullosos. Sí, jo crec que en certa manera sí, tot i que alhora també crec que fins fa relativament poc no n'hem acabat de ser completament conscients del que implica parar, no? Però bueno, poquet a poquet ens hi anem trobant.
2: Si ho haguéssiu patat més, no us haguéssiu aturat.
6: Jo crec que sí.
3: Jo no. També ho crec.
6: Sí.
5: No ho sabem perquè no ho hem petat més.
2: I la cosa és, si ara us atureu, però la vostra vida segueix endavant i us dediqueu a feines que mica en mica van ocupant més temps de la vostra vida...
4: La petanca,
2: vida,
4: no?
2: La petanca, altres històries, altres hobbies, i podria haver un petit risc de que Saxeni no acabi tornant mai? Si s'us en van de les mans les altres històries que tingueu al cap.
3: Bueno, és que el tema de la petanca és una cosa que...
2: No, fora conyes, que això pot passar, que us posareu a currar i tindreu 27 anys i potser començareu a pensar més, depèn de qui.
0: Jo penso molt això, ah, perquè, sí, clar, sí. Vull dir, tindrem tots feines on, bueno, no sé, cobrarem més o menys, però vull dir que d'aquí 2 anys pues, ja tindrem una vida molt més assentada que ara, això segur. Això segur, vull dir, per au per bé, poc o menys, però...
6: És com l'Andrés no vol,
5: És avorridíssim treballar de dilluns a divendres.
6: No, però...
5: De 8 a 5 de la tarda.
6: Una de les portes...
5: No ho heu fet gaire, vosaltres dos, però us ho asseguro que és molt avorrit. Hi ha un punt que necessites un grup de música.
6: Una de les portes que obre la parada al final és que quan tornem, hi hagi un, si volem, hi hagi un canvi en com és Saxeni, tant en el número de concerts, si cal, o en tipus de música,
3: en
6: com ens el prenem, en quant de temps li dediquem. Llavors jo crec que si el dia que ens tornem a reunir veiem això, el que tu has dit, que hi ha 3 coses de la nostra vida que també són molt importants i que no volem invertir tant de temps i esforç a Saxeni, ho direm i ho parlarem i veurem quina forma prenem el grup.
3: Sí, sí, no sabem si és això, no sabem si tornarem amb 4 estadis olímpics o amb un concert a la boda de l'Andrés o del Xavi, vull dir...
4: No, a les festes majors.
3: A les festes de Pardinyes. Exacte, amb un concert a les festes de Pardinyes.
5: A veure si el sobrevivim, perquè aquest últim any
3: va anar de poc, eh?
2: Si torneu a Pardinyes, sisplau, featuring nota de veu. Aviseu-nos, sí, sí. Pugem i sortim a cantar 2 cançons.
4: I el concurs de callos, eh?
2: Sortim a cantar la Míndia Mal.
3: Perfecte.
2: I
3: és baixa i la seva versió marcarà la disponibilitat.
7: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre

0: Pista de fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de beats per minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el groove de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
2: Què vols dir?
1: Mira, escolta'ls.
3: Gala, ets la millor.
2: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
4: Obrim el piset compartit de Catalunya.
1: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
4: Cada tarda, de dilluns a divendres.
2: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: I ara ho pots fer com... sexy.
6: Tinc els meus límits, Alberto.
1: Ui, ui, qui...
0: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
2: Wow, wow, what the fuck.
0: De 5 a 7, ai, cat, nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
7: Nota de veu a ICAT, avui amb un programa guapíssim entre cella i cella, perquè volem posar el focus en el Premi Cerverí, un guardó que es dona a la millor lletra de cançó en llengua catalana. Això es concedeix anualment per la Fundació Prudència Bertrana en el marc dels Premis Literaris de Girona. I això, Aina, ens porta cap als anys 90.
2: Doncs sí, de fet, el primer guanyador va ser Sau.
7: Atenció.
2: Imagina't. L'any 95 per al teu costat, i des de llavors doncs cada any se n'han donat un premi Cerverí a la lletra de cançó. I és molt important que comentem aquest tema més que res perquè resulta que la cançó que pot guanyar enguany d'entre les 10 propostes que hi ha l'escolliu vosaltres, notetes, amics nostres.
7: I fins quan es pot votar això i on?
2: Fins al 6 de setembre, és a dir, aquest cap de setmana, i a través de la web de Catalunya Ràdio. Si busqueu Premi Cerverí, votar, o Premi Cerverí, Catalunya Ràdio, així us sortirà.
7: Qualsevol cercador us dirigirà cap allà. Per això nosaltres avui en parlem, perquè pensàvem amb l'Aina que valia la pena donar-hi valor i avisar-vos de que teniu 3 dies mal comptats per votar i per dir-hi la vostra. Abans de plantejar quines són les candidates, pros i contres de cada una de les cançons que es pot endur al Cerverí 2026, et sembla bé si, per saber de què estem parlant, per donar context, ara que està tan de moda el context en tot el que fem, i perquè la gent sàpiga de què estem parlant, fem una mica de mirar les últimes 5 guanyadores?
2: Ai, sí, vinga.
7: Va, doncs, Premi Cerverí 2025, per tant, encara tenen el títol vigent, compartit, ex aequo, que m'agrada dir-ne a mi, entre Maria Jaume i

La Maria Jaume i Fades, que es van endur al Cerverí el 2025, ara farà un any per Montxerí Go Home. Tirem un any enrere, 2024. Ens n'anem cap al cor de Catalunya, cap al Bages, amb l'Anaïs Vila cantant Cendres.

0: S'està parlant de cançons totes guapíssimes, però recordeu que aquí no valorem tant la interpretació, la musicalitat, la melodia, la perícia a l'hora de tocar els instruments. Aquí el que es valora és la lletra, la cançó escrita. És a dir, buscar-la, fixar-t'hi, donar-hi voltes i triar la millor lletra de tota l'escena musical catalana.
1: Exactament. Per això és important fixar-s'hi bé, perquè a vegades potser hi ha algun artista o algun grup que no coneixeu, però com que l'important és la lletra, en aquest cas val la pena fer-li una llegida. També és un exercici això, de llegir la música.
0: 100%. És com convertir la música en literatura. Ja sabem que és un art. Doncs aquí t'has de fixar molt bé en cada una de les paraules. L'Aina i jo vam ser jurat del Cerverí, aquest jurat que fa una preselecció, planteja les finalistes i llavors es decideix per votació popular. Per tant, en vam llegir unes quantes de lletres.
1: I tant, i de fet, d'entre les 10 seleccionades a aquest premi de millor lletra de cançó, n'hi ha algunes que surten del meu imaginari i algunes que surten del teu també.
0: I d'altres persones.
1: Sí, tant.
0: Que cada vegada som més icònics, però encara no remenem tant les cireres.
1: Home, és més divertit si ho fas amb més gent, això.
0: Sempre, sempre. Com més gent, més riurem. Maria Jaume i Fades, 2025. Anaïs Vila, 2024. Anem a buscar fins al 2021. Per exemple, el 23, Soc un bohemio, es va endur al Cerverí per Les coses que no m'agraden de tu.

I si ens n'anem encara un any més enrere, 2022, per qui va ser el Cerverí? Quina va ser la cançó de l'escena catalana amb millor lletra d'aquell any, del 2022? Doncs s'ha mort l'home més vell d'Espolla, de la Ludwig.

Ja veieu que són totes lletres molt reeixides, molt completes, que t'expliquen cada una a la seva manera. Una història, una sensació, un moment, disseccionen molt bé amb les paraules, doncs, allò que volen transmetre. Última que ens porta cap enrere, per fer així com un marc general, 2021, Maria Arnal, per un tros de cançó es va endur el Cerverí, ni més ni menys, cap al Meteorit Ferit.

0: Ja hem parat la taula, ja hem posat les cartes al descobert, avui posant el focus en el Cerverí, en les lletres, en la millor lletra, que encara l'estem buscant de tot aquest any a l'escena musical catalana. Hem donat context amb els últims guanyadors. Si tiréssim enrere, fliparíeu, perquè trobaríem Estimar-te com la terra de Ginestà.
1: Per exemple.
0: Sempre és estiu de Lil Dami, no volem més cops de la Judith Nederman, però n'hi ha de Zo, n'hi ha de l'Adrià Puntí, n'hi ha dels Pets, de Xerimar Esté, de Blaumut, vaja, de Manel, òbviament. Benvolgut, per exemple.
1: Sí, sí, clar.
0: Tu creus, Aina, que Benvolgut es va endur al Cerverí, sí o no?
1: Home, 100%.
0: Creus bé.
1: De fet, m'agradaria que d'aquí, no sé, quan faci 50 anys, per exemple, que es fa aquest premi, es tornés a votar entre les lletres ja guanyadores.
0: Per la millor de les millors.
1: Exacte, per trobar el top 3 de millors lletres. De fet, mira, Lluís Llach, es va endur també un premi Cerverí per la millor lletra.
0: I els teus estimadíssims amics de les arts, l'any 2010 per Reykjavik.
1: Sí, fantàstics.
0: Reykjavik és la dels macarrons, oi que sí? No, aquesta és la de Louisiana i els camps de cotó. Quina és Reykjavik?
1: Reykjavik.
0: Tu que ets experta i una mena d'eminència en el camp del cançoner dels Amics de les Arts.
1: T'anava a dir que és de les antigues, dels Amics.
0: Gràcies, per tant, és de les antigues.
1: És una història molt típica dels Amics. No ho sé, què vols que t'expliqui exactament? Escolta-te-la.
0: Va, anem a les d'aquest any.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Anem a les que podeu votar vosaltres al web i a l'app de Catalunya Ràdio i podeu dir la vostra. Podeu triar una de les cançons que ara us presentarem i ho podeu fer fins aquest, que és diumenge, dia 6?
1: Dia 6.
0: Per tant, no badeu, que si no al final seran tot plors. Va, vas tu amb la primera, que sé que et fa especial il·lusió.
1: Molta. Estic segura que aquesta la vam posar tant tu com jo en el nostre rànquing.
0: És així.
1: I és El forner de les Alosa. Tota

0: Primera candidata que podeu votar, el forner de l'Osa. No sé si et vols fixar en algun passatge especial de la lletra, Aina.
1: Mira, saps per què la vaig escollir, jo?
0: Per què?
1: Perquè en un concert de l'Osa van explicar que la cançó del forner és com una segona part de la cançó de Sota de l'Om.
0: És veritat que és una cançó popular tradicional.
1: Exactament, que també l'han versionada les de l'Osa. I llavors m'agrada molt perquè m'agrada ja de per si que sigui com aquesta història i perquè narra la història d'una dona que s'escapa, no? Vull dir que trobo com molt divertit. I no sé quin és el tros que més t'agrada, però a mi m'agrada molt quan fan referència al fet de pensar en el forner, saps? O sigui que dins la meva cambra penso en el forner, saps?
0: És guai, eh?
1: És com que ja veus a venir què passarà, saps?
0: És molt novel·lesc, també,
1: sí,
0: diria.
1: Sí, m'agrada molt com està escrit aquest vocabulari com, entre cometes, antic, no? Segons
0: ens entenem, com. Ens entenem, sí. Justament, doncs, està bé que posis el focus en això i en la imatgeria que creen a través de les paraules, perquè en el Cerverí tot es tracta de la lletra.
1: Exacte.
0: Molt de valor. El forner de l'Osa, un altre candidat a la volta al món d'en Dan Peral.

0: La volta al món de Dan Pere Alboy i el Comboi, que depèn de com, si no hi pares gaire la lletra, per com la interpreten, per com la fan, et pot semblar que és una altra cançó de Dan Pere Alboy i el Comboi, o que fins i tot té un punt alegre, sorneguer i divertit.
1: És que la música li té.
0: No és el cas. És una història molt dura. A més, sabem que basada en fets reals. Parla d'uns abusos en Dan de quan ell era petit. És una història ja explicada. No l'estem pas descobrint nosaltres ara. De fet, en parlava en Dan en aquest mateix estudi, al davant de l'Albert Miralles i la Mariona Batalla, en un dels pausa de la temporada passada.
1: Que el podeu recuperar, evidentment, a Trescat.
0: Al web ja l'ha abdicat. Allà, disponible 24/7 per vosaltres. Algun passatge que vulguis subratllar, Aina? Està bé que ens anem fixant en algun tros de la lletra i així, més enllà de sentir la cançó, doncs valoreu també si mereix el vostre vot.
1: Home, doncs posa els pèls de punta al tros de no em facis mal, no em facis mal, no em facis mal avui. Ui,
0: duríssim això,
1: és molt fort.
0: Quina gran merda i que bé que en Dan ho hagi sabut convertir en art, en una cançó. Anem a buscar una altra candidata, el Cerverí 2026, buscant la millor lletra de tota l'escena musical catalana, el petit de Caradil, escriu... també quan s'hi posa ni rei, ni Déu, ni pàtria.

0: En Joan Pons, el petit de Caleril, cantant aquí Ni rei, ni Déu, ni pàtria, de l'últim disc, el que va suposar el seu retorn després d'aquell guaret voluntari. El disc és Aril, Aril, Aril, i aquesta cançó, Aina, és una altra de les candidates a ser votada per vosaltres com a la millor lletra de tota l'escena catalana.
1: I de fet sé que hi ha un parell de frases que t'agraden a tu especialment, Fran.
0: A veure, va, treu-me aquí unes bones barres de l'Aril.
1: Diu, ni rei, ni Déu, ni pàtria, ni intel·ligència artificial.
0: És que és així. És exactament així. N'acabarem farts de tanta digitalitat.
1: Doncs sí, i també hi ha un altre fragment que a mi m'agrada molt, que fa pensar, que diuen, en el fons hi ha preguntes que mai troben les respostes, i en el fons hi ha respostes que mai troben les preguntes.
0: Com en sap l'Aril de jugar amb les paraules?
1: Sí, sí, sí.
0: I és com aquesta filosofia molt seva, si l'heu seguit de fa temps, en Joan Pons, fent màgia. Com també en fa, des del País Valencià, en Feliu Ventura, quan el cel es tornà negre.
2: Sense fer de nit els ulls, quan el cel es torna negre, aquell 29 d'octubre que mai més no sabrem oblidar.

0: sonaren tantes veus que es buidaren les paraules i a poc les ompliren de motius per a seguir avant.
1: Quan el cel es torna negre...
2: En Feliu Ventura, amb una cançó especialment significada, Aina, perquè això parla de la Dana.
3: Sí, evidentment, es veu de seguida, ja el tercer vers diu aquell 29 d'octubre, que mai més no sabrem oblidar. Pell de gallina, és molt grossa aquesta cançó, molt necessària també, amb moltíssimes barres, com per exemple, serà el president del fang ni honorable ni excel·lència que amb hores d'indiferència va deixar tirat el seu país.
2: És que és... Patapam!
3: No, no, aquí no hi ha cap, saps? No, no és cap metàfora, és
2: poca,
3: literal.
2: Poca subtilesa.
3: Exacte.
2: Tots tenim al cap una persona, uns noms i uns cognoms.
3: Però vaja, una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà.
2: Una altra candidata ens arriba des de l'Empordà, a mig camí entre l'Empordà i Barcelona. Són els Fetus, cantant Mori el Branch.

0: Memorial Branch és aquesta cançó de Fetus on entra de nassos la veu d'en Quim Carandell de la Ludwig i vindria a ser una mena de denúncia social disfressada de cosa sorneguera, que és molt l'estil dels Fetus, aquí posant el dit a la nafra, en això de la gentrificació, del turisme massiu... Vaja, ja ens entenem. Molta torrada d'alvocat i molt cafè d'especialitat.
1: Exactament.
0: Ei, què et sembla?
1: Bé,
0: Només barres de aquesta... 5 a 7, nota de veu, i que, tan directe, som poetes, som periodistes, som comunicadores, fem el que vulguis. Què et sembla?
1: Et falta dir el compte corrent.
0: @ Frank Lluís Giró, @ Aina Ostrell.
1: Doncs aquesta cançó té autèntiques barres, com per exemple... Mira, a mi m'agrada molt el tros que diu entre salmó, mantega i userda, entre pancakes i ous remenats, va descobrir que el plat estrella era una torrada amb el bocat.
0: És que hi tenen la mà trencada els Fetus, en això.
1: I això que el pobre Joan, ell volia anar a menjar una mica d'embotit i no em va trobar.
0: Les va passar magres, en Joan, sí, que és el protagonista d'aquesta cançó, Memorial Branch, de Fetus, una de les candidates al Premi Cerverí 2026. Això ho decidiu vosaltres, votant. Es tracta de triar la millor lletra de cançó de tota l'escena musical catalana. No em direu si no és guapíssim, això. Potser ni sabíeu que existia. Doncs podeu votar fins al diumenge, val? Afanyeu-vos, que si no fareu salat. Això és a través de la web i l'app de Catalunya Ràdio. Ho busqueu i ho trobareu fàcil. Avui, al Nota de Veu, us estem punxant a totes les candidates. Ens en queden una, dues, tres, quatre. La que ve ara és... Aina, és una de les nostres cançons.
1: Sí, és una de les que més hem arribat a punxar aquí, al Nota de Veu d'ICAT.
0: El dia que fem un vídeo de que portem 10 anys treballant plegats, una de les cançons 100%. Del vídeo haurà de ser aquesta.
1: Balcons.

0: Quina cançó més fantàstica i quina grandiosa combinació d'en Max Codinac i la Rico de les Al·lèrgiques al Polen. Queden
1: per
0: fantàstics.
1: Favor, per favor, icònica.
0: Doncs sí. T'he de dir que les millors barres per mi són el tros com rapejat.
1: Uau, increïble.
0: Que diuen, per exemple, la veritat prefereixo que el món no existeixi a viure un minut acabant-me. Què et sembla?
1: Uau, que és difícilment igualable. Com a la nostra intro.
0: Exacte.
1: Com la cançó dels Amics de les Arts. Va, ens en queden tres. Anem a, jo crec, una de les clares favorites. I això és mullar-se una miqueta, però és que tampoc em veuré jo l'enteniment i no diré ara aquí, al davant del micròfon, en directe, a ICAT, que Enganyar-te, de la Ludwig van, i en concret la lletra d'Enganyar-te, són mel.

0: Uau, aquesta també posa els pèls de punta. És una història de remordiment, de pena, de sentir-se tan culpable i tan assenyalat d'haver de buidar el pap d'alguna manera.
1: A mi m'agrada molt quan és molt literal la cançó, saps? Quan et fa veure molt la imatge de tot el que ha passat. Una mica com la cançó de Benvolgut de Manel, que també va ser guanyadora d'un premi i Cerveria la millor lletra. Crec que narra una història que tu estàs veient tota l'estona, saps?
0: És molt cinematogràfica, coincideixo plenament amb tu.
1: I m'agrada molt quan diu, per exemple, les carícies als petons que avui li ha donat a un altre i aquells crits fugint per un pati de llums de l'Eixample.
0: Uau, aquesta és una de les candidates a Enganyar-te de la Ludwig van, buscant el Premi Cerverí 2026, que decidireu vosaltres votant, per exemple, si us ve de gust, Festa i Drama de la Maria Jaume.

0: i Drama, que és una de les cançons de l'últim disc de la Maria Jaume, que l'heu sentit dia sí, dia també, aquí al Nota de Veu, perquè ens flipa Sant Domingo Forever. Què seleccionaries tu de Festa i Drama pel que fa a la lletra, Aina?
1: Doncs mira, per exemple, a mi m'agrada molt el tros que diu m'avorraria sa memòria per tornar a viure sa nostra història.
0: Oh, és boníssima aquesta barra, eh? Sí. La pots repetir, sisplau?
1: M'avorraria sa memòria per tornar a viure sa nostra història.
0: Uau, increïble.
1: I també m'agrada molt el fet com ella parla de que el temps passa, no? Però tu segueixes tornant en aquell lloc, en aquella festa, i segueix havent-hi com la mateixa festa i el mateix drama, tot i que tu has canviat i el món ha canviat, però tu tornes allà i allò és el mateix.
0: I el que mola és que això és casa.
1: Sí.
0: Tot sovint.
1: I crec que això ens passa una mica a tots, eh?
0: Ara que viurem les festes majors.
1: Exacte.
0: De Sabadell i de Sant Celoni, entre d'altres, aquest cap de setmana, ja és això.
1: Clar, vull dir, jo segueixo veient els mateixos gegants que quan jo tenia 5 anys, saps? Llavors és com que dius, uau, ha canviat el món i he canviat jo, però segueix havent-hi les mateixes tradicions, no?
0: I nosaltres que hem evolucionat, que hem anat presentant tot de candidates al Cerverí 2026 i ens en queda una altra que arriba com en Feliu Ventura, també del País Valencià, és la Sandra Montfort i la seva cançó Terra de Guapes.

0: sal. La Sandra Montfort i la seva terra de guapes, candidata també per la seva lletra al Cerverí 2026.
1: És una cançó dedicada a la seva terra, al País Valencià, i per tant és molt divertida perquè té com molts elements típics del País Valencià, com són, per exemple, el ritual de la paella, el celebre de la gent. Ui, València ha demostrat ser un poble feiner, lluitadora per la llengua i la cultura del carrer, fandangos, malaguenyes, dolçaines i esbarzers. En fi, té un munt d'elements, val la pena fixar-s'hi en aquesta lletra perquè és per aprendre'n molt sobre el País Valencià.
0: És com que va tirant pinzellades que dibuixen casa seva.
1: Ah, exacte.
0: El País Valencià. Vinga, anem a la desena i última candidata. El Cerverí és del disc Descasada de la Magalí Sare, que l'hem cremat també aquí al Nota de Veu. Non, non, non.

0: La Magalí Sàrea, amb aquesta cançó, també opta al Premi Cerverí, que dona un guardó a la millor lletra de cançó en llengua catalana. Això es concedeix per la Fundació Prudència Bertrana en el marc dels Premis Literaris de Girona. Passarà ben aviat. Pots votar-ho fins diumenge al web i a l'app de Catalunya Ràdio. Ho busques i és ben fàcil.
1: Et llanço un parell de barres d'aquesta cançó.
0: Som-hi.
1: Déu-n'hi-do, la Magalí. Ella explica, per exemple, diu: què dirà el nostre veïnat si sent plorar un pobre infant a cauna soltera? També parla de: no sóc noble de matrimoni, jo sóc pobre de naixença, no sóc monja ni santeta, jo sóc la descasadeta. Sóc un mirall que està trencat però reflecteix la realitat. Déu-n'hi-do.
0: Es fa molt difícil de votar. M'alegro molt de formar part del jurat, com tu, i d'haver preseleccionat. És a dir, que nosaltres en podríem triar 10, que ja era difícil, però era molt més fàcil que no pas acabar-se decidint per una de sola.
1: No, i tant, clar, perquè jo, per exemple, la Magalí la vaig proposar, però...
0: Però també a l'Osa.
1: Però també a l'Osa.
0: Però també a enganyar-te.
1: Però també a la Ludwig. Ah. Clar, clar.
2: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
0: Els dilluns, ja ho sabeu, el Nota de Veu... Anava a dir el Taula per Dos, Aina, què et sembla?
1: És que avui és el seu programa, avui
0: clar,
1: és així.
0: Clar, això seria una figura literària, també, sí. No? Com una sinècdoca, que és agafar del tot, fer-ne de la part, fer-ne el tot. És a dir, si una part del Nota de Veu dels dilluns és el Taula per Dos, doncs fer com el Taula per Dos, de sobte és el nom del programa, perquè rebem a dues escriptores...
1: Tal qual.
0: Sí, sí, no són a dues col·laboradores.
1: No.
0: No són creadores de contingut.
1: Res.
0: No són persones molt influents a les xarxes.
1: No només són xefs.
0: Exacte, sinó que a més són escriptores. Endavant, sisplau, obrim de bat a bat les portes de l'estudi, que entren amb la seva música Taula per Dos.

0: A veure, les hem de saludar com cal, com pertoca. Alba Serra i Laura Pernià, escriptores de Taula per Dos. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Mira,
0: ja tenen al mercat, a les millors llibreries, un volum que edita la gent de Viena. No ets català si això no saps cuinar. Les receptes de @taulaperdos. Busqueu-les a TikTok i a Instagram.
1: Sí, més a Instagram que a TikTok.
0: Ara amb el llibre potser, no? Ho activem o què?
3: Pues hauríem, ara que ho dius, no ho hem ni pensat.
0: Arribareu a més gent.
1: Sí, no, totalment.
0: I m'encanta el subtítol que té per darrere.
4: Els plats de tota la vida que farien sentir orgullosa qualsevol àvia catalana.
0: Uau.
3: Això esperem, vaja.
4: Que guai.
3: No, sí, sí.
4: T'he de dir que jo divendres vaig anar a la presentació del llibre que feien a la Setmana del Llibre en Català allà a l'Arc de Triomf. I va fer com molta il·lusió. Suposo que fa com una sensació de molt d'orgull de tenir com el teu llibre a les mans, no? Com heu viscut aquest cap de setmana, el primer cap de setmana amb el llibre a les mans?
1: Doncs molt emocionant i res, al final molta alegria poder reunir també tots els familiars, amics, en un moment tan important per nosaltres. I res, molt contentes.
3: Sí, realment va ser molt xulo de compartir. I realment és com, bueno, no sé, jo encara estic com processant el cap de setmana.
1: Sí, ha sigut intens.
3: Sí.
0: Es va celebrar després de la presentació?
3: Sí, es va celebrar. Una mica, tampoc molt.
1: No del tot, perquè l'endemà teníem un taller de cuina a la Fira Mos de Lleida. I havíem de ser-hi ahir a les 9:30, per tant, vam haver de matinar.
3: Sí.
1: Però bueno, podem celebrar fins a un punt.
0: I va haver també after party a Ponent després, doncs, el dissabte?
1: Va haver-hi after party a Barcelona per les festes de la Mercè.
3: Exacte.
0: Ah, de baixada,
4: clar,
0: no?
4: Clar, millor m'ho poses.
1: És que clar. Sí, sí. Vam anar a Bogatell, no?
3: Sí.
4: Què vau veure?
1: Love of Lesbian i després hi havia Svetlana. No, i que ja us dic, jo estava bastant cansada
3: jo
1: i
3: també,
1: vaig fer retirada.
3: Veritat. Sí, sí, jo també vaig retirar.
1: Tu vas acabar anar a Bogatell?
3: Sí, jo també vaig, però també vaig retirar aviat.
0: I teniu sensació de fita, de no haver completat un procés que, evidentment, us haurà portat, ara ens ho explicareu, mesos i mesos i mesos de feina, de picar pedra, de cabòries, de correus electrònics per respondre de mil històries?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí. No, sí, sobretot va ser el dia que van sortir total, o sigui, el dia 15 van sortir ja totes les llibreries en físic i l'Alba estava de viatge de dir, però jo vaig a veure'l.
0: On vas
3: va
0: anar?
3: Ser com super estrany, bueno, a una botiga, una llibreria al costat de casa meva, a la Central, sí.
0: Que guai.
3: Al centre i vaig anar a cap a la secció de cuina a veure si el trobava. Jo va ser com super estrany.
0: I el tenien, eh?
3: Sí, sí, el tenien. I vaig passar foto a l'Alba de cop.
0: El vas trobar o vas haver de demanar-lo
3: no,
0: a algú?
3: No, el vaig trobar per sorpresa, faria molt estrany demanar-li algú. Tipo, hola, tens
0: el... Jo gairebé ho hagués fet un rotllo d'exercici. Perdona, tens el de no ets català si això no saps cuinar?
4: Exacte.
0: De Taula per Dos.
4: Molaria molt la Laura, sí. Rotllotet Mosby, saps? Agafant clar. El llibre i com posant-se al costat de la cara.
0: Coneixes a la Laura?
4: Jo, sí. Que guai. I què hi podem trobar en aquest llibre? Expliqueu-nos.
1: Doncs un munt de receptes de cuina catalana i també les seves històries. Sí,
3: vull dir, vam decidir fer una selecció una mica dels plats que considerem claus, no? Per, bueno, és una mica el que diem a la contraportada del llibre, així per fer una mica el joc.
0: Això de fer orgullosa l'àvia.
3: Sí, no, i de ser un bon català, no? Doncs receptes que tothom hauria de saber si realment ens considerem catalans, no? Per dir una forma. I res, podem trobar plats molt coneguts per tots, com un fricandó, uns peus de porc o...
0: Escudella,
3: per exemple, fins a altres receptes doncs, més, que potser són més conegudes en un territori específic, com, mira, ara que has dit escudella, doncs l'olla aranesa... Ai, no em surt la paraula.
4: L'olla aranesa.
3: Això, gràcies. Un cimitomba o una clotxa, vull dir, que són més de... Això, de llocs específics.
4: A mi m'agrada molt perquè jo l'he estat fent al Tafaner aquest cap de setmana el llibre.
0: Sí, sí, he vist fotos de com ha estat voltant ja per moltes mans
4: sí,
0: de la teva família.
4: A casa meva ha triomfat el llibre perquè...
0: Teniu la millor ambaixadora aquí a l'Aina,
1: sí,
0: no?
1: Home, sí, sí, l'haurem de contractar.
4: És que m'agrada molt perquè, o sigui, és molt clar. Saps? O sigui, és com que et ve de gust cuinar perquè d'entrada tens la foto, que ja només per la foto dius, m'agradaria menjar-me això ara mateix.
0: Foto a pàgina completa suma molt, perquè ho veus i realment el que diu l'Aina, tens ganes d'agafar-ho, això.
3: Totalment. Sí.
4: I després que també la història fa molta gràcia, o sigui, és com molt divertit veure la història, tot està molt per punts, tot molt clar, no sé.
0: Parlant d'història, anem a la història. Des de l'altra banda del vidre demanem, sisplau, a la senyora Fletcher que traspassi les zones i que faci acte de presència. I avui avui no és ben bé sintonia d'història, sinó sintonia dintre història, perquè volem saber...
4: Safreig.
0: Clar, què va passar perquè aquest llibre acabés sent una realitat. És a dir, vosaltres estàveu fent la vostra feina, creant tot aquest espai, aquesta aula per dos, sobretot a Instagram, ara també a la ràdio, des de ja fa uns quants mesos, cada dilluns al Nota de Veu Dicat. I què us arriba? Un mail? Una trucada? Coneixeu algú? Com va anar?
1: Sí, o sigui, la Laura i jo potser portàvem ja 8 mesos creant contingut a xarxes. Era cap a setembre.
3: Sí.
0: Espera. Corria el mes de setembre de l'any 2025.
3: Sí. Fa un any, bàsicament.
0: 25?
1: Sí.
0: Uau.
1: Ara, o sigui, ara farà un any, just.
3: Sí.
1: I això, la Laura i jo sempre doncs, ho dèiem, no? Que les xarxes són... És una eina molt potent i molt xula per poder-te comunicar lliurement amb, doncs, i, bueno, arribar a tothom, amb qui vulguis, però a la vegada ens limitava molt a l'hora d'explicar doncs, les històries que solem explicar als nostres vídeos.
4: O sigui, és tot molt curt, no? Molt picadet.
1: Exacte. I justament vam rebre un mail, com tu dius, Frank, d'una editorial molt potent, que, bueno, molt important, que ens proposava fer un llibre. I, òbviament, va ser com, ostres,
3: i
1: tant,
3: 100%. Sí.
1: I, de fet, ja ho havíem plantejat alguna vegada de, mira, algun dia aviam si podem fer un llibre. Però era algo que ho comentàvem, però tampoc ho havíem...
3: parlat, ni, vull dir, era més com una... il·lusió, saps?
0: Però teníeu el rum-rum aquest,
1: sí,
0: ja.
1: Sí, exacte.
4: Estàveu projectant sense saber.
3: Manifestant.
0: Literal. És això, 100%.
3: I... El vam de manifestar més
1: hem
3: coses.
1: Hem de manifestar més coses, exacte. no, ja, aleshores, res, vam començar a parlar amb aquesta editora i a poc a poc vam anar veient que el llibre que igual nosaltres estàvem imaginant-nos no podia ser del tot, ja que el fet de fer-ho en català doncs per l'editorial això era com una...
3: Bueno, bàsicament era més aviat que... Bueno, per nosaltres era molt important que fos visual, tal com dèieu, i doncs a l'haver-hi menys tirada, perquè al final doncs, és un llibre en català, doncs no volien...
1: Fer-ho a color.
3: No podien assumir el cost.
0: Que els sortia molt car,
3: sí.
0: Clar, per la fotografia,
3: però, clar,
0: pel color...
3: Però això era una mica com... Clar, ens xocava a nosaltres.
4: No era el vostre estil, no?
3: No, exacte. Sí,
0: que, clar, mira, justament... ho veuen a l'atzar, la pàgina 46, on hi ha l'arròs del senyoret.
4: Déu meu.
0: I, clar,
4: Déu
0: mira meu. La foto, que sembla que puguis agafar els musclos i les gambes.
3: Les gambes,
0: increïble.
1: Sí.
0: Perdoneu, però que realment vull dir, era per donar èmfasi en això de la part visual del llibre.
3: No, i per nosaltres era molt important, i al final que és un llibre de receptes, vull dir que si no es veu la foto, doncs quina llàstima, no?
1: Sí, nosaltres que tenim un públic, o sigui, donem tanta importància a la part visual en els nostres vídeos. Mira, aquests calçots són com els de l'Aina.
4: Sí, exacte, com els meus.
0: A la pàgina 102, calçotada.
1: Sí.
0: És que és un llibre que te'l menges pels ulls.
4: És que, de fet, a mi m'agrada perquè és com tant com els plats típics catalans que m'agrada pels catalans, diguéssim, però m'agrada també com per regalar gent que
0: mira,
4: vol com conèixer la gastronomia catalana.
0: Sí,
4: no?
0: Literalment.
1: Total. De fet, ens han escrit inclús per si el podíem fer en castellà i tot.
3: Sí.
1: O sigui, gent que no era d'aquí. I, però bé, no crec que passi.
3: No crec que passi, no ho sé.
1: però
3: bueno, això.
1: Bueno, això, que simplement nosaltres volíem fer-ho a color i nosaltres al final tenim un públic molt visual que doncs, es menja els nostres vídeos sencers i bé, que no contemplàvem el fet de fer un llibre de cuina
4: en sense poder.
1: Sí,
4: no?
1: Exacte. I res, aleshores... Vam tenir la sort que de sobte va aparèixer... Vam rebre un altre correu.
0: Va, és a dir, aquell primer correu d'aquella primera proposta se'n va cap a la paperera.
1: Sí.
0: Perquè no us acabeu de trobar en el projecte.
1: Sí,
0: val? Però apareix un segon correu electrònic.
1: Sí, exacte.
0: Uau,
1: i aquest era...
0: Com us persegueix la gent,
1: sí,
0: La penya darrere vostra.
1: I bé, era un correu de l'Enric, que ha sigut el nostre editor.
0: Sí. Val, per tant, aquest segon correu sí que va fer més diana.
1: Sí, exacte. I res, a partir d'aleshores doncs, ho vam parlar tot i vam estar d'acord amb totes... doncs, les característiques del llibre que ens estava parlant.
3: Va ser molt fàcil.
1: Sí, va ser molt fàcil i ja ens vam posar mans a l'obra. Ens van donar com...
3: Això devia ser... Es va allargar... Tot el tema de mails i tal es va allargar bastant. Devia ser ja entrats novembre... Fàcil, eh?
1: Sí.
3: Van passar mesos.
1: Sí, i aleshores sí que ens van posar un deadline, no?, per entregar tot el llibre, que era a finals de març. I clar, al final vam haver d'estar... Bueno, vam haver d'enfocar totes les nostres energies, per dir-ho manera, a doncs, fer el llibre i començar a doncs, decidir quines receptes volíem posar al llibre.
4: Començar a
1: agafar llibres de cuina antiga com doncs, el Sensoví o el Corpus de... Bueno, el
3: de
1: Corpus,
3: cuina catalana,
1: exacte.
3: Sí.
1: i altres llibres i començar a indagar per trobar, doncs, això, receptes, històries...
3: Sí. I res, ens vam dividir, per fer més àgil, doncs ens vam dividir una mica les receptes, no? A veure, pues, tu, Alba, escrius aquestes, jo escriu aquestes, després ja farem una posada en comú.
0: Quantes n'hi ha? Quants plats?
1: Hi ha 60 receptes i 5 pàgines que parlen d'estris tradicionals de la cuina catalana, com el morter, la llauna...
3: Sí, que també ens semblava important, doncs, donar-los un espai al porró, també.
1: Sí, la caça de fang.
0: Llavors us heu repartit com 30 receptes per cada una.
3: Sí, exacte, i aquests estris també. I res, després ja més endavant

0: vosaltres. És molt divertit veure les fotos i que ens expliqueu com les heu fet, perquè trobo que és màgia. De fet, fins i tot vaig veure a Instagram que dèieu que havíeu anat a comprar plats.
1: Ah, sí?
0: Per poder fer fotos amb plats diferents, no?
2: Sí, clar, al final a casa nostra només tenim una vaixella i era com...
0: No pot sortir
2: tot el rato el mateix
3: plat. Vam fer recol·lecció de vaixelles que teníem per casa nosaltres i després vam dir, bueno, anem a un outlet de plats i vam comprar igual. Ara tenim...
2: Sí, tenim molts plats ara. Sí.
3: Que no sé què, els tenim allà en una capsa.
4: O a la Pop, no?
3: Bueno, per fer algun vídeo potser els utilitzem, però...
0: I per cert, tinc una pregunta sobre això de les fotos. Vau explicar a la presentació del llibre que em va sorprendre molt, Frank, perquè van dir que les fotos les feien al matí. O sigui, com que feu les fotos al matí?
3: Sí, perquè...
4: Clar, i això vol dir que el plat estava preparat de la nit anterior.
3: Exacte. A veure, depèn del plat, però en general...
4: Li tireu oli així de xis-xis o alguna cosa perquè brillés més?
2: No, però alguna cosa així fèiem de...
3: Bueno, recol·loquem o li fotem salsa per sobre un altre cop o no sé què.
4: Tot és mentida, al final. És com a la ràdio, que potser et penses ara que som en directe i no som en directe, o sí o no, o vés a saber.
3: Mai se sabeu. No, però sí, al final, nosaltres, igual que els vídeos, sempre intentem prioritzar que hi hagi sol, val? Creiem que queda millor el color i tot. Llavors, bueno, pues pel matí, bàsicament matí anàvem per fer fotos de tots els plats que havíem cuinat el dia abans, i llavors a la tarda, perquè clar, això ja et dic, era maig, hem dit, perdó.
2: Era el març.
3: Era març. Llavors, clar, per la tarda ja començava a enfosquir i no anàvem
0: a
3: fer fotos.
0: No, queda bé, truquillos de fotògrafes.
3: Per tant, això, i com són al final plats que pots deixar preparats el dia anterior i el dia següent estan bé, doncs a excepció de l'empedrat o esqueixada, que sí que els preparàvem en el moment.
2: Sí, o els fregits.
3: Sí, els fregits
2: que s'han de la foto al moment.
3: Però bueno, potser deixar unes... Evidentment, deixàvem les croquetes fetes, les congelàvem i el dia següent les fregíem i ja, saps? I li fèiem la foto.
0: Sí. És que si li fas foto al moment se t'entela la càmera, no?
4: Clar, literal, està pujant encara el vapor. Doncs són l'Alba i la Laura, ja les coneixeu. Si sou audiència de Pedra Picada, el Nota de Veu, venen des de la temporada passada, són taula per dos, les trobeu a xarxes, bàsicament a Instagram, una mica a TikTok, amb ganes de reanimar això també. I avui han vingut a parlar del seu llibre, que en tenen un, que acaba de sortir, No ets català si això no saps cuinar, publicat per la gent de Viena Edicions. I hem trobat, les pàgines que demanàveu, La Clotxa, que és a la 22, i Els farcellets de col, a la 52.
0: Jo no sabia que era La Clotxa, eh?
4: Però, perdona, això sí, sembla un Caravaggio. No. És a dir, és increïble com us ha quedat La Clotxa.
2: Veus al fons?
4: La composició amb l'ampolla, el porró...
0: Un bodegó.
3: Sí, és una mica bodegó.
2: Sí. Mira, crec que, bueno, al fons és un llençol blanc de casa meva i està el meu pare, literalment, aguantant el llençol per darrere.
3: Sí, sí.
2: Perquè no sabíem
3: ara
2: com
3: fer-ho. Ara que em fixo, l'hauríem de planxar, perquè hi ha una mica de rugueta.
4: Dona textura.
0: Just li toca el sol, està rugat.
4: Dona textura, tia, que era guapíssim. I el teu pare darrere de peu, eh?
3: Tenim una foto, de fet, vam penjar un carrusel a Instagram sobre com l'havíem fet i tenim la foto allà penjada.
4: Et venen unes ganes, oi, Aina, amb això de sortir a fer una volta en bici i esmorzar de forquilla.
3: Home, tu ja
4: estàs. Tenen aquí la cabeça d'alls, els tomàquets, el porró. Mira, mira'l. Ostres, sí. Clar, ostres, com vas

0: en el llibre i llavors que sentim...
1: Veus la realitat, ja, sí. Veus la realitat i dius que cutre, no? Sí. Ha d'estar molt cutre aquesta
2: noia. No, però us hem quedat tenassos,
0: la,
2: eh?
0: La Laura com mitja junellada, saps? Sí. Fent la fotografia en una tauleta molt petita.
1: Sí. Amb, aquesta tauleta
0: amb el pare
1: és,
0: de l'Alba.
1: És en la que cuinem sempre els vídeos.
0: Uau.
1: Així de petita és.
2: Cutre.
1: Sí, sí.
0: I clar, però és que no sembla el mateix lloc.
1: No.
0: Sembla
1: no,
0: com
1: no.
0: De sobte hem llogat un palau per fer la clotxa aquesta.
3: No, per sort avui dia tenim mòbils que fan molt bones fotos,
0: exacte.
3: Eh?
0: Perquè... I el de farcellets de coll, de col. Ah, mira aquí.
2: De coll.
0: Uau, acabo de trobar farcellets de coll.
1: Sí, oh, no,
0: una
1: no,
0: rata
1: no,
0: d'aquestes
1: no,
0: que
1: no,
0: hi és a tots els llibres,
1: sí,
0: evidentment.
1: Sí, farcellets de coll.
0: Que fort. Ai, disculpeu, eh? Vull
1: no,
0: dir que
1: no, no, no.
0: Ho he llegit i...
1: Que no m'havia quedat gent.
0: Calla.
2: Això sempre passa.
0: En el
2: tipogràfic.
0: Sí.
2: I per la segona edició, que segur que hi és...
1: Uau, uau, és veritat.
0: És veritat el que diu l'Aina, eh?
2: Per la segona edició, que segur que hi és, us apunteu totes aquestes
1: exacte.
2: Coses.
1: I... Clar. I cau, esborri.
2: Va,
1: hola,
2: hola.
0: Aquí vau fer com un llit de cols, guapíssim,
1: sí,
0: no?
1: De colls.
0: Per cert, quants neu? Quants n'heu tirat, ho sabeu? La primera edició. Ara s'han fugit amb això dels farcellets.
2: És el títol, o sigui, es veu molt gros.
0: Que m'agrada molt el color rosa, eh? Bona elecció,
1: ai, que,
0: també.
1: Sí. Va, que bo. Crec que una tirada era en 2.000.
3: 2.000.
2: 2.000 farcellets de coll.
3: 2.000.
2: Doncs... Era el 2000, sí, i aviam...
1: Sobretot, aviam... Si teniu el llibre, no compreu colls. És, heu de comprar colls?
0: No, clar, aquí posa tots els ingredients i el procediment, i és el que deia l'Aina, és molt visual, perquè és a la part esquerra teniu explicada la recepta, i a la part dreta una fotografia sí. sencera
2: molt
0: de pàgina
2: guai, sí.
0: completa, amb
2: sí.
0: color molt xula, que et fa venir ganes de cuinar-ho, això. Mira, gall del Penedès en escabeig.
2: Oh, Déu meu.
0: Uau.
1: Sí. Algunes podeu trobar... És que,
0: perdó, ara us heu quedat clavades al coll, eh?
1: Algunes també tenim el vídeo publicat, que bueno,
2: ah,
1: també és una mica encara més visual.
2: Sí.
1: Però no totes, eh? Evidentment hi ha receptes que només trobareu al llibre, que és la gràcia.
2: Sí. Que, per cert, dues últimes preguntes, si tenim temps, Frank.
0: I tant.
2: Que és, la primera, heu descartat alguna recepta perquè no hi havia una història prou xula al darrere?
3: No.
1: No.
3: No, quan, però hi ha algunes receptes del llibre que no tenen una història com a tal i al final acabem parlant de... Potser el producte amb el que s'elabora o el concepte, per exemple, els calamars farcits no tenen una història com a tal, però parlem del mar i muntanya, que és una manera de cuinar molt nostra. Aleshores hem intentat doncs, tirar per altres bandes.
1: Exacte.
2: I l'última pregunta és, ara, després d'haver tingut un Instagram exitós, haver publicat un llibre de cuina, o sigui, què més toca? Quin és el futur projecte de Taula per Dos? Què esteu projectant?
0: Mira, he vist l'Alba mirant a la Laura i aquí hi ha alguna cosa. Aquí
1: sí,
0: hi ha alguna cosa.
1: Ara d'entrada, ens hem d'enfocar una mica en doncs, el llibre. Estem
0: mira,
1: fent
0: si se li escapa el riure.
1: No,
0: se li escapa
1: no, no, no,
0: el riure a la Laura.
1: No, però fer presentacions. El dia 7, per exemple, anem a Lleida al matí a les 12. Estarem presentant també el llibre a la Fira de Sant Miquel de les Lletres.
0: Que guai i que gustós presentar
1: sí,
0: aquest llibre,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, no, ens fa molta
0: il·lusió. Us ho passareu molt bé.
1: El dia 8 també tenim... Bueno, farem un... Encara no ho hem anunciat, però farem com una espècie de taller de cuina i donarem a tastar, de fet, receptes per també fer presentació i
2: aquesta
1: tal.
2: Aquesta és la presentació bona.
3: Ja, és que no ens van deixar al final.
1: Clar, clar, no ens van deixar portar menjar. I res, fora d'això, també, doncs ara a l'octubre, que m'estàs mirant
3: no sé,
1: així.
3: No, jo t'estic mirant perquè estàs parlant.
0: A veure què dirà, no?
1: No, a l'octubre estic no que tenim jo. Un altre projecte en marxa i és que obrirem un canal de YouTube.
2: Molt bé.
1: Sí.
0: Guapíssim, això.
1: I res, tal com deia abans l'Alba, doncs al final nosaltres també tenim la sensació, doncs això, que Instagram està molt bé i tal, però que a vegades ens queda com...
2: Curt, no?
1: Curt, sí. I hi ha un altre tema que nosaltres també volíem donar-li com atenció, que és, perquè al final sí que ens agrada donar veu a receptes de cuina catalana, evidentment, però també hi ha la part de productors del sector primari, diguem-ne, que no hem tocat tant a xarxes i que ens sembla molt interessant i que li hem de donar també valor. Llavors, a YouTube volem iniciar com una sèrie de continguts on anem a visitar productors d'arreu de Catalunya per parlar de com produeixen un producte doncs, específic de la nostra terra. Doncs, per exemple, no hem anat encara, però uns pèsols del Maresme. Doncs voldem anar a un productor del Maresme que ens expliqui no? doncs, com, quin és el seu dia a dia, què es troba i com els produeixen. Com també podem anar doncs, a veure com es produeixen potser uns galets o uns carquinyolis...
2: Que guai, se us pot tirar a currículum per venir amb vosaltres?
0: No abandonis el nota de veu, Aina,
2: home,
0: sisplau.
2: Home, és que estàs semblant un planarro.
0: Clar, no hi ha color, no?
2: Clar.
0: Evidentment.
3: Hem gravat ja alguns i és bastant divertit.
1: Sí, sí. A l'octubre ja surten dos.
0: Ah, que guai. I els penjareu a YouTube.
3: Sí,
0: i
3: YouTube,
0: la durada
3: sí, farem dos
0: a
3: farem...
1: entre 10-15 minuts.
3: Sí, és ràpid.
0: Que guai.
1: També farem algun reel per Instagram.
0: A mi m'agrada una pregunta pendent, agafant el fil del que us ha dit l'Aina. Heu descartat la publicació d'alguna recepta perquè la foto era una autèntica xusta?
2: Un nyap.
0: Sí?
1: No, però hem repetit fotos.
3: Hem repetit fotos.
0: Bé, això sí, com el de la romesca
1: i tal. La romesca, però... sí, el romesco va quedar molt malament. O sigui, la foto, dic, no el romesco.
3: Sí, la foto va quedar molt malament, la primera. Però no, hem repetit... O sigui, si la foto ha quedat com un nyap, hem repetit la recepta i l'hem tornat a fer.
1: Sí.
3: Però no hem descartat cap part que la foto quedés malament.
0: Doncs tornem-ho a dir, no ets català si això no saps cuinar. Les receptes de taula per dos, que són l'Alba Serra, la Laura Pernia, que venen cada dilluns aquí al Nota de Veu, que l'acaben de publicar en Viena Edicions i que són els plats de tota la vida que farien sentir orgullosa qualsevol àvia catalana. Que guai, eh? Escriptores, eh? Teniu un llibre, eh?
2: Sí, que fort. És molt fort.
0: A l'avió de xarxes ara hi ha escriptora?
1: No,
0: no,
1: hi ha el nostre llibre i el link.
3: Hi ha el link del llibre.
0: I compra'l, no?
3: Compra.
0: Que volem treure la segona edició amb els farcellets de col. La
3: sí,
0: segona
3: sí. Ho corregirem.
0: Us ha quedat alguna cosa al pap?
3: No.
0: No? Tot
1: no,
0: bé?
1: Val. Tot bé, sí.
0: Tornareu dilluns que ve o ara hem de parlar ja amb el vostre manager?
1: No. Seguireu aquí cada dilluns.
0: Seguireu sent les mateixes,
3: no? Sí. Sempre.
1: Nosaltres sempre.
0: Què fem dilluns que ve? Ho teniu al cap?
3: Sí. Superet, lleugers.
1: Exacte.
0: Oh, molt bé.
1: Idees així lleugeretes.
3: Que guai.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Alba i Laura. I enhorabona, i només èxits.
3: Gràcies.
0: Only èxits in this building.
3: Exactament.
0: With this book. Gràcies.
1: Gràcies.

0: sense el casquet jo vaig volar.
1: Escoltes i cal. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
2: Hola, hola, què tal, com esteu? Sí, és festiu, sí, és el dia del Pilar, sí, és dia 12 i els festius habitualment no hi ha independents a ICAT, però avui sí, avui canviem una miqueta aquesta dinàmica i sí, tenim per vosaltres un programa, això sí, bastant especial. Amb l'equip habitual, això no canvia, Omar Barón, Diego Monroy, David Talleda i Josep Martín, però David, avui fem un programa una miqueta de resum, eh?
3: De resum, sí. Veureu el que es pot encabir en tot una hora, eh? Perquè avui us parlarem, per exemple, de la belga Angel, que publica disc aquest mateix divendres. També us parlarem de la nova edició del Festival Inèdit, que recordem que es fa a final d'aquest mes d'octubre. Parlarem amb Ramon Cugat, que acaba de publicar primer disc. Escoltarem en diagonal el nou disc del nord-americà Leon Bridges. Descobrirem la versió que la filla de Dave Grohl, de Foo Fighters, la Violet Grohl, ha fet de The Cure. I obrirem l'aparador amb Adeu Varsovia. I ja per acabar, doncs posarem Sidoní. Per què? Doncs perquè demà, que no és festiu, parlarem d'un aniversari dels 30 anys de Magic in the Air.
2: Déu-n'hi-do, per tant, molta música per davant, començant tot plegat per saber qui és Angel.

El 16 d'octubre, la belga Angèle publica el seu esperadíssim tercer disc d'estudi. I diem que és un treball molt esperat, perquè ha deixat passar ni més ni menys que 5 anys des del seu anterior àlbum, aquell Non-Song, que va arribar a les botigues en una data molt ben calculada, un 10 de desembre del 2010, i que, per tant, es va convertir ràpidament en el disc més venut a França durant el Nadal. A diferència dels seus dos discos anteriors, aquest tercer, titulat Instinct, té uns quants col·laboradors de nivell, com és el cas de Justice, amb qui comparteix aquesta cançó que sona de fons, What You Want. Però atenció, perquè als crèdits també hi apareixen noms com els de Soulwalks i Caroline Polachek. El 28 d'abril, Angèle torna a Barcelona, ciutat que ja va visitar l'11 de juny del 2022 dins del cartell del Primavera Sound. Aquell dia, la majoria de públic que la van a veure era majoritàriament francès. I és que cal recordar que les estrelles al Parc del Fòrum eren Antonia Font, Fènix, Tame Impala, Mott Way, George Smith i Megan Thee Stallion. Aquest cop, tot el protagonisme serà per ella i el repte, si és que realment ho és, serà omplir el Sant Jordi Club amb una capacitat de poc més de 4.600 persones.

Però qui és Àngel? Aquesta és la pregunta que encara fa molta gent i que ara intentarem respondre. Àngel Josephine Aimé Van Lecken va néixer el 3 de desembre del 1995, és a dir, que té 30 anys. Ja des de ben petita va rebre tots els estímuls per dedicar-se al món de l'espectacle. D'una banda, per part del seu pare, Serge Van Lecken, més conegut artísticament com Marca. De l'altra, la seva mare, Laurence Bibot, comediant, humorista i actriu de teatre i de cinema. I ja per tancar el cercle, el seu germà, el raper Romeo Elvis, que no va dubtar en col·laborar en aquesta cançó Tout oublié, inclòs el disc de debut d'Àngel Brol.

0: Porta automàtic.
1: Per arribar a Brull, la seva òpera prima, Angel, va haver de fer un petit itinerari previ. Per iniciativa del seu pare, des de ben petita va aprendre a tocar el piano i de més gran va estudiar jazz en una acadèmia i va entrar a formar part de la banda del seu pare. També va tocar als carrers de Brussel·les i a diversos restaurants, tot i que va esclatar quan es va fer viral a Instagram per una versió d'una cançó del músic holandès Dick Anergan. Això li va permetre fer de talonera del duet francès eBay i del raper belga Damso. I aquell mateix any, 2017, Angel va treure la seva primera cançó, La Loi de Morphy, i el vídeo va tenir milions de visualitzacions a YouTube.

partir d'aquell moment, la carrera d'Angel no ha parat de créixer de manera vertiginosa. El seu disc de debut, Vol, va ser un autèntic supervendes a França i també a Bèlgica, i el 2020 va saltar la sorpresa. Dua Lipa la va convidar a col·laborar en aquesta cançó titulada Fever, amb videoclip inclòs. I per arrodonir-ho, Angel va ser la seva talonera a la gira del disc Future Nostalgia. El 2021 veuria la llum al seu segon i fins ara últim disc d'estudi, aquest Nanan Song, que també va tenir molt bona rebuda i amb el qual va viatjar als Estats Units, al Regne Unit, Canadà i al Primavera Sound.

Precisament d'aquella gira del 2021 en va sortir un documental, Angel, que es pot veure encara a Netflix. Dins del món del cinema ha tingut una breu intervenció a la pel·lícula Astèrix i Obèlix, l'Imperi Mitjà, del 2023, interpretant el paper de la vella Panacea. I també ha posat veu a la versió francesa de Toy Story 4 i Space Jam, Noves Llegendes. Doncs amb tot aquest bagatge, el 16 d'octubre arriba el tercer disc Instinct, que encara la pot catapultar més amunt i ja de cara l'any que ve, el 28 d'abril, actuarà al Sant Jordi Club. Com diu aquesta cançó, moltes vivències i experiències en una sola vida.

0: Doncs hem arribat a aquell punt que ens interessa sempre, que és la presentació del Festival Inèdit, aquesta edició número 24 del 29 d'octubre al 8 de novembre. 70 documentals, moltes estrenes, i avui podem parlar doncs amb el director artístic, amb el Toni Querol. Què tal, Toni, com estàs?
1: Molt bé, molt content.
0: Content jo també de repetir aquesta entrevista, que ja és una tradició anual. Això sí, canvien els protagonistes, cada any una programació diferent, i aquest any, si et sembla bé, comencem com si fos gairebé un festival de música, no? Tindria els seus caps a cartell, oi?
1: Sí.
0: Si parléssim del Primavera Sound, l'Inèdit també té uns caps a cartell, per dir-ho així.
1: Sí, tot i que sempre insistim que és més important la història que els noms. Clar, a veure, hi ha noms que salten a la vista. Ja, d'entrada, per exemple, inaugurem amb la Marianne Faithfull, que és una figura ben, molt, molt, molt icònica. No només ens interessa ella, que és superlúcida de com recorda la seva història, sinó que formalment és gairebé com un experiment científic sobre la memòria, coordinat per la Tilda Swinton, un paper de científica, llavors és molt, molt interessant. I després noms coneguts tenim doncs, el David Bowie, sobretot sobre el seu tram final, com orquestra el seu propi comiat, el seu propi rèquiem, els Pulp, amb un concert espectacular, però també acompanyat de narració de la seva història, del Jarvis Cocker, la història boja, molt boja, dels NoFX, el grup punk californià, on ho mostren tot, és molt explícit aquest documental. Sun Ra, som molt fans de Sun Ra, i aquest és que és molt original, perquè no vol parlar només de Sun Ra, sinó de la seva ciutat de Birmingham, Alabama, que serveix per parlar de tantes coses, perquè, per exemple, la segregació racial allà era especialment cruenta. Tenim la Madoua Mariam, el duet mític de Mali, recuperem un clàssic amb versions de Nick Cave i PJ Harvey, Lou Reed, Elvis Costello, de cançons de Kurt Weill, Fermín Muguruza, que celebra els seus 40 anys de carrera, i també tenim la superpianista de clàssica Yuja Wang, un retrat molt psicològic d'ella, un clàssic de la música disco com Serrón, el francès, una mica pare del French Touch, es podria dir, els Earth, Wind and Fire, que aquí descobrim una mica el seu vessant espiritual. Jo no sabia que era tan important en la història del grup. I després tenim molt de rock alternatiu, dels 80s-90s, The Best Summer, la de Cluenda. Són imatges que no s'havien vist mai d'una gira que van fer plegats el 96, Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Pavement, Bikini Kill, és important. I després el fotògraf Glenn E. Friedman, que va estar així com al naixement de la cultura skate, punk, hip-hop, va fotografiar a Déu i sa mare, Run DMC, Public Enemy, Beastie Boys, Black Flag. Doncs el que ha fet és tornar a visitar tota aquella gent que va retratar, a veure com veuen la vida i tot plegat ara. Llavors també és un recorregut molt potent per aquella època daurada, no?, de la música alternativa.

0: Ara em ve al cap una pregunta, que l'inèdit, clar, era el lloc on veure els documentals musicals, però estem veient que cada vegada hi ha més sales comercials que estan passant documentals, també, i que, per exemple, no sé, el Back to the Beginning dels Black Sabbath, aquest concert de comiat, això es projectarà en una sala de cinemes i tal. Us ha sortit una mica de competència per la part alta del cartell, no, diríem?
1: Sí, no, a veure, com a festivals hem de conviure sempre amb l'entorn que hi ha i com està evolucionant. També haver-hi les plataformes. Les plataformes elles mateixes han evolucionat amb la política de dir zero festivals perquè això va a plataforma i no m'expliqueu històries, a vinga, va, escolliré dos, tres festivals on fer l'estrena, som d'un impacte comunicatiu, després ho pujo. Després és veritat que hi ha aquest circuit d'estrenar, de fer estrenes comercials simultànies a ciutats. Sí, a veure, són diferents vies i hem de conviure. Hi ha hagut de vegades, per exemple, l'any passat vam tenir el de Depeche Mode, que estava una mica previst que només fes aquest circuit de cinema, i vam aconseguir convèncer-los de, home, fem una festa com Déu mana en un festival on només ens ajuntem bojos del cine i la música. Llavors, res, hi hem de conviure i saber, doncs, portar-ho.
0: No, és que ara em venia al cap, ja. Perquè abans estàveu sols, gairebé, diríem, dins aquest panorama, i ara, doncs, veig que sí, sí. En canvi, el que sí continua fent l'inèdit és animar, diríem, o ser un dinamitzador de la producció, perquè, és clar, si hi ha tantes produccions catalanes aquest any, és perquè hi ha un inèdit. Jo això ho tinc claríssim. A banda de que teniu totes aquestes eines, diríem, com el LAP, etc., per animar o dinamitzar la producció de documentals musicals, home, jo crec que hi ha molta gent que fa un documental perquè el seu somni és estrenar l'inèdit, i si no existís l'inèdit potser ni s'hi posaria.
1: No, evidentment, o sigui, no és treure pit que nosaltres siguem l'actor principal, l'important és la gent que està anys i anys pencant fent un documental. Però bueno, volem pensar que portem aquest granet de sorra de que almenys ja la gent a l'horitzó té hi ha una opció, que l'inèdit, això, per exemple, per això també treballem, li donem molta estima i dedicació a la secció com Sons de Barcelona, on la gent igual diu, aquesta història és petita, quin recorregut pot tenir, però volem que el festival estigui arrelat a Barcelona. I evidentment fomentar la producció catalana en general, que enguany doncs celebrem que arribi gairebé als 20 títols que

0: justament emergent, perquè, és clar, parlar del Raimon, etc, que també hi ha algun documental, home, això és història, no? Però parlar de Baia Baia o Remei de Calafresca, que són artistes que podríem dir que estan despuntant ara...
1: M'encanta que facin aquest comentari. No, no, de veritat, per nosaltres també és molt important que no es vegi com que el documental català és per explicar, revisitar els 80, els 70, els anys de la transició. Evidentment, això és molt important i ens agrada que vingui una figura, una eminència com Jordi Savall, que tingui la seva peça, el Flying Free, que ens porta la màquina dels 90s i tal, però també ens dona especial alegria que les noves generacions estiguin involucrant en projectes audiovisuals, a més, amb ambicions. El Remei de Calafresca és una peça molt interessant perquè no només coneixes el grup, sinó que ells aprofiten per explicar-te una problemàtica del seu territori, el Montseny, de com els aqüífers profuns de la seva terra estan sent sobreexplotats d'una manera desastrosa. I el Baia Baia és algo que també em fa molt feliç perquè era una peça que ells mateixos, el Baia Baia i el director Jordi Lopes, en el seu moment ho veien com una peça d'acompanyament, perquè va sortir el disc Faves Tendres i hem de fer algo. Però aquest algo, aquest quelcom de què li donarem a part de posar videoclips, nosaltres els vam dir, sou conscients que heu fet un documental brillant de com és el Baia Baia i que explica d'on ve i per què és com és, i estem molt contents d'acollir-ho al festival. Sobretot també és un missatge per qui faci aquesta mena de coses, que no tingui cap dubte que l'inèdit pot ser un lloc.
0: La producció d'aquí és brutal, aquest any m'ha impressionat, i també volies fer un esment a altres cites importants amb noms propis, perquè hi haurà l'Albert Serra i hi haurà la Carla Simón. A veure, què venen a fer aquesta gent aquí a l'inèdit?
1: Sí. Mira, l'Albert Serra vindrà a fer l'estrena a nivell català d'un projecte molt, molt, molt personal. Es titula Sis moments de ma vie. No és pel·lícula de ficció, és un l'enregistrament d'un concert de la Ingrid Kaven. La Kaven era cantant, actriu, mítica del nou cinema alemany, i l'Albert Serra, amb ell, personalment, una mica per treure's una espina que tenia clavada de que no havia aconseguit fer unes col·laboracions que volia fer amb ella, al final es va empescar ell la idea de fer aquest concert amb els Molt Forts, grup de Banyoles que normalment fan les bandes sonores per a les seves pel·lícules. I és un enregistrament auster, en tons vermells, amb un aire molt tràgic, on es nota que l'Albert Serra està absolutament fascinat amb l'expressivitat de l'Ingrid Kaven i el seu rostre. Llavors jo crec que també serà una experiència cinematogràfica veure-ho. I per l'altra banda, la Carla Simón, imagina't com nosaltres vam tocar les Castanyoles quan vam saber que havia fet una incursió en el cinema musical. Aquí, més que de documental, parlaria de cinema musical, i fa una aproximació molt contemporània, visualment aclaparadora, de la mà de la bailadora i coreògrafa Rocío Molina, també hi col·labora el Niño de Elche. Llavors, explora aquest contrast de tradició, modernitat, i utilitza alguns recursos de documental, com que sentim fragments de pel·lícules antigues de flamenc o cites d'entrevistes. Ens va semblar una exploració al voltant del gènere de cinema musical i documental fascinant, i que a més, ja et dic, visualment la Carla Simón aquí, però s'ha lluït, ha tocat el cel.

0: insisteix sempre, i jo estic d'acord, que l'important en inèdit són les històries, no tant els noms propis. Així que m'agradaria que em diguessis on hi ha una d'aquelles històries d'artistes potser desconeguts, però que recomanaries a la gent, ostres, encara que no sapigueu de què va això, o no conegueu el nom, per què no feu un esforç i l'intenteu veure, perquè aquí hi ha una història gegant.
1: Doncs a veure, et diria així d'entrada, un documental que es diu Fax Film, escrit F-U-G-S, és un col·lectiu d'artistes que després es converteixen en músics i que representen el vessant més radical, irreverent i divertit de la contracultura dels 60s a Nova York. Però a nivells que ja és, a veure, el punk una mica ja estava inventat amb aquesta gent. I és divertidíssim, trepidant, és molt, molt interessant. Després hi ha una figura de culte que suposo que gent que s'apropi molts el descobriran per primera vegada, que era el Dean Johnson. Ell, en aquest cas, era una figura també de Nova York, mira, no ens hem mogut de la ciutat, però ell era una icona de l'escena drag, queen, punk, i activista LGTBI, i organitzador d'orgies massives, però sí, sí, però un activista, i la seva història és fascinant, i a més, després hi ha un gir una mica tràgic cap al true crime. Després, un artista que potser la gent d'origen gallec, potser la coneixen molt i l'han sentit a casa, com l'Anna Quiro, diva de la cançó feta en gallec. El documental està fet de tal manera que és molt interessant com intenta, s'esforça i aconsegueix, per mi, apropar-ho a un llenguatge com d'ara i els joves, perquè recrea una realitat com molt folklòrica i de la migració, ho recrea de manera performàtica, molt, molt, molt atractiva. I això és algo que sabem que haurem de fer un esforç d'ell, no només que hi conegueu Quiro perquè a casa teva la mare, el pare, l'avi són gallecs i el coneixeu. No, apropeu-vos per com està fet el documental.
0: Aquí hem començat a fer aquesta feina perquè m'interessa també la teva visió personal, diríem, no? Com a director artístic.
1: I atenció, que a veure a quin festival podràs veure un documental sobre un campionat mundial de xiuladors que es fa a Hollywood, que els personatges són entranyables, tràgics, ja de tot, una mica, però la subcampiona és un artista que viu a Barcelona i que també esperem que la gent la descobreixi al cine.
0: Carai, molt bé. Toni, ja tenim moltes ganes que comenci l'inèdit i veure totes aquestes històries a la pantalla. Gràcies per tot.
1: Gràcies a vosaltres.

independents. Discos en diagonal. Després d'explorar els seus records a la ciutat texana de Fort Worth a través d'influències musicals que passaven pel folk, el country i el soul, aquest cop Leon Bridges ha decidit agafar un altre itinerari sonor. Dins de la maleta hi ha inclòs afrobeat, música de ball i rimes brasilers. I d'aquest còctel ha sortit Happiness Anytime, un disc que desprèn energia i optimisme pels quatre costats a través d'una dotzena de cançons. A més, Bridges ha convidat a la festa Jay Lloyd i Lydia Quito de la banda britànica Jungle, que també s'encarreguen de fer la producció.

l'abril de 1992, The Cure van tornar a reinventar-se amb Wish, un disc on reivindicaven les seves cançons més pop, però sense renunciar a la foscor marca de la casa. Això ho sintetitza molt bé Hike, el primer senzill del disc, i que s'ha convertit en un clàssic als repertoris dels concerts a la banda. Els mateixos The Cure ja en van fer una versió acústica, però n'hi ha una de més recent en aquest format, la que ha fet Violet Grohl per l'espai Like a Version. I sí, Violet Grohl és la filla de Dave Grohl, bateria de Nirvana i líder de Foo Fighters. Ara, la nissaga musical continua amb Violet Grohl. El mes de maig va publicar el seu disc de debut amb cançons pròpies, però avui l'escoltem versionant Hype, de The Cure.

0: L'aparador.
1: Arnau Espina és el cap visible de Déu Varsòvia, un quartet amb base operativa a Osona, terra de grans músics. Preparen EP de cara al 2027 i ara ja han publicat un parell de cançons.
2: Què tal? Jo sóc l'Arnau Espina, cantant i compositor de Déu Varsòvia, i aquest 15 de setembre hem tret un doble single que està encapçalat a la cara A per La vida et queda bé, una cançó fresca, enèrgica, directa, que parla sobre un amor platònic, un punt obsessiu, i que, bueno, des d'una posició desenfadada i canalla, doncs, pretenem encetar la temporada amb força i energia. Per altra banda, a la cara B tenim una versió rockera d'arrels del grup de folk usonenc dels Esquirols, un grup de ja fa moltes dècades i que, doncs, forma part o ha creat una tradició musical de la comarca que nosaltres ens en sentim partíceps i hereus, i també, doncs, amb aquesta cançó pretenem fer un homenatge i pretenem demostrar que les noves generacions ens fem nostres les seves cançons i les transformem en allò que ens agrada. Així doncs, aquest doble single en general pretén ser una declaració de principis del que volem ser, de com volem sonar i del que volem que sigui Déu Varsòvia. Esperem que en gaudiu molt i que vagi molt bé. Moltes gràcies.

0: Les tres preguntes.
1: Avui, a les tres preguntes, Ramon Cugat.

El nom de Ramon Cugat va començar a sonar amb força cap allà al novembre del 2013, tot i que tenia experiència prèvia en altres formacions com Nevera, guanyadors del Premi Joventut del concurs de maqueta 09. Aquell any es va publicar Deriva, el disc de debut de Balancí. Dos anys més tard, el 2015, arriba l'EP El soroll trenca el silenci, i el silenci definitiu de Balancí va ser Efímer, etern, platònic, un títol pràcticament premonitori del que seria el final de la banda.

Escolta el que diuen les flors, escolta el que et diu el cor, canta Ramon Cugat en aquesta cançó titulada El so de les flors. Doncs, escoltant el cor i les flors, el músic de Molins de Rei va veure clar que el següent pas en la seva carrera artística era engegar una carrera com a solista. I els resultats no van tardar en arribar. El 2021, un primer tastet amb l'EP L'Esquerda i dos anys més tard un segon també en forma d'EP, Via Crucis. No direm que a partir d'aquest moment Ramon Cugat va iniciar el seu Via Crucis, però la

0: primer llarga durada?
1: Sí que és cert que després del Via Crucis vaig treure Raig, una cançó així, bueno, simplement la cançó perquè em venia de gust, la tenia feta i, bueno, anava acompanyada d'un videoclip i tal. Però sí que és cert que potser, bueno, entre treball i treball sempre m'hi prenc el meu temps, perquè sobretot perquè m'agrada, bueno, estar-ne convençut de les coses que faig, i a l'hora d'editar un treball, bueno, pues donar-li una certa importància, no? I potser en aquest cas també he trigat potser una mica més fins a arribar al disc, primer també pel sol fet de que, bueno, de que és un disc i hi ha més cançons, tampoc és que sigui un gran disc perquè són 8 cançons, però, bueno, perquè també a l'hora de composar em va costar més que altres vegades. Ha sigut un disc com una mica més sentit, per dir-ho d'una manera.
2: Quan la vida és un plany

0: tornant.
1: Sovint els títols dels discos expliquen moltes coses sobre el contingut de les cançons i també de l'estat d'ànim del seu creador. En aquest sentit, tot el que no hem plorat és una manera de dir-li a la gent que sempre és millor donar sortida a pensaments, emocions i vivències per alliberar-nos del passat i, per tant, buidar la motxilla?
0: Sí, podria ser, podria ser. El que està clar que el títol és bàsicament perquè és que ho diu el mateix títol, no? Tot el que no vaig plorar són aquestes cançons, perquè en el seu moment no ho vaig poder plorar de com ho havia de plorar, imagino, i la meva manera de treure-ho ha sigut escrivint aquestes cançons, per això aquest títol que defineix totalment tot el concepte del disc.
1: Ramon, aquest és un disc autoproduït i amb unes cançons d'autoria pròpia, crec que accepta un parell de temes, Hores Mortes i Collage, un tema en castellà que no sé si és el primer de la teva carrera.
0: Sí, hi han dues cançons, una és Hores Mortes, que és un poema d'una amiga meva, l'Esther Sánchez, que de normal ella, bueno, li agrada escriu alguna poesia, algun relat curt, i moltes vegades m'envia coses perquè, bueno, perquè li diguis l'opinió, si m'ha agradat o el què, no? I una d'aquestes vegades pues, em va enganxar a casa tocant la guitarra i bueno, el poema em va agradar molt i el vaig musicar i després vaig veure que encaixava perfectament amb el concepte del disc i tal i vaig decidir incloure'l. I després l'altra cançó, que és aquesta, que el collage, aquesta bossa nova que està cantada en castellà, és una cançó de fa molts anys, no et sabria dir exactament, però és una cançó que tocava en un grup que jo tenia quan érem més jovenets. La lletra és del Sergi Païssa i la música és meva, i res, era una cançó que jo sempre en aquests anys l'he anat recuperant, l'he anat tocant a casa o a festes d'amics, i no l'havien gravat mai, era una espineta que tenia clavada i ara em quadrava perfectament a nivell musical amb el disc i tal, i també vaig decidir incloure-la.

0: Abans hem dit que Ramon Cugat va assaborir el Premi Joventut del concurs Sona Nou. Precisament la setmana passada, dimecres, es va fer la final de la 26a edició i els usonencs Plamoguda es van endur el Premi Gros. Amb el bagatge que portes, com veus l'escena musical actual i quines són les mancances que encara s'arrosseguen?
1: Bé, jo crec que és un bon moment, també, com altres vegades, altres èpoques, també han sigut molt bons moments, musicalment parlant, eh? Després el que passa, bueno, és que com està el tema? Doncs no sé, el que penso jo és que hi ha molta gent amb grups o amb solitari o com sigui fent coses i fent coses superinteressants, però que no tenen la visibilitat que es mereixen, no? Que no, els hi costa molt sortir a mitjans, ens costa, vaja, sortir a mitjans, i ens costa tocar perquè també cada cop hi ha menys sales. Bueno, una mica el que ha anat passant els últims anys, però cada cop es veu com més agonitzant, no, el tema.
0: I ara, amb el disc a les botigues, quin és el següent pas? Et podrem veure aviat damunt dels escenaris?
1: Doncs el següent pas és, bueno, que el disc arribi a la gent d'entrada, que la gent, mica en mica,

que se'l pugui anar fent una mica seu, aquest disc, que és el que m'agradaria. I després, sí, sortir a tocar, que és el que en tenim moltes ganes ja. I, bueno, estic pensant en un concert de presentació, que estem parlant alguna cosa, però encara no ho tenim lligat del tot, ni dates ni quan, però la idea és aquesta.

0: Com us havíem promès, tanquem el programa especial d'aquest Dia del Pilar amb Sidoní, però no perquè sí, que podríem punxar-los perquè sí, perquè ens agraden i a més són amics del programa, sinó perquè tenim un motiu molt concret.
1: Sí, demà ens traslladarem al 1996, que va ser quan la Sala Màgic de Barcelona va acollir les mítiques sessions del Magic Indie Your Club, van ser 10 anys, i ara que en fa 30, aquest aniversari rodó, amb dues celebracions els dies 16 i 17 d'octubre a Barcelona, parlarem amb la responsable màxima, la Eneida Fiber, i ens posarem drets, li direm gràcies, Eneida.
0: Doncs sí, parlarem de l'Eneida, parlarem aquest viatge del temps que deia el David als 90 i també als 60, perquè una miqueta l'esperit del Magic Indie estava també en aquesta dècada prodigiosa. Tornem demà amb més música aquí.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Escoltes i cares.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. Pista de fusta arrenca, com cada dia. De dilluns a dijous a les 8, patapam a l'FM. A mitjà i els servidors de streaming, sempre Trescat Cultura. I darrere, aquest micròfon, Miqui Puig als plats. Un àlies. Un ente, una persona. Digue'm com vulguis, però qui sóc. Repartim ball. La nostra secta és oberta. No hi ha membresia. No hi ha cap mena de requisit més enllà de gaudir de música. Cap peus i malucs. Sempre ha sigut el nostre mantra. I el cor que ens fa bategar. Avui tenim músiques d'arreu. Ball, divas, soul, R&B. I tenim ganes d'arrencar.

una explosió d'R&B, soul i música urbana, com ens porta fent anys i panys en el nou disco de Gené i Co. What's a Whimsky, un disco que està beneït per Kendrick Lamar, que col·labora amb ella, però aquesta Don't Be That Guy ens ha semblat tan bonica per començar que no té pal·liatius. I Fulky, Something Greater, més veus poderoses.

diuen kifulki, vol dir bellesa, amb el llenguatge amazic, i fulki són de Londres. Quinkletum, amb sang marroquina, en Charlie, amb sang irlandesa, i l'Iman, amb aquestes percussions sudaneses. Cançons que a la pista de fusta ens abelleixen per boniques i, sobretot, perquè tiren per terra intolerants, racistes, homòfobs, tota la gent que no té res al cap, que no s'ha donat, que ja només queda el sol i la lluna i poc més, i la música i els tambors per ballar, i Fulki i el Something Greater, la música de ball, i ara dos pesos.

Els seus fans celebren que després de 10 anys fent repertori en anglès torni al seu portuguès amb un disco que es diu Toc Toc, amb coses com aquest o Desejos tan nou. I aquesta acústica, heu sentit aquesta acústica que va passant tota l'estona per la cançó? La cita d'aquesta tarda és el Xalet Cafè. El projecte és el de Jim i col·labora amb Jason Williamson, el bocamoll dels Sleaford Mods.

si una cosa té en Jason Williamson de Sleaford Mods és que les seves lletres són totes de consciència, de classe, de consciència de vida. Per això Jim, quan el va invitar, ja s'imaginava que Chalet Café seria una crítica a tots els bars pijos, a tota l'absurditat d'aquesta modernó que no ens porta enlloc. Chalet Café, Jason Williams amb el projecte Jim, un projecte baleàric fet en Nottingham i que sents a la pista. Shailia li dona la Mike Trainada i aquest soul good et batega com el cor.

0: volant sobre aquesta base que Caitrana de disseny per ella. Aquest sou gut, atmosfèric, nocturn, amb l'albusia, des de que Caitrana va descobrir la francesa. Tots dos són capaços de fer-nos cançons tan gruixudes amb les que podries passar la paret de Calvaí. Ets Aicat a la Ràdio Inquieta. Això és La Pista de Fusta, el programa de ball d'Aicat, l'únic, que a les 7 de la tarda, abans i ara a les 8, et fa un repertori per gaudir de la millor música del món.
1: Amore, chiamami, chiamami.
2: Tots a la pista.
1: Anytime, any place, anywhere, anywhere.
2: Miqui Puig als plats.
1: Call me.
0: Miqui Puig als plats i Chaka Khan a l'escenari.

cant i us està passant la mà per la cara. Col·laborant amb Sia amb aquest Call You Down, amb un disc que es diu Shaxila, com vulguem dir, que està per sobre de tants i de tants que no ens l'acabarem. I això és una de les cançons que m'ha passat aquesta setmana al meu nebot. En Yamir és molt fan d'en Jimoti Lacoste, però és que aquesta Art Life és, per mèrits propis, una animalada.

Lacoste és un jove britànic amb arrels astúries i de pell molt fosca. Fa música perquè li dona la gana. És capaç de fer UK Garage, artístic com aquest Art Life, i en fotre-se'n del mort i de qui el vella. I com que us va agradar, torna el DNA de Nata Slater.

un tros de cançó. És Nat Slater amb el seu DNA. L'ADN de Nat Slater, una melodia que t'atrapa, i aquest efecte que li han posat a la veu, que és un truco de producció.

un homenatge a l'evolució del disco, el house, el que és l'arrel afroamericana de la música de ball, amb un tronc central, la línia de baix i les veus, pianos, exuberància en arranjaments i la manera de fer de Jeppo Jack i a l'Ibasenc, Jonathan Ulisses. The Sound of Music. I aquesta diu que la música no es para. G-Worry, Bipolar, Sunshine. Music, don't stop. Don't offend.

al final. La gràcia és com ho fas. No deixa ser una cançó de 4x4 amb un tempo de UK Garage, però tal com col·loquen els sintetitzadors i com la veu, ens diu que la música no ens fallarà, la música no pararà, sempre serà al nostre costat. És el que la fa distinta, que t'enganxi. El vocalista no busca fer virgueries, només vol que entris i entris com la peresa entra a poc en l'home, que deien els pastorets, G-Warrior People and Sunshine, marcant-se un dels números

0: a l'FM, al mòbil o al portàtil.
1: És diabòlica.
0: Sempre hi ha lloc per ballar.
1: És la música.
0: Quan el rellotge marca les 8,
1: electrònica.
0: El cos et demana pista de fusta.

tornen Bolis Pupul i la Charlotte Digerí. Gugu Gaga, com sempre buscant la part més artística de la música i aconseguint-ho. Bolis Pupul i Charlotte Digerí. Get It Started, Jazzy, una recta final.

Ja sí, arriba al club vestida amb unes botes, amb un taló que et podrien perforar el peu. Vestida de tala baix de negre, mana, ordena, és una mestressa. Get this started, com vulguem dir, comencem-ho ara, sense cap mena de mirament. Anaxia, Sharp on the Knife, la música més underground de Canadà també es cola en aquesta llista d'avui. El remix, The Years of the Nyaya. La pista es posa fosca i els ullals

0: Us he avisat que això no quedaria aquí. Us he avisat que la música avui era intensa. Hem començat amb balades R&B. Hem començat d'una manera heterodoxa i hem acabat aquí, als clubs de Canadà, amb aquest remix increïble que Years of Denial es marquen d'aquest Sharp and the Knife. El meu nom és Miqui Puig, els plats em solen dir, i cada tarda vinc a la pista de fusta a posar-vos un repertori de cançons boniques.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: Drum amb bass per acabar. Ritmes trencats a contra maluc. Mr. Bass, this and that. Com vulguen dir, així i aixà. Pels Human Remix. I el meu mantra personal. Sigueu feliços i balleu. Demà hi tornem.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
1: A la de tres. Fem un fa major,
4: Sí, clar.
1: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
7: Déu vos guard, amics i amigues celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat al poder guaridor de la música, arriba l'hora del cel obert. Sí, amigues i amics, avui hem decidit fer un panegíric a aquestes píndoles de 3 minuts sense efectes secundaris. Aquesta capacitat que tenen les cançons per arribar-te a l'ànima i quedar-s'hi a viure per sempre. Perquè, d'acord, hi ha molta intel·ligència artificial, però també hi ha molta tristesa natural. La gent necessita eines per suportar els entrebancs que et dona la vida. I avui hem fet una tria especial per guarir aquests mals. Hem triat cançons que t'alegrin el dia.

Dan Peralbo i el Comboi, tio, amb aquesta vitalitat que té la seva proposta musical. Pop-rock de guitarres, tornades enganxoses i ganes de menjar-se el món. No sé a vosaltres, però a mi me semblen absolutament encomanadisses. Igual que també et dic que, per alegrar-te el dia, res millor que una sessió de disco.

Els OJs i el seu Love Train, aquí el seu tren de la mort, convidant-nos a tots que hi pugem. Un clàssic de la música disco que, per cert, era la banda sonora d'un programa que es deia Soul Love, absolutament mític, on sortien els membres del públic triats per fer com una espècie de passarel·la ballant. Sisplau, aneu a buscar perquè és fascinant. Igual que és fascinant que un apòstol del pop gòtic boirós i inquietant sigui capaç també de fer una cançó tan assolellada com aquesta que demana ja el divendres.

Friday, I'm in love. Robert Smith, tio. Amb el seu pintallavis corregut, el cardat al cabell i aquesta facilitat per fer himnes que porta executant des de fa més de 30 anys. Aquí estem avui al cel obert, regalant-vos cançons que t'alegrin el dia i una de les més vitals que se m'acudeixen és aquesta peça d'un dels grups que van sorgir amb el fenomen del Britpop a la dècada dels 90. Semblaven sortits d'una sèrie de dibuixos animats i, a més, reivindicaven la joia de ser jove i poder-te menjar el món. Eren el Supergrass.

a l'All Right, una d'aquestes cançons que sembla que estiguin fetes de tota la vida, de lo senzilles que són i al mateix temps perfectament executades. No els hi sobra ni els hi falta res. I per canviar de gènere, sense marxar amb la música de caire hedonista, he de reconèixer que sóc molt fan de la Dua Lipa, tio.

Don't Start Now, la Dua Lipa, del disc Future Nostalgia, que totes aquestes noves divas del pop internacional, a mi ella és la que m'arriba més al cor. Què vols que et digui? També m'arriba al cor aquesta peça que és senzillament un exemple clarivident de pop plusquamperfecte. Són els Coral i Mai ho diries, però cada nit somien amb tu.

El Dreaming of You. Quin bon rotllo que dona. Ara, que per bon rotllo, això ja és una cosa molt personal, eh? Reconec que hi ha molta gent que no pot amb la veu del Michael McDonald. Que si és massa aor, massa comercial, tot el que vosaltres vulgueu. Però jo els dies que estic una mica fotut, em fico aquesta cançó i em funciona millor que un antidepressiu. Aquest groove, per mi, és senzillament màgic. Són els Doobie Brothers i el What a Fool Believes.

0: Què, tio, no em diguis. No em diguis aquesta cançó, no té... Oh, et fa moure el culet. I el Michael com canta. Canta de collons, tio. Si no, pregunta'ls-hi als Steely Dan, que sempre que podien el llogaven perquè fes les segones veus. Va, fem una pausa, però no patiu que tornem d'aquí, res, 10 segons, amb més cançons per alegrar-te el dia.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí, al cel obert, apostant per cançons que et pintin de colors fins i tot el dia més gris. I d'entrada, en aquesta segona meitat, volem començar amb un himne. Una d'aquestes peces que al mateix temps entronquen amb la tradició del folk, però el traspassen i li afegeixen modernitat. Quina enveja tenir el talent per composar el The Hall of the Moon.

Buah, tio, uplifting, que en diuen els anglesos. Una cançó que et puja els ànims. Aquest Hole of the Moon, els Waterboys, que si no es fa res ara passen el relleu a una de les sensacions del pop de l'última tornada. L'Olivia Rodrigo va començar explicant-nos com es treia el carnet de cotxe, es va transformar en una megaestrella, va col·laborar amb el Robert Smith i fins i tot es va marcar aquesta peça de proto-punk pop que es diu So American. I a mi m'encanta.

El So American, la vessant més guitarrera de la trajectòria de la Olivia Rodrigo en aquest celobert que busca portar-vos alegria a base de cançons i per aquest mateix motiu es veu obligada, entre cometes, a compartir els Antònia Font.

Alegria, els Antònia Font. I mira que el Pau de Bon té una veu que alegre no és, eh? Té aquest punt sempre com de tristesa congènita. No sé, a mi és que em flipa molt com canta aquest home. I mira, ja que estem amb cançons catalanes que em deixen sempre amb la boca oberta i amb ganes de tornar-les a ficar, aquesta dels Manel potser no és de les més conegudes, però per mi, si n'hagués de triar cinc, una seria aquesta si veig que no fos la primera. Això de que t'equivoques d'enemic i dispares a qui més t'estima, o t'equivoques de remei i s'infecten les ferides, ho trobo meravellós.

El Miquel i l'Olga tornen. Menys mal que tornen, home, que estava ben preocupat. A veure si tenen sort i els passa com amb Bob Dylan, que no és que estimi a la dona dels seus somnis, és que la vol, com els valencians.

All I Want You, de Bob Dylan, una de les cançons més optimistes, radiants i lluminoses de la trajectòria del Bard de Duluth. I si en Bob Dylan diu que et vol, el Jackson 5 encara va més enllà. El que volen és que tornis.

Els Darkness, que no sabia si eren una paròdia o anaven de debò, però és que aquest I Believe in a Thing Called Love ho té tot. Solos, falsetos... És com la cançó que haguessin pagat milions als Queen per haver-la composat. Va, que se m'acaba el temps i vull posar un parell de cançons que no em fallen per animar-me. La primera és aquest clàssic dels Foundations que es diu Build Me Up Buttercup.

0: Ai, el Bill Me Up Buttercup!
1: Quina perla preciosa del pop afroamericà. Res, que hem d'acabar. Hem d'acabar i com que el que volem és que us alegri el dia, hem decidit fer-ho amb un cel ben blau. Cortesia del Jeff Lynne i de la seva Electric Light Orchestra. Amb el Mr. Blue Sky, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Escoltes i CAT.
2: Hola, hola, què tal, com estem?
3: Ja tornem a ser aquí una setmana més per parlar, doncs, d'arts escèniques, com ha de ser.
2: Així és, i de fet, suposem que aquests dies de pluja heu tingut l'excusa perfecta per anar cap al teatre a xuplugar-vos sempre que no us sonés l'alerta de protecció civil, és clar, que aquests dies freqüenta.
3: El que està clar és que nosaltres sí que hi hem anat i aquí estem per explicar-vos-ho.

0: Avui parlem d'una obra que porta per títol Tres idees. Una casa pairal, ella hereta i elles sostenen. Parlem del Cadell, la nova peça que s'ha instal·lat aquests dies a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya. Ens hem de situar en una masia propera a un poble petit de muntanya on s'hi fa vida de pagès. És en aquesta casa pairal on veurem evolucionar les diferents generacions marcades pel pes que recaurà sobre l'hereu, l'únic fill d'entre totes les filles, el Cadell. Amb un masclisme imperant, dinàmiques de poder, herències i secrets que corren ràpid entre els habitants d'un poble petit. Aquesta obra ens apropa al món tancat d'una memòria familiar on manaven els homes, però qui sostenia el dia a dia eren elles, les germanes, les tietes i les mares.
1: Saps quina pudor fa la mort?
2: També sé què és perdre.
3: Et penses que a mi m'agradava el teu pare?
2: Sé com són els homes i ell no és l'excepció. Com es pot ser tan infeliç en un lloc tan bonic?
0: Així que, per desgranar tots aquests matisos d'aquesta història, avui ens acompanyen a l'estudi el seu autor i director, Josep Maria Miró. Benvingut, què tal, com estàs?
4: Molt bé, molt content.
0: I juntament també amb l'Alba Pujol i en Marc Tarrida, intèrprets del Cadell. Benvingudes.
5: Gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
0: Doncs començo per tu, Josep. Després d'haver fet grans obres, com són El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, que de fet et va dur a guanyar el Premi Nacional de Literatura Dramàtica el 2022, ara tornes amb El Cadell, que manté una mica aquest context rural que ja havíem vist també en altres títols. Però què diries que t'ha impulsat a parlar aquesta vegada d'aquest llegat i d'aquesta herència que veiem tan presents?
4: Un que no n'havia parlat mai, vull dir que sí que havia tractat la temàtica rural. Dic que aquesta és una tragèdia, no un drama rural, i això ja també és una novetat. I a banda, eren altres obres que parlaven del context del poble, de la diferència, però en aquest cas és una peça que parla sobre el concepte de la família, de les dones, de la família, d'aquestes dones amb històries invisibles, gairebé condemnades a desaparèixer, i també d'aquesta cosa que crec que n'he parlat en moltes ocasions, que és la construcció de la masculinitat. Perquè, en el fons, també aquesta masculinitat que citaves ara també és una víctima. Aquests homes, amb aquestes masculinitats, vull dir, aquest masclisme que anunciaves, ni tan sols són conscients del concepte de masclisme, perquè és una normalitat dins d'aquesta petita comunitat. I el Marc Tarrida aquí té tota una evolució que ens explica tres models d'hereu d'aquest Cadell que van evolucionant en el temps i en aquesta nissaga.
0: Exacte, totalment. Marc, tu a la història ens fas de narrador a la vegada que interpretes doncs, tots els personatges masculins que hi surten. I tu, Alba, et veiem fer de promesa i mare que tira endavant a la família en diversos contextos. En tot cas, quina va ser la sensació que vosaltres vau tenir al llegir aquesta història? Primeres impressions.
6: La primera impressió va ser que el que teníem a davant era un... Tot i que l'obra anterior es digués El monstre del Josep Maria Aldovan, que el que teníem a davant era un monstre en el bon sentit de la paraula. Crec que és, si el temps ja ho dirà, si no, una de les millors obres del Josep Maria Miró. I a mi personalment em va agafar una mica de vertigen de dir, vale, com representa que hem d'aixecar això? Perquè de tan bo que em semblava, també trobava molt difícil aconseguir-ho fer. Llavors,
0: està a l'altura del text, també.
6: Sí, del text, d'aquestes masculinitats que tracta, com interpretar-les, com fer-les des d'un lloc interessant i no caure en estereotips. I després, quan em va comunicar l'Alenc que tenia al costat, doncs clar, suma-li un altre vertigen més de dir, vale, estaré envoltat de gent que en sap molt i que és molt bona.
0: Clar, en el teu cas, Alba, com has treballat també els teus personatges?
3: A veure, jo és la primera vegada que faig de mare. Sí, a la ficció crec que sí, en teatre segur.
4: Bueno, amb una obra de que jo
3: teva,
4: sé, sí, estaves embarassada.
3: Estava embarassada, però no feia de
0: mare,
3: no era mare,
0: no.
3: Sí, però
4: és projecte.
3: Era projecte de mare, no?
4: Sí.
3: Després d'una obra teva en la que estava embarassada, després he caigut aquí, on sóc mare de...
4: D'una cadellada.
3: D'una
0: cadellada
3: molt forta.
0: Sí, aquí ja t'has estrenat per la porta gran, eh?
3: Sí, però tinc unes filles... Soc una mica madre de dragones, eh? Soc mare i madrastra, no?
0: Clar.
3: De Laura Márquez, la Màrcia Cisteró, bueno, aquesta sou madrastra... No, sí, soc... Clar, és que clar, soc perquè soc dos personatges, jo, és veritat.
4: És dos germanes.
3: Soc dos germanes en una.
0: Família nombrosa, també.
3: Sí, soc dos germanes en una perquè la primera... que és la cadernera que arriba al poble del costat del Cadell. Hem amb moltes ganes de fer tot el que ell diu, entre ell, entre altres coses, doncs, fer servir el seu úter per tenir tots els fills que ell vol.
0: A mi això em va recordar una mica el cuento de la criada, que jo estic arribant tard i l'estic veient ara, a la sèrie.
3: Sí, sí.
0: Com aquesta, i de les dones per reproduir i els homes per dirigir una mica la família.
3: Sí, i se li van morint. No va tenir avorts, a més, en aquella època ni et vulguis imaginar un dol perinatal, que devia ser, total, que llavors acaba morint. I una cosa que impacta molt i que passava molt era que llavors doncs, la germana substitueix a la morta i una per l'altra ningú se n'en recorda. I a mi em va impactar molt que van venir uns amics a veure-la i deia, ostres, realment, quan la recollida del personatge que fa la Marcia Arànega...
4: La meva neta.
3: O sigui, clar, en torna a parlar. Van tenir la sensació de que realment te n'oblides en la història, també. És un personatge que s'oblida i es recull i fa com mal aquest oblit d'aquesta persona que ha tingut un paper molt important al principi, però després es va oblidant. Sí, sí.
0: Totalment, perquè és això. Trobem a moltes actrius, la Mercè Arànega, la Lourdes Barba, la Marcia Sisteró, l'Àurea Márquez, la Rosa Renom, el Roberto G. Alonso, que també interpreta una de les germanes, i, evidentment, tu també, Alba. No sé si és buscat també el fet de que aquestes actrius més grans en molts moments de les escenes interpreten persones que són més joves que la pròpia mare, que tu et refereixes a la teva neta, la teva filla, i qui ho està interpretant és una dona que passa la cinquantena i tu des d'un cos també més jove. Això és com un impacte xulo a nivell dramatúrgic, no sé si és buscat.
4: Bueno, això està molt buscat perquè, jo ho dic, i he de ser molt generós amb elles, perquè ho van ser amb mi, totes em van dir que sí, sense haver-se llegit una línia del text, fins 3 mesos abans de començar, i de cop i volta cada una està fixada en una fotografia. Això que ens passa a vegades, que hi ha una persona que el recordem amb 20 anys o amb 40, que pot emmalaltir o envellir, però nosaltres tenim aquesta imatge estàtica, i llavors cadascuna d'elles està, clar, Lourdes Barba té 77 anys, imagino que no li importarà que ho expliqui, i en canvi hi ha un moment que interpreta un personatge de 17-20 que a més és seduïda per un personatge que és el del Marta Rida,
0: sí, que també impacta,
4: que està allà amb a punt de fer-ne 30, si no m'equivoco.
6: Jo en tinc 29 i el personatge en té 40.
4: I diu que en té 40. I llavors hi ha alguna cosa en què el cos és una convenció. A l'Alba la veiem sempre com el dia que arriba a la casa i el moment en què una de les germanes es mor, diguéssim, i l'altra entra, diguéssim, no? I llavors el que és molt maco és que veus tot l'arc del personatge i té moltes més escenes de lo que seria una dona de 50, de 60, de 70, però tot ho veiem amb aquest... I fins i tot hi ha un moment que a mi m'agrada molt, que la Mercè Arànega se la mira i diu, aquesta dona vella, arrocinada, que un dia devia ser jove, i en canvi l'espectador sempre ha vist la joventut o una maduresa plena, jove, de l'Alba, però, en canvi, està transitant amb això. I em sembla que és una cosa que estava molt buscada, sense saber també quina seria l'eficàcia escènica. I jo la trobo preciosa, vull dir, que em sembla... I que el públic hi entra i ningú es planteja que el personatge ha de ser igual, actor amb la mateixa edat. Vull dir que és una aposta.
3: I també posa una mica sobre la taula la idea aquesta que per interpretar alguna cosa ho has de ser, no? Aquest, juga una mica amb aquesta petita norma per per alguns, no? I quan t'hi poses, jo me'n recordo que primer llegint sí que et costava d'imaginar, però després de les primeres lectures i de començar a posar de peu les escenes, aquesta constel·lació que es va fent era més una sensació de constel·lació, com a les constel·lacions familiars, que de cop també hi ha gent que et fa de sentiments, d'emocions, de no?
0: Sí,
3: però
0: exacte.
3: N'oblides.
4: Hi ha un moment que el Marc entra com si fos un oracle a l'escena de sobre la taula i que representa que és un nen de 8-9 anys amb un discurs ben singular i llavors, diguéssim, no li hem fet fer el Marc...
6: De nen. Ni la Mercè fa de nena. T'has carregat tots els processos de càsting quan diguin, no, perfil 30-40.
3: Jo ara, quan m'arriben càstings, o m'arriben càstings, diré, a veure, busques un perfil de 30 anys, jo puc fer el que vulguis.
0: Sí.
4: Clar, però jo és una cosa, per exemple, que des del cos més bonic, sempre dic que és desnaturalitzat el cos i que el que fa aflorar per mi és l'actor. Vull dir que és una cosa de l'actor no és matèria, és convenció, i per tant hi ha una cosa que em sembla un viatge molt divertit en aquest sentit, i espero que ho sigui també per ells.
6: Sí, tant.
3: Ha sigut divertit i repte, però jo sí que pensava, al principi pensava, clar, si ets més gran, interpretes una persona més jove, pots buscar el teu nen interior. Però si és al revés, si has de, si has de buscar algú més gran...
6: Ho busca la teva mare.
3: Tu no tens, no hi has passat, perquè jo penso sempre que sumes anys,
6: sí, sí.
3: Els altres no els apareixen, els vas tenint, no?
0: Clar.
3: Quan no els tens, però també, és buscar, t'acabes buscant energia, és una qüestió d'energia.
4: Sobretot és teatre, que estem fent teatre. Vull dir que jo li deia a un amic meu, quan estàvem assajant, aquesta escena de la Lourdes Barba seduïda per al Marta Rida, deia, és que l'has de veure, quan ho vegis veuràs que la Lourdes, que ja és una dona, diguéssim, madura, que jo trobo molt bonica amb el seu cabell blanc i la trobo d'una bellesa, dic, de cop i volta és com si es rejuvenís, i de cop i volta veus que té com una, digues, una escena preciosa impossible, vull dir que hi ha un moment que sentem tots els personatges, l'Alba vestida a principi de segle, l'altra dels anys 80, i estan assegudes allà amb un router al costat i amb un sofà d'Sky, m'entens? Vull dir que estem jugant constantment, i fer teatre és jugar.
0: Sí, sí, i de fet també tota aquesta història, aquest clima que es va creant, a mi em transportava molt a la vida de pagès d'anys enrere. No sé si també en el teu cas, Josep Maria, t'has hagut de documentar. Per exemple, en un moment surt com en el pa se li havia de fer una creu abans de començar a menjar-lo. Això és algo molt típic i que explica l'àvia de la meva parella, que és de pagès.
4: No, però a casa meva jo sempre havia vist a fer la creu i jo si un pa és sense tallar la puc fer.
0: Clar, perquè tu també vens d'aquest món rural.
4: Sí, però vull dir que el que es va carregar el signe de la creu, fossis o no creient, va ser que s'inventessin les màquines de tallar pa. Vull dir que és tan simple com això, però hi ha algunes coses que estan... També hi havia alguna cosa, per mi important, que crec que ho tenen tot l'equip aquí, que és la seva relació amb la llengua. Vull dir que hi ha alguna cosa, el Marc té un català també per la seva procedència, que té una cosa, diguéssim, la renom. Vull dir que hi ha alguna cosa que també hem hagut de fer un viatge de dir, escolta, aquí direm re, i direm dingú, i direm llenga. Vull dir que...
0: Exacte, sí, hi ha tot aquest argot.
4: Tots els actors que passen per l'Institut del Teatre, exacte, i que els fan ser tan correctes amb la llengua aquí, ha sigut desaprendre a parlar, diguéssim, tan normativament.
6: Però, a més, en la mesura justa, perquè seria molt fàcil de cop i volta folcloritzar el parlar de pagès, no? I anar cap a una paròdia quasi bé, buscant segons quines paraules, i crec que està escrit de tal manera que només dient el tingú, dient l'alcalde, dient certes paraules, el teu imaginari connecta, no? Pot arribar a sortir de la ciutat i et transporta a un poble.
0: Clar, sí, sí, i també hem de dir que durant tota l'obra respirem també aquest ambient com una certa tensió, i imagino que la música enregistrada de la Cobla Ciutat Girona també ha estat clau a l'hora de crear aquesta ambientació. D'on va sorgir aquesta col·laboració?
4: Amb el Xavier Albertí, jo tenia ganes de que em fes la composició musical, i la primera idea va ser que és una obra molt atàvica, que molt identitària, sobre la nostra terra. Vull dir que hi ha alguna cosa... L'Alba, per exemple, si no m'equivoco, ella és Barcelona, Barcelona. Però em sembla que... L'altre dia m'ho deia un amic meu i vaig trobar bonic. Fins i tot si rasquem una mica les voreres de Barcelona, a sota tindrem les ungles amb terra de camp. Vull dir que hi ha alguna cosa que... Barcelona, també, la nostra procedència d'avis, de... Segurament hi ha alguna cosa que està molt arrelada al camp, i ens semblava que aquesta música li donaria una cosa molt, molt singular i molt especial.
0: I aquesta diferència del camp i la ciutat també la vaig veure molt en un moment que una de les germanes apareix i ella ha viscut tota la vida a ciutat, que també fa gràcia perquè és aquest argot de dir a ciutat i no a la ciutat, i clar, és totalment una persona que la tracten d'extraterrestre.
6: És que arribar a ciutat per ella realment, si és que per anar al poble del costat, no? Vam anar a fer com un dinar de germanor a una zona coneguda del Josep Maria, i clar, i t'ho explicaven i veies, dius, hòstia, clar, és que per arribar al poble del costat, anant a peu de calçats de la manera que anaven i amb les condicions, era un trajecte molt llarg, doncs imagina't fins a arribar a la primera ciutat. Vull dir, hi havia gent que segurament no l'havia trepitjada mai, però perquè era infectiu, no era possible. Llavors que algú vingui de ciutat i hagi viscut i hagi treballat de tantes coses quan tu només has estat a la terra i picant pedra, doncs, clar que ets un extraterrestre per ells en aquella situació, en aquest món aïllat que hem construït i que existia.
0: Clar, totalment. I a nivell d'assajos, això que comentes, heu anat a empapar-vos d'aquest món del terra, de tocar gespa, tots gras.
6: Allò va ser un dinar de germanor proposat pel Josep Maria, perquè crec que construeix molt bé els equips, i allò va ser un exemple de trobar-nos i entendre l'entorn en el que estàvem.
4: Bueno, jo amb allò els deia, vull dir que vam anar a una casa familiar, jo, per exemple, tinc un besavi que es va casar amb dues dones amb una estructura similar, no, amb això, i els deia, mireu aquesta casa, aquí sentirem la idea d'aïllament, perquè és un lloc molt bonic, però que de cop i volta, me'n recordo també que hi havia una cosa molt, molt emocionant per mi, de dir, ostres, no estic fent res documental ni autoficció, però entengueu d'on surt, i veureu que Hi ha una cosa, per exemple, el personatge de l'Alba, el doble personatge, sobretot la segona, que és la Garça, vull dir que hi ha aquests noms amb tots els personatges.
0: Que això és molt de poble, també, tots aquests, mote mal dit.
4: Sí, però hi ha alguna cosa, per exemple, el personatge s'encarrega de custodiar unes normes, vull dir que hem parlat molt amb l'Alba de dir, és un personatge que intentem entendre que ella està al servei d'una missió, per dir-ho d'alguna forma. Vull dir que m'agradava molt a vegades com en parlàvem de l'Alba, de la idea de culpabilitat, de com treballar amb aquest personatge, perquè és un personatge que és molt dur, però que també hem volgut entendre que alguns d'aquests personatges no tenien l'opció de decidir, sinó que s'hi trobaven amb això.
3: Sí, hi havia molta, vam parlar molt de la supervivència dintre d'unes normes més estrictes que venen de la por i de la superstició, no? Hi ha, jo crec que recollint el que deia el Josep Maria, que és una tragèdia, hi ha un punt que ho és des del moment en el que hi ha, com per mi, com hi ha uns oracles que marcaran el destí de tot el que vindrà, no? I aquests oracles, doncs, planten la llavor de la por en aquesta dona. De fet, a les dues dones. Uh-huh. En el moment en el que planta la llavor, pràcticament es mor a la cadernera i la Garça pren el seu lloc, però la Garça ja ha vist com han tractat a la seva germana, ja ha rebut aquest oracle terrible de tot el que passarà, i llavors ella, per por, intenta protegir, i la por fa... provoca tancament, no? Sí. I que és, per això és la millor arma, no?
0: Exacte, sí, ja ho sabem.
3: Ja ho sabem, això.
4: I
3: ja
4: a més,
3: sabem,
4: és una obra que també hem parlat molt, encara que semblarà una mica friqui, hem parlat durant tots els assajos moltíssim de fantasmes. Vull dir que és una obra molt negra, amb una escenografia, sí, amb tot un espai molt negre, i que constantment ells tots van de negre, emergeixen i desapareixen en la foscor. Vull dir que hem parlat molt d'aquesta idea de figures fantasmagòriques, i de cop i volta per mi també és un repte, i ells normalment m'aporten moltes coses boniques i boníssimes. Com es representa un fantasma? Aquesta seria una altra pregunta.
3: Jo crec que és més a més, que és més com que estem invocant aquests personatges que estan brillantment escrits, però és veritat, estan dibuixats molt particularment, i de cop, contra més particular, més universal és una cosa. Llavors, en aquest sentit, en què t'agafes per presentar una persona de 50, 60, 70 anys, en tens 40? Bueno, hi ha molta gent al teu voltant i molta gent a la teva família que de qui pots agafar l'energia, la veu, l'experiència, vas fent, no? Vas invocant persones. Crec que totes, almenys assajant, era molt fàcil invocar algú de la teva família. Ostres, això,
0: sí.
3: Veig perfectament aquesta escena, i molts dels espectadors que venen que parlen amb mi, almenys, també, o sigui, reconeixen, hi ha escenes molt reconeixibles, gestos molt reconeixibles.
0: Exacte.
3: Situacions, val? Perquè és això, contra més particular és una cosa, més universal és.
4: I el repte, en el cas, per exemple, del Marc, jo li vaig dir, quan li vaig passar el text, dic, faràs de la casa. La casa que parla.
0: Sí,
4: llavors,
0: totalment.
4: Clar,
0: és com, una mica Irene Solà, també, això.
4: Com l'afrontes, la casa, no?
6: No, però agafant això que deia ara de l'Alba, de que invoques a persones, el Josep Maria ho explica, que no, és una obra que parla del llegat i del que heretem, i tot i que sigui d'un poble apartat, aïllat al mig de la muntanya, és curiós com tu, com a espectador, pots entendre i pots connectar sense haver-hi viscut directament, però perquè tu notes també que tens un llegat d'anys i anys, de maneres de fer, de maneres d'actuar, de ferides obertes, de condicions humanes que no han estat ben resoltes i que han actuat des de la por, i que és fort perquè, tot i que sigui una obra en una masia des del segle, d'inicis del segle XX fins a l'actualitat, puguis trobar-te en situacions de... Per què reconec això si jo no he viscut mai allà o no he tingut un avi d'aquesta manera? Però perquè el pes del llegat és tan gran i està tan ben escrit que t'interpel·la i l'acabes, bueno, acabes reconnectant amb això.
0: Sí, sí. Jo tenia la sensació d'estar com dintre dels records que expliquen aquests avis d'aquestes cases de pagès. Estar visquent allò que sempre expliquen, i que en un moment es veu com aquesta escena de posteriori, al cap d'uns anys, com s'explica totes aquestes anècdotes des d'una altra visió completament diferent.
3: Clar, perquè com que, a més, hi ha una cosa que no és costumbrista. O sigui, a part, hi ha una part molt simbòlica de l'obra en la manera de tractar els personatges, els conflictes i les situacions, i sobretot aquesta fletxa que és el llegat i l'herència,
0: sí,
3: i el mal que pot fer si no es gestiona bé, si surt exactament de la por. Jo sempre penso, per exemple, últimament, que hi ha tot el meu entorn que té fills, i que hi ha, no, primer el del pare o el de la mare, no? I llavors sempre la discussió és, ostres, però és que si no posem el meu, s'acaba. i jo penso, s'acaba què? O sigui, en plan, d'on vens?
0: El llegat.
3: Quants anys fa? O sigui, en plan, aquest nom, tu saps dir-me d'on ve? Saps? En plan, sembla que estiguem parlant com si fossin monarquies o, sí, o reis que tenen una cosa guardada com, això d'on ens ve? En plan, no? O sigui, no és tan... No hauria de ser aquest pes que ara em sembla que ho veus i parles del llegat com si fos una cosa molt llunyana. Jo ho veig al meu voltant amb el pes que se li dona al cognom, no? Mm. Més enllà, inclús, de que puguis o no puguis tenir diners, en plan... No, no, el nom, no? En plan, si jo no poso el cognom primer, s'acabarà el què? Mm. Aquest cognom. I, sí, no? En plan... No,
6: que és aquesta... l'únic que tens, saps?
3: Vull dir, no? És molt fort,
6: deus
3: ser, això.
6: Deus connectar amb... Vale, no tinc propietats, no tinc terres, no tinc... Ja, l'únic que puc deixar és el meu cognom.
3: Bueno,
6: no?
3: Potser tu, el teu personatge... Això,
0: no? Clar, però és el significat que cadascú li dona, no?
3: Clar, el teu, no? El Francisco, sí, el primer de todos, no? Sí, està allà, sí, en plan de dir... Si jo vull deixar alguna cosa aquí, no? I ho té claríssim, és el primer permís. Bueno, tu dius que n'hi ha un altre abans, d'oracle?
4: Jo dic, sí, hi ha un oracle, jo sempre situo el primer com el de la taula, i l'Alba Pujol em diu, no, no, quan jo em caso amb aquest home i diu, m'has de donar un fill, el meu fill s'ha de semblar a mi, s'ha de tenir els meus... Diu, ja és un oracle,
3: per
4: això.
3: Per aquesta dona, sí, sí, que n'hauràs de fer, això...
4: Clar, vull dir que, a més, hi ha aquesta cosa que el pes de la tradició la podem afrontar de diferents maneres. Vull dir que pot ser o per continuïtat o per ruptura. Ni una ni l'altra són ni millors ni pitjors, però quan hi ha l'opció és el que és important. Aquests personatges a vegades no tenen altra opció, no es plantegen si allò està bé o malament, no es plantegen si allò fa mal o no fa mal. És i ha de ser així. I... Llavors també hi ha una cosa que és molt bonica i sense fer spoilers és la dissidència, quin espai té la diferència o la dissidència dins d'una tradició. Vull dir que de cop i volta molts de nosaltres hem sentit a vegades que no som igual que la resta, que la comunitat que ens envolta, i dius, ostres, quins són els meus referents emocionals, vitals, ficcionals. De cop i volta, si neixes en un espai tan estricte amb què et diuen has de ser així, com vius la diferència?
3: I trencar la tradició, que a vegades també parlem de tradició com potser fa 20 anys, que es fa una cosa repetida, o 50 anys, no?
0: Exacte.
3: I abans deies una cosa que ara m'hi ha fet pensar, que et volia dir que, com que tots els personatges tenen sobrenoms.
0: Sí, exacte.
3: Però això no, però com els pobles, penso, sí, però en aquesta, per exemple, és una cosa que pot ser quotidiana, però en aquesta obra té una intenció molt més fosca i més letal, que és que aquest hereu, aquest cadell, des del primer moment, des del el Francisco,
0: sí,
3: es van encarregant de treure...
6: Deshumanitzar
3: les persones i posar-los un altre nom que no és el seu. No, no sentiràs en tota l'obra el nom real de cap personatge. Quasi al final sembla que estaràs a punt de, sí, sentir-ne un, però no el sents. Perquè ell, encara que siguin divertits i simpàtics i amb l'humor, a tot arreu s'arriba, però els hi pren la identitat. Totalment. Si els hi pren la identitat i els hi posa el seu cognom...
0: Sí, sí.
3: És una mica, és una mica de por, a vegades, eh? La sí, l'obra, a vegades, una mica de por,
0: com et llegeixen els altres, no? Que,
6: quin
0: sobrenom et posen?
6: Ell.
0: Clar.
6: Com et llegeixo,
0: exacte,
6: jo?
0: Ja, exacte. Totalment.
6: Jo et llegeixo així i vull que tothom, a partir d'ara, et llegeixi, sí, així.
0: Sí, sí, hi ha moments també, això, un pèl agressius, que clar, hi ha aquesta línia fina i, bueno, i poc fina, també.
6: Sí.
0: Sí, sí, però déu-n'hi-do. I sí que el més estricte de l'obra va marcat per la masculinitat, que és això, és qui regeix el que passa. Però més enllà d'això, jo també volia fer esment, que ho heu comentat, a l'escenografia, que també és fantàstica i crec que ajuda a donar també aquest dinamisme dels canvis de les escenes, aquestes estructures grans que s'anaven movent al ritme, això, d'aquests diàlegs, que de fet va a càrrec de l'Alejandro Andújar. Com ho heu viscut, això? Us havíeu de coordinar especialment? Perquè, clar, allò es va movent, vosaltres en alguns moments esteu a sobres. No sé com ho heu viscut des de darrere al taló.
3: Vam estar assajant amb mòduls, vale, que no estaven teledirigits, i quan vam arribar a sala, doncs, ens vam haver de coordinar amb la tècnica, i ja està.
6: És a dir, que hi ha uns actors invisibles que no es veuen, que són uns maquis, uns tècnics, que són una gent meravellosa, que a les fosques, com està aquest espectacle, han de controlar unes càrregues i uns mobles que es mouen, deixar-los a la precisió, anar amb nosaltres, anar amb la música. És una feina de cirurgia i els pobres estan allà i no es veuen i el que fan és espectacular.
3: Són com talps, perquè sí, estan a les fosques, eh?
4: Hi ha una cosa que m'agrada que citis a l'Alejandro, que és el primer cop a més que treballem junts, i jo me'n recordo que li vaig dir: tinc un personatge que és la casa i que parla. L'última cosa que hauríem de fer és que fos una escenografia que reproduís una casa. I llavors dic que és una, ha de ser una mena de caixa negra amb què aquests fantasmes puguin aparèixer, desaparèixer i tot això, no? I és molt important una escenografia que jo li vaig dir: necessito un artefacte de teatralitat. I què vol dir això? Que l'escenografia també ha decidit d'una forma molt important com seria la direcció d'aquesta obra, com seria la interpretació.
3: A veure, aquí, sí, aquí als assajos tothom buscava on estava al principi, però a veure, on està la porta on i on està la finestra?
4: Tots li dèiem,
3: situa-m'ho, no es veurà, és igual, situa-m'ho. I ens anàvem mirant en plan, bueno...
4: Vull dir que, clar, hi ha una cosa que és molt complexa, que és l'actor a vegades agafant-se amb un objecte... És que no hi ha ni un objecte.
0: Sí, vull sí, dir
4: que
0: és tot molt minimalista. Són...
4: No, no, essencialista, minimalista, com em vulguis dir, però és que no tenen fins i tot... Hi havia un únic element, que era un llibre, que en un moment agafava l'Alba,
0: ah, sí,
4: i ja l'hem fet desaparèixer, el llibre. Vull dir que hi ha... Dic, quin sentit té ara ficar un llibre aquí al mig que no hi ha, hi ha realisme en un moment que és quan entra el present amb sí, la Mercè Rànega? Però ells estan allà circulant al mig de la negró, la boira, i la taula aquesta que ens entra és una taula que tampoc està fixada en un espai fixe, sinó que és una taula que va canviant. No veus mai de dir, vale, hem col·locat la taula i veiem l'estructura de la casa. Vull dir que hem lluitat contra això perquè ens semblava que el realisme li feia mal a aquesta obra.
0: Mm. Clar, sí, sí, totalment. Suposo que ajuda més a crear aquest clima, el fet de no situar-nos en una cadira, en una habitació.
4: I l'Alba, a banda d'actriu, amb això, et diu, escolta, aquí, això vols dir que hi ha de ser? Això ens fa nosa, això ens fa nosa.
0: Val, has anat traient coses, Alba.
3: És que és veritat que l'escenografia que es va proposar expulsava, ho anaves veient, expulsava coses ella mateixa. Deies que, a veure, l'escenografia més el text, que també és una obra que se sustenta molt sobre la paraula, sobre el text, els actors som personatges i narradors del personatge, per tant, hi ha moltes coses que també te les anem explicant. Llavors, de nou, no anaven calent coses.
4: Clar.
0: Sí. I així, per anar acabant, creieu que el públic interpreta l'obra tal i com us l'havíeu imaginat, o a mesura que l'heu anat fent, heu anat veient ara des de l'altre dia el Josep Maria, que també tu miraves des de l'altre cantó, quines sensacions heu vist del públic o quina rebuda esteu...
3: Mira, jo... La cosa que resumeix per mi una mica, en el meu cas, és que no sé les vostres famílies, en el meu cas crec que les que conec, doncs totes tenen les seves històries, les seves ferides, els seus moments àlgids de confrontació i després doncs de pacificació, el que sigui. I va venir la meva tieta vaquíssima amb la meva cosina i em veu i em diu, bueno, pues no estamos tan mal. No? I ens va agafar un atac de riure, no? Divertidíssim de clar, aquesta família és com recull, és tan intensa i recull tant de dolor.
0: A nivell de família, clar.
6: Hem sortit tan malament,
3: clar,
6: no?
3: Clar, vull dir que la nostra família, tipus que no, ostres, pues que encara per Nadal fem goig, no?
0: Sí, en cada plan... família ja ho diuen.
6: M'agrada molt.
3: No, perquè és com una... De cop, jo deia, home, que això em fa pensar que és que hauria d'haver sigut una, potser una funció de Nadal, no? Perquè la gent la veu i després tu te'n vas als sopars de Nadal pensant...
0: Orgullosa de la teva taula.
3: Tampoc està molt tan mal.
6: Mira, el cunyat aquest pues, tampoc està tan malament, no?
3: Tampoc està tan malament.
4: Exacte. Hi ha una cosa que quan es va llegir el text, la Laura Márquez em va dir: serà impossible no fer aquesta obra sense invocar les dones de les nostres famílies que ens van precedir, no? I sí que és veritat que jo rebo missatges de gent pròxima que l'ha anat a veure i n'hi ha molts que em diuen: penso amb la meva masia de tal lloc, amb la tieta d'aquest lloc, sobretot en figures femenines. Vull dir que hi ha alguna cosa que la... Jo dic que és una obra de tietes. De tietes, que és una figura que la reivindico. Que la reivindico perquè...
0: Sí, des d'una elegància, també.
4: No, perquè durant molts de temps la tieta semblava que era aquella senyora carrinclona, beata, i en canvi hi ha una sèrie de dones que en el fons eren dissidents i no van poder viure com volien o no van voler viure com els marcava el seu temps, que a dia d'avui haurien tingut unes vides molt lliures, segurament, molt diferents, i de cop i volta aquestes dones, jo hi ha alguna cosa, hi ha un homenatge a elles en aquesta obra.
0: Molt bé. Doncs ara haureu d'escoltar una cançó, perquè aquí el que fem abans d'acabar cada entrevista és una cadena de recomanacions musicals. I la setmana passada va venir el Miquel Masfiol, director de Tot la Bella Helena, i ell ens va recomanar la cançó que sentireu a continuació, i després aneu pensant vosaltres una cançó que serà la que ens haureu de recomanar.
3: Va, aviam.

0: Doncs això que sentíeu ara era Qualsevol nit pot sortir el sol, del Sisa, però aquest cop versionada per Love of Lesbian. Com us sona això?
1: A veure, és que, és que ara estava pensant en el nom del cantant de Love of Lesbian i no em surt, però té aquesta veu que...
0: Ja, a mi ara tampoc m'està sortint.
1: Mola bastant.
0: Santi Balmes.
1: Santi Balmes, exacte.
0: Sí, sí, sí. M'ho ha dit el Pol Regàs, el nostre tècnic. Ah, no, la Sara, que està
1: l'altre. No, doncs m'ha agradat, està xula. No, pues,
2: veure,
1: no l'he escoltat, la versió.
2: És una cançó que la nostra família a la casa que estem fent no posaria mai
1: no posaria
2: i no seria
1: mai.
2: Per res del món l'estàndard de la nostra família.
0: Ja t'imagines, de sobte.
3: No. A mi em passa que a més dius que que és del Miquel Masfiol. Clar, ho vinculo molt també al seu espectacle, a un temps, a una Barcelona, a una Catalunya, a un moment de transformació. Vull dir que hi ha alguna cosa que ens identifica emocionalment, que és la música.
0: Sí. Mm-hmm.
3: Vull dir que jo vaig veure una obra que sortia a l'Alba Pujol, precisament, que era la d'Olímpia. I
1: sí, molt maca.
3: Amb la Carlota, i deia, ostres, aquest model familiar que explica la Carlota, aquest imaginari, no té res a veure amb el meu, que és aquí el que explico una mica més. I em sembla que això també explica un temps, una generació, una forma de viure i pensar, i em sembla molt emocionant.
0: Totalment.
1: Però quina cançó tries?
0: Jo. Exacte. Ara et toca tu recomanar-nos.
3: La meva la puc dir, sí.
0: A veure si també determina un temps.
3: Mira, com que vinc d'aquesta obra i hem parlat de la música de cobla del Xavier Albertí, posaria Roger Mas amb la cobla Ciutat de Barcelona, El dolor de la bellesa, que em sembla una...
1: És que no t'ho creuràs. Mira què tenia posat.
0: Anàveu a fer la mateixa?
1: Anava a fer la mateixa.
0: Molt bé. Molt ben coordinats.
3: És que m'emociona molt, perquè em sembla que és una forma de revisitar tradició, la veu del Roger Mas. Mira, és que se'm posen els pèls de punta només de pensar-hi, és brutal.
0: Doncs mira, segur que ens feu un favor recomanant-la i sentint-la al següent programa.
1: Vols dir la que tenies tu pensada, Alba?
2: Jo aquesta, anava a dir també? La Rigoberta Bandini.
0: Molt bé, ens encanta també, aquí l'anem posant.
2: Que hi ha un cadell i moltes perres en aquesta,
1: és veritat.
2: En aquesta funció.
0: Totalment, doncs moltíssimes gràcies, ens les apuntem i moltes gràcies per venir, a Josep Maria, Alba i Marc, un plaer.
3: A vosaltres, gràcies.
0: I a vosaltres, oients, us recordem que podeu anar a veure el cadell al TNC fins l'1 de novembre.

0: ara passem a una altra cosa, perquè ja saps, Bet, que a mi m'agrada remenar pels arxius dels mitjans de comunicació i dels teatres, i aquesta vegada m'he topat amb uns fets que jo no coneixia i que crec que està bé que passem ràpidament per sobre per fer memòria, no? És allò de que mirar enrere serveixi per fer-ho millor de cara al futur i aquestes coses que es diuen.
1: Totalment. La història és una cosa que no podem deixar en l'oblit, perquè si no anem cometent els mateixos errors.
0: Així és. Doncs mira, és que resulta que fa 64 anys es feia la primera emissió en català a Televisió Espanyola, que era tot un esdeveniment.
1: Mira, sí. Conquerint territoris, eh?
0: I el tema és que aquesta primera emissió va ser una obra de teatre. Vull dir, em sembla ja un absolut triomf per la cultura.
1: Exacte, sí, sí.
0: Clar, és a dir, que això ara no es fa tant, vull dir, de passar teatre gravat per tele, no? Sí que és cert que hi ha obres de teatre que es graven i llavors de tant en tant en trobes que les estan emetent a algun canal, al 33, per exemple, però la diferència està en que aleshores no anaven els equips a rodar el teatre, sinó que es muntava tot un set allà al plató de Televisió Espanyola i anaven els actors a fer l'obra allà.
1: Sí, de sobte això fos com si fos ahir, però era una obra de teatre portada al plató.
0: Exacte. Sí. I ara el que es fa és que graven l'obra molt bé allà al teatre i un dia es passa, però no era el mateix format. I tot i que va ser tot un esdeveniment poder emetre en català, només els deixaven emetre una hora al mes de programació en català.
1: No fos cas, que ens excedíssim.
0: Sí, però ves allò de millor això que res, no? Sempre
1: sí,
0: ho hem de veure
1: tot en positiu. Sí, sempre ens hem de conformar. Sí.
0: Clar, és que anys 64, vull dir que eren temps força convulsos, ja ho sabem, i un mitjà com Televisió Espanyola, que en aquell moment s'utilitzava com a mitjà propagandístic del règim, doncs patia moltes repressions, esclar, i el nom aquest que li van posar al primer programa en català que hi havia en aquell moment era Teatro Catalán.
1: Que fort, em sembla.
0: No. Senzill i directe, però en castellà.
1: Sí, t'he de dir que em recorda una mica quan es diu jo escolto música en català, que això es feia més fa un temps quan no hi havia tant repertori de música en català, doncs mira, en Teatro Català.
0: Sí. I jo suposo que no, ara el que us deveu estar preguntant és quina era l'obra de teatre que es va emetre. Doncs era del nostre estimat Josep Maria de Sagarra i tenia el títol de La ferida lluminosa, que m'agrada bastant, t'haig de dir.
1: Sí,
0: trobo
1: sí,
0: ben triat.
1: Sona molt bé.
0: I és una història una mica tèrbola, t'he de dir, la d'aquesta obra, perquè, així explicat ràpidament, anava sobre un cardiòleg amb idees liberals, però molt fosques, perquè és un personatge que vol enverinar la seva dona.
1: Uau.
0: Per fugir amb la seva neboda, amb la neboda de la seva dona.
1: Ah,
0: no
1: molt
0: la
1: seva,
0: bé. Saps? Val. Allò que no és de sang, sinó que és per part de la dona.
1: Vale,
0: la
1: vale. Fent-li el salt amb la...
0: Amb la neboda.
1: Amb la
0: sí,
1: neboda.
0: Com neboda política, saps?
1: Val, val, val.
0: Per entendre'ns.
1: Déu-n'hi-do. A part cardiòleg.
0: Sí, molt xungo. I llavors l'obra aquesta acaba redimint-se en certa manera i posant-se a lloc, no? Però déu-n'hi-do amb aquest plantejament inicial.
1: Sí, sí, Josep Maria de Sagarra pinta fort.
0: I la tria d'emetre aquesta obra, en concret per la tele, era bàsicament perquè feia unes setmanes havia tingut molt d'èxit a Madrid en la seva versió en castellà, òbviament, que era La herida luminosa.
1: Molt bé.
0: I el que és una pena és que no es conserven imatges originals d'aquella emissió, no hi són enlloc, però alguns dels actors que hi apareixen van voler fer una mena de recreació del que era l'obra quan es van fer 30 anys d'aquella primera emissió en català i sí que hi ha disponibles uns segons.
2: Gravant, situació, cinc d'acció.
3: Seguim, per favor. A veure com està tot això. Digues, quiet. La pressió és normalíssima.
4: Vés de treure la sotana?
3: No hi ha necessitat. Només mira si pots descordar-te una mica tot això tan negre. A veure, respira. Torna a respirar. Ja pots aguantar-te.
5: Què, doctor?
3: Res important. Alguna cosa, però pot ser una lleu insuficiència.
0: I després també he vist que la programació en català no es va eixamplar fins a 3 anys després, al 1967, quan els van cedir un espai més en format magazín, no? Actualitat, cultura...
1: Estaven generosos,
0: sí.
1: El 1967.
0: Van trigar una mica, però sí. Que s'emetia un cop al mes, també, i tenia el nom de Mare Nostrum, perquè teníem prohibit posar noms en català.
1: Uau!
0: No podia sonar
1: però
0: res.
1: Però no era la franja català que teníem en
0: sí,
1: català.
0: Però...
1: Mira, home, home. No, la generositat no arribava tant, eh, aquella època.
0: I he trobat un fragment d'aquesta mateixa obra de la que parlàvem, de la primera que es va emetre, La ferida lluminosa, i és d'això que a tu i a mi ens agrada bastant, que és el gènere de radioteatre.
1: Oh, sí.
0: Que es va emetre a Ràdio Terrassa, que a més, això també ho he descobert recentment, són una ràdio que van impulsar la radioteatre des de 1935.
1: Haurem de fer una col·labo ICAT Ràdio Terrassa algun dia.
0: Podria estar bé això, els podríem convidar. I el 2018, doncs, es va emetre aquesta versió de La ferida lluminosa de Sagarra.
5: No em creus, Isabel? I si et digués que els teus famosos comprimits ja han arribat de Suïssa i que els tinc a la butxaca, tampoc no em creuràs?
6: Tampoc. Escolta, Adela, i considera si tinc raó de queixar-me. Saps allò que diuen que el sabater és el qui va més mal calçat? Doncs aquí en tens un exemple. Fa un mes i mig que li demano cada dia aquest medicament. Ell no hi creu, però jo sí. Ell només creu en la seva ciència. Com que no es tracta del cor, sinó del fetge.
5: Vols explicar-li la història del teu fetge que li has explicat 200 vegades?
6: No, estigues tranquil.
5: Perdona, Isabel, la que has d'estar tranquil·la ets tu. I perquè em puguis creure una vegada la vida, té, aquí tens la teva salvació, que entre nosaltres sigui dit amb costorull de la cara. Aquí tens la teva famosa epacricina. Té.
6: Oh, però és possible?
5: Sí, ara sí, té.
6: Oh, no, guarda'm. Això ho he de prendre 10 minuts abans de sopar.
5: Ah, sí, tens raó, no me'n recordava. Aquests 10 minuts són essencials, són sagrats. Quina barra tenim els metges.
7: Estimat Enric, ets un home original.
6: Oh, deixa-la estar, Adela. I què, estàs decidida a sortir aquesta nit mateixa?
7: Sí, els vull donar una sorpresa.
6: Però vas sola en el teu cotxe?
7: Sola, completament sola. Em sembla que ja sóc prou gran. I a més, estimada tia, m'he convertit en un xofer fantàstic.
5: Seria més pràctic que et convertissis en un xofer prudent, t'ho diu un especialista del cor.
0: Jo segueixo defensant que és un gènere que s'hauria de recuperar.
1: Sí.
0: No sé com ho veus tu.
1: Sí, sí. Però jo crec que entra perfecte així com a mitja tarda.
0: Sí.
1: Que soni això per la ràdio.
0: De fons.
1: Tu vas fent el teu berenar amb aquest ambient. És fantàstic. Sí, sí, sí.
0: Jo no sóc molt fan dels audiollibres,
1: yeah,
0: però això és com lleugerament diferent, no?
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: I crec que m'agradaria més.
1: Totalment.
0: I després també explicaré que he anat a topar amb una altra dada que em sembla rellevant, vinculat també a aquesta reobertura de portes de la cultura catalana, tot i que fos a comptagotes, que és el moment en què es va subtitular per primera vegada en castellà una obra de teatre en català emesa també per la tele.
1: Ah.
0: És a dir, estàvem veient una obra de teatre en català amb subtítols en castellà. Això va ser l'any 75 i, clar, volia dir que no només es començaven a recuperar espais pel català, sinó que la cultura, doncs, podia arribar a un públic estatal, bàsicament, a tota aquella gent que no parlava català, però mantenint l'obra original. I l'obra era Sílvia Ocampo, que venia de la novel·la Un estiu a Mallorca, escrita per Llorenç Vilallonga, la qual es va adaptar com a text teatral i se li va posar un nou títol, que era el de Sílvia Ocampo, que és la protagonista de la història, que és una poeta d'idees també bastant liberals, irreverents, que arriba a l'illa de Mallorca i ho esbalota tot i tothom, sobretot a una baronessa que es diu Felipa.
1: M'encanta el nom.
0: Sí, que és l'altre personatge, no?, que representa la tradició i la dona més reprimida amb qui enceten un duel molt intens, ella i la Sílvia Ocampo. I la gravació que es va emetre al 75, hi apareixen intèrprets com la Montserrat

0: Carulla, la Vicky Penya, l'Enric Major, la Marta Angelat, i sonava així.
1: La solució de l'enigma en el pròxim episodi.
2: Vostè no acaba mai allò que explica.
1: Cert, sí. No tinc mesura ni control. Sóc com els arbres i els rius del meu continent, que creixen massa o es desborden.
3: Ara et fas l'exímia, i només per rifar-te de mi.
1: Amor meu, tu no saps res de res. Ets un inculte. Coneixien un estudi en el qual es demostra que el pare de Jesucrist era un legionari romà?
3: No diguis blasfèmies.
1: No et pensis que no sóc creient, eh? Ho sóc, sí, però a la meva manera. Sóc panteista. El meu altar seria un arbre, una font...
3: O una ampolla de xampany... o uns bons pantalons.
1: Si no saps veure, més val que no beguis. I deixa parlar els que pensem.
3: Vosaltres només sou uns ximples. I us prohibeixo que digueu blasfèmies. No us burleu del més sagrat, perquè...
1: Oh, i què és, segons tu, el més sagrat?
3: Doncs... les creences... l'honor. L'honor.
1: No, mireu el moralista. Això és el whisky, compadre. L'honor. Va.
0: Una altra cosa que no hem dit abans és que aquestes peces de teatre enregistrat i adaptat per la tele els anomenaven dramàtics i es van anar fent fins al 2005 i encara queda algun rastre en aquest arxiu meravellós de Ràdio Televisió Espanyola. I amb la seva desaparició, doncs no ho sé, potser és que van concentrar esforços en fer que la gent anés més al teatre, no? I com hem parlat molts cops aquí, el fet de la presència, jo crec que és imbatible i evidentment només ho pots viure quan vas en directe, no, als
4: teatres.
0: Totalment.
4: És això del moment efímer, que és part del que defineix l'acte teatral.
0: Sí. I no ho sé, amb tot això que parlàvem i tot aquest moment que vivim ara, potser també ens fa repensar a veure què votem, no? Que no haguem de tornar a haver-nos de fer un forat en aquestes programacions només en castellà. Bé, jo ho deixo així, a l'aire, perquè hi pensem.
5: Estàs escoltant Rèplica. Tota l'actualitat de les arts escèniques amb Ben Molina i Sara Vinyals.

0: I ara arriba el moment del programa on obrim agenda cultural per aquesta setmana i començarem parlant d'algunes de les propostes que tenim programades dins el marc del Festival Temporada Alta de Girona, que la primera és Júlia, 15 anys més tard, que és una reposició revisitada de la directora brasilera Christiane Jataí, que fa 15 anys ella va fer una adaptació de La senyoreta Júlia de Strindberg, que és molt interessant perquè barreja teatre amb audiovisual i ara l'ha refet perquè els intèrprets són uns altres. A la primera versió que va fer eren d'allà del Brasil, els intèrprets, i ara tenim la Júlia Genís i el Moja Masian a la interpretació, i la directora, la Christiane, també l'ha adaptat al context de la Catalunya actual, així que fa molt bona pinta aquesta reposició.
1: I si a vosaltres també us fa bona pinta, ho podrem veure el divendres 16 i el dissabte 17 d'octubre al Centre d'Arts Escèniques, al Canal de Salt.
2: Ai, caram, quina sorpresa, Ona. No t'esperava.
3: T'havia enviat un WhatsApp.
2: Sí.
1: M'encanta com sona això.
0: Sí, això és una proposta pels més petits de la casa, com podeu intuir, perquè això que sentim forma part d'una de les companyies de referència en la creació i la divulgació de l'art de les titelles. Estem parlant del Centre de Titelles de Lleida, que aquests dies torna a la temporada alta amb motiu del seu 40è aniversari, i el que fan és recuperar aquell imaginari que van crear, doncs això, fa 40 anys, amb el seu primer espectacle, Els Bufairons, que aquí coneixerem la història de dos infants que s'endinsen en un món subterrani on troben uns éssers diminuts, invisibles als ulls dels humans, no? És com una mena d'exploració i descoberta de tot aquest subsol.
1: Doncs si teniu ganes de veure Titelles, reserveu-vos el 17 d'octubre a la sala La Planeta de Girona a les 12 i a les 4 del migdia.
4: Desvencijada Europa de posguerra, con la luna asomando tras las ventanas rotas, Europa anterior al milagro alemán, imagen de mi vida, melancólica,

0: I tot i l'atmosfera d'aquest Sign of the Times del Harry Styles, ara és el torn d'una comèdia que té el títol de Fama, Fomo, Fumo, que ens parla d'ego i de tot el que estem disposades a justificar per assolir l'estimat èxit. Aquí ens trobarem amb dues companyes de pis, amb un mateix somni. Podrien aconseguir-lo agafades de la mà, però l'enveja i la competitivitat s'interposaran entre elles.
1: Si creieu que vosaltres també podríeu ser una d'aquestes companyes de pis, us tocarà anar a la sala Beckett a veure Fama, Fomo, Fumo, de la companyia Al Dente. Teniu temps fins al 18 d'octubre. Afanyeu-vos.

0: de la Beckett passem a la Heartbreak Hotel, perquè allà tenim el Pere Arquillué, acompanyat per la guitarra de Carles Coronado, aquesta guitarra meravellosa que escoltem de fons.
1: Sí, que de fet estan sonant músiques així molt, molt soft, molt relaxades, m'encanta.
0: Doncs el Pere Arquillué i el Carles Coronado han adaptat aquest gran poema de Vicent Andrés Estellés amb el títol de Coral Romput, que porta la música original de Toti Soler, que l'havia composat també amb Ovidi Montlló. I aquest és un poema amb un cert to introspectiu i fins i tot existencialista que neix de la veu d'un home marcat per la mort de la seva filla. I com escoltar la veu del Pere Arquillué sempre és un gust.
1: Doncs això, us animem a passar per la Heartbreak i teniu temps per fer-ho fins al 25 d'octubre.
0: I ara us tornem a parlar d'aquell cicle, d'aquell circuit que es diu Tardor en Dansa, que fa parada cada cap de setmana per diversos pobles de Catalunya. Aquest divendres 16 d'octubre podrem veure Lo que los árboles no cuentan, que és un duet de dansa interpretat per Héctor Plaza i Kiko López, que són dos ballarins que a través d'aquesta disciplina reflexionen sobre els paral·lelismes que existeixen entre la natura i l'ésser humà. I és una peça pensada per l'espai públic i en aquest cas ho podreu veure al Parc de Can Saragossa de Lloret de Mar.

0: Sembla que ens animem una mica.
1: Sí. Això serà el diumenge 18 d'octubre al Teatre Auditori de Llinars del Vallès, que això que escoltem ara és de la peça Famulus 4.0.
0: Mira, n'havíem parlat.
1: Doncs és aquesta companyia de dansa, la d'Iron Schools, que només diré que en aquesta peça, en aquest projecte, trobem a l'escenari quatre intèrprets i un gos robot, vull dir...
0: Uau.
1: Bastant curiós. I tota aquesta combinació d'elements és per parlar a través del moviment, de la fragilitat dels vincles socials en l'època de la hiperconnexió i l'automatització. Però a banda d'espectacles, ja sabem que en aquest cicle, en aquest circuit de tardor en dansa, també tenim activitats, tallers, com la que hi ha programada per part de la companyia de dansa La Monzo, que porten un taller de cos anomenat Memòria Gestual, amb tres eixos d'exploració que són la tendresa, la cura i el descobriment. I si us sona bé i us animeu, doncs ho podreu fer al Teatre de Lloret de Mar.
2: Rèplica. Les arts escèniques a ICAT.

0: doncs anem arribant al final del programa. Esperem que hàgiu pres nota de totes aquestes recomanacions, tallers, activitats, que de fet van molt bé per això, per anar reactivant i
1: complementar, no? Al final, exacte, també, que no sempre és vaig a veure teatre, sinó també faig alguna activitat, alguna cosa vinculada.
0: Sí. Com sortir una mica de la figura de l'espectador i posar-te tu una escena, que això, sí, és molt interessant, sí, i també us ho recomanem de fer.
1: T'activa, no?, d'alguna manera. I que hi ha moltes coses, que estem veient que les cartelleres estan més plenes que mai.
0: Sí, que segueixin així per molt temps.
1: I nosaltres us ho seguirem explicant.
0: Perquè, com ja sabeu, aquí som la Sara Vinyals, jo, la Bet Molina i el Pol

0: Regàs al control tècnic, que com sempre tornem amb més funcions, entrevistes, curiositats, recomanacions, cada dilluns aquí a iCat.
1: I si no, sempre que vulgueu ens podeu recuperar qualsevol dia, qualsevol hora a la plataforma 3Cat. Que vagi molt bé la setmana. Adéu, adéu.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes al Delicatessen. Sou a la sintonia de KTFM i, com sempre, aquí, doncs, en aquest raconet de pau musical en el que ens deixem anar amb coses que habitualment no formen part d'aquells circuits així més celebrats, diguéssim, per les grans majories. Avui hem començat amb una parella que són de dos mons completament diferents, geogràficament parlant, la Filipa Friesel i l'Erik Olsson. Erik Olsson, ell és d'Estocolm i la Filipa Friesel és de Nashville. I tots dos, doncs, diguéssim que s'han apropat l'un a l'altre per unes inquietuds musicals similars que els porten a formar aquest projecte que es diu Orange Oak i que acaben de publicar nou àlbum amb cançons tan boniques com aquesta que heu sentit per començar el programa, que es diu Well, Well, Well. Avui a l'aparador, en aquell espai on hi posem un disc que li volem donar una mica més de rellevància, i posarem el nou treball de Damien Jurado, un treball que ha estat fet a mitges amb una cantant jove nord-americana també que es diu Lily Miller. Després us explico coses, però el disc val molt la pena. I avui, si haguéssim de definir d'alguna manera, sabeu que aquí ens és igual una mica tot plegat, això de les etiquetes, ens deixem portar per la música i poca cosa més. Diguem que les pretensions del programa no van més enllà d'escoltar música plegats i de tornar una mica aquells orígens que s'estan perdent tant de gaudir de la música i no tant del seu entorn. Doncs avui podríem posar-li l'etiqueta de que farem un programa molt elegant.

una de les cançons de l'últim àlbum que ha publicat el senyor Eli Paperboy Reed. Això de Paperboy és evidentment un sobrenom, li diuen així perquè portava habitualment una gorra així com de cantó, com els nens aquells que repartien diaris. Això, si sou joves, vaja, us sonarà xinès o haureu vist alguna pel·lícula, però vaja, i els que som més grans, això de repartir diaris als nens pels carrers tampoc no ho hem vist. Sí que hem vist diaris, cosa que avui en dia ja costa cada vegada més de veure, i hem vist quioscs, que també és una d'aquelles coses que costa molt de veure. I a més eren molt entrellables els quioscs, sobretot aquells que fèiem col·leccions de cromos, eh? Ara m'està agafant un atac de nostàlgia i sense adonar-me se m'està apoderant. Això es deia How Can I Forget, que és una de les cançons d'aquest nou treball que ha publicat Eli Paperboy Reed, un home diguéssim que instal·lat en el món del que seria el retro soul o el neo soul, com vulgueu dir-li, gent que practica soul avui en dia. Sembla com si haguéssim de justificar que es pugui fer soul en el segle XXI. És evident que la gran essència del soul la trobem en els anys 60, però no s'ha de justificar ara com a neo soul. No, fan soul, igual que hi ha gent que fa heavy metal o gent que fa flamenc, igual que es fa ara i es feia als anys 50 o 60. Anem amb més coses elegants, avui aquí al Delicatessen. Ella és Joan as a Police Woman.

0: elegància. Us he dit que avui defensaríem aquest territori, el de l'elegància, de la mà de Joan's Apolis Woman, o Joan Weiser, una dona que ja fa molt temps que belluga fent coses realment apassionants, en solitari, havia estat corista de Rufus Wainwright, i justament qui l'acompanyava aquí, que era la Crystal Warren, una cantant de Kansas, també havia fet doncs, algunes col·laboracions amb el propi Rufus Wainwright. Diguéssim que són aquestes amistats així endogàmiques que donen com a fruits coses creativament meravelloses. Hi ha un últim disc de la Joan's Apolis Woman que es diu Real Life Evolution, i en el que hi trobareu aquesta cançó es diu I Defy, amb la Crystal Warren. És un disc molt elegant tot. Com també ho és el dels Mountain Goats, tot i que en aquesta cançó parlen d'una cosa no va ser molt elegant, aquell bustuc de l'any 1999.
1: Not the 60s Woodstock, but the one much later on. Let the poisoned fledglings come and gather in the dawn. Behold the heavy century buckling with the strain. Young man with a microphone

just the lab assistant's brain to lie beneath the lightning.

el Vostok del 99, que va ser, diuen, hi ha molts documentals al voltant i molta, molta literatura. Es considera com el festival més desastrós de la història. Es va voler recuperar l'esperit del Vostok original, es van trobar uns llocs nous, però va ser tot un desastre, un absolut desastre. Hi ha un documental a Netflix que ho explica en detall i realment és divertit de veure. Suposo que no del tot per als seus organitzadors, però vaja, ja sabeu que allò d'intentar recuperar a vegades coses del passat no sempre funciona, no sempre funciona. Però vaja, aquí Mountain Goats explicant coses sobre aquest Vostok del 99 des d'un últim àlbum que han publicat que també em sembla una d'aquelles petites meravelles. Un dia us el posaré a l'aparador, es diu Days. Però avui a l'aparador el que toca desfilar és el nou treball de Damien Jurado, un disc en el que jo crec que és una mena d'obra de filantropia. Ens presenta a Lily Miller, una cantant nord-americana que, doncs, diguéssim, sembla que Damien Jurado li té l'ull clavat i que li encanta les coses que fa i ha volgut que fos la seva partner, la seva col·laboradora, la seva mitja taronja, el seu 50%, vulgueu dir-li com us vingui de gust, d'aquest nou treball que es diu Did Something in My Break. Anem amb la primera de les cançons. Estan cantades com a mitges. Algunes les canta Damien Jurado, l'altra les canta Lily Miller. Jo diria que les composicions són totes de Damien Jurado. La primera la canta ell i es diu Yakama.

Damián Jurado, amb tota la seva plenitud, un personatge del que poques coses cal explicar, jo crec. Un músic de Seattle, de la ciutat que ha vist néixer, entre d'altres, Jimi Hendrix. Sempre es parla molt dels Nirvana i del grunge de Seattle, però, evidentment, jo crec que els orígens allà musicals els hauríem de posar en la figura de Jimi Hendrix. Això es deia Yakama. I, com us deia, la presència de Lili Miller, que és una mica com Damián Jurado fent de mentor i fent protagonisme absolut amb una portada, és horrorosa, surten ells dos però vestits d'hivern així, és com una foto familiar dolenta, però vaja, l'important és el que hi ha a l'interior i l'important és descobrir també la veu d'aquesta noia anomenada Lili Miller.

amb composicions fetes per Damien Jurado i presentant-nos en societat a Lili Miller. Després us posaré una cançó de Lili Miller, ella en la seva carrera, amb la seva pròpia manera de fer, diguem que abans de que tingués aquest recolzament del gran Damien Jurado. Seattle és una ciutat en la que, diguéssim, sempre han patit inclemències meteorològiques. És d'aquelles ciutats del nord, als Estats Units, en les que, diguem que és recomanable posar-se a refugi en les temporades d'hivern, i jo crec que això sempre, sempre ha potenciat la creativitat. Els països nòrdics, per exemple, han tingut també hiverns llarguíssims en els que no quedava un altre o emborratxar-se o posar-se a crear a cobert, i d'aquí han sortit coses realment meravelloses, i també un punt de ràbia, d'aquí el sorgiment del grunge, per exemple, aquest punt d'estar ja fart de veure el cel gris i de no poder sortir al carrer perquè hi ha mig metre de neu. Damien Jurado, tot i això, és dels que la ràbia la canalitza per al cantó més delicat, i la mostra és aquest àlbum que avui estem posant a l'aparador del Delicatessen, un disc que em sembla una d'aquelles petites meravelles, sense aixecar massa polseguera, però que té cançons ben precioses, que es diu Did Something Me Break. Anem amb l'última de les cançons que us he triat d'aquest àlbum, la canta Damien Jurado, això es diu Leaving My Keys in Kingwick.

Doncs si busqueu un àlbum sense complicacions, d'aquests aparentment inofensius, però que fan pupa, perquè realment fan pupa aquestes cançons, doncs aquí teniu el nou àlbum de Damien Jurado amb la Lili Miller. Lili Miller, que també és de Seattle i que és una jove cantautora, de moment força desconeguda, suposo que li donarà una empenta important això d'haver fet disc al costat de Damien Jurado, a més signat per tots dos, no és allò col·laboració, sinó que el disc és Damien Jurado i Lili Miller, i una Lili Miller que abans de fer aquest àlbum ja havia fet coses en solitari. Aquí teniu un exemple de com sonava Lili Miller abans d'aquesta bona amistat, fructífera amistat al costat de Damien Jurado.

allò que es diu en castellà de Dios los cría y ellos se juntan. No sé si hi ha una expressió igual en català, segurament que algú la troba i algú m'ho dirà, perquè tinc oients que estan molt a l'aguait d'aquestes coses i de les coses que dic de manera incorrecta, cosa que us agraeixo, moltíssim, moltíssim. Lili Miller i Damien Jurado, avui protagonistes a l'aparador del Delicatessen. Us volia dir, abans d'entrar en un territori ara que us agradarà, jo sé que us agradarà, us volia dir una altra cosa que també us agradarà, que demà farem programa especial dedicat als The Autumn Defense, la banda del Pat Sampson i el John Stirrat, membres de Wilco, que com us he anat anunciant en diverses ocasions, els tindrem el dia 20 a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, concert Delicatessen, encara ens en queden dos abans que acabi la temporada, i serà un concert superespecial del qual demà us donaré tots els detalls, perquè serà un concert diferent als que hem fet fins ara en els concerts Delicatessen, i la veritat és que jo estic amb una eufòria tremenda de poder portar aquesta banda en els nostres concerts Delicatessen, perquè és que són uns músics a l'alçada d'un campanar que han fet coses meravelloses. Però tot això serà demà, o sigui, haureu d'esperar fins a demà, que us ho explicaré, perquè ara és el torn, ni més ni menys, perquè un dels grans, un dels enormes, el senyor Neil Young, passi a desfilar avui pel Delicatessen.

0: d'aquells artistes que poca presentació necessiten, la veritat, el senyor Neil Young, que acaba de publicar nou àlbum. Una altra expressió castellana, la vejez viruelas. La veritat és que és un d'aquells tipus incombustibles. Això es deia Second Song, el títol de l'àlbum. La cançó es deia Day After Day. Algunes cançons ja conegudes, d'altres no. I diguem que algunes cançons rescatades de l'oblit o de fa anys enrere, i tot plegat amb gravacions noves, acompanyat de The Chrome Hearts, que és la banda que porta al costat a l'incombustible Neil Young. Un d'aquells àlbums que, quan l'escoltem en tranquil·litat, jo me l'he escoltat només una vegada i necessito, jo per escoltar Neil Young necessito una tarda de relax, i així ho faré per després posar-lo algun dia a l'aparador del programa. Anem amb més coses avui elegants, totes elles elegantíssimes. Aquests són The Lines.
1: Bonnie was the best friend growing up I ever had. She didn't have it easy, but I guess whoever has.

Des de Portland, Oregon. Sempre queda molt bé això de dir que una banda és de Portland, Oregon. No és el mateix que dir de Cerdanyola del Vallès, no? No sona igual. Portland, Oregon li dona com empaque. Dead the Lines, avui per arribar al punt i final d'aquest Delicatessen, amb unes notes de Robert Plant per acabar, perquè no tindrem temps per res més. Demà tot l'entrellat del concert dels Autumn Defense en els concerts Delicatessen el proper dia 20 d'octubre. Gràcies per ser-hi, com sempre, per fer-nos costat i no deixeu mai de ser molt exigents amb la bona música.

0: Sí.
1: Simplificat.
0: Sí.
2: Desubicat.
1: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Oh,

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Wiki, wiki.
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

0: escoltes ICAT.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.